0: El territori, mentre abastia una població en el passat més nombrosa que avui dia, però més autònoma, la pastura en llibertat o semillibertat de races autòctones com la vaca bruna dels Pirineus, el cavall pirinenc o l'ovella xisqueta, aprofitava els recursos naturals de la muntanya i dissenyava el paisatge, obrint i mantenint camins, pastures i boscos. Però la continuïtat del sector, des de fa dècades, s'ha vist amenaçada pel despoblament i l'envelliment de qui s'hi dedica, la predació, els problemes per accedir a la terra, els burocràtics i les traves que encara posen més pedres al camí i la dificultat per competir en el mercat amb productes de baix cost i poca diferenciació. Però hi ha consciència, voluntat i acció, resistència, iniciatives destacables i amb una aportació a la societat significativa, com ara l'Escola de Pastors. Fundada el 2009 en Vinh, al Pallars Sobirà, amb aquest objectiu de fer de frontissa generacional i d'ajudar a fer el sector viable econòmicament, des de llavors ofereix formació teòrica i pràctica i la incorporació de persones a l'activitat. Persones joves, la majoria d'elles alienes al sector primari i neòfites en l'ofici de pastor, i moltes, fins i tot cada cop més majoria, dones. És el cas de l'Anna Carol, que té 28 anys i va estudiar en fa un i mig a l'escola. Va néixer a Avinyó i la seva família, arrelada al Berguedà, va viure i es va dedicar a la terra fins a la generació dels seus avis. Ella diu, és la tercera generació d'aquest èxode. Assegura que l'ofici és dur, que mai s'acaba d'aprendre, i això és el que fa amb el Jordi, per qui treballa entre Escàs i el Tron, a l'entrada de la vall d'Àssua, pasturant un ramat de més de 600 ovelles. M'ha vingut a buscar en cotxe a mig camí entre Escàs i la C13 més amunt de Sort. Anem a acompanyar les ovelles en el seu tom diari amb l'ajuda de la tura, però abans hem de vacunar les vaques de basquilla, una malaltia que pateixen pels canvis d'alimentació i que els pot causar la mort. I mentrestant, li demano que m'expliqui per què l'ofici és dur, tal com diu.
1: Jo crec que, pues perquè és com a fora, no? I llavors, pues, si plou, nosaltres sortim igual. És com que no pots controlar com si un dia les ovelles estan nervioses perquè ve un canvi de temps, o si un dia et faran... Bueno, saps? Com, hi ha dies que pot anar molt bé, però hi ha dies com que hi ha molts factors, saps? Que et poden fer caminar un munt més del que d'allò. Vull dir, no saps mai quan surts què pot passar, saps? O, vull dir, és com... dependre molt de factors que no depenen, vull dir que si estàs sotmesa com a factors que no depenen de tu. I és dura perquè és això, són moltes hores, depèn de com pasturant, si fa bo és un regal, és que és un regal. Jo dic que em canvien el ramat quan fa mal temps i quan fa bo, perquè quan fa bo no són les mateixes ovelles. Però clar, quan has d'estar sota el paraigües, no sé què, que fa mal temps... Bueno, i també és això, no? Tu saps que potser hi haurà períodes en què els animals no aniran tan bé, tu tampoc vas tan bé perquè ja no estàs com satisfeta, saps? Si les ovelles van bé és com que vale, tot roda, saps? Però quan comencen a anar malament perquè fa mal temps o no sé què, és que és una merda. Vull dir, és com... dur en el sentit que no... vull dir, clar que depèn del teu esforç, però a vegades t'hi esforçaràs molt i això no voldrà dir que tinguis un resultat superbon, saps? De dir, és com... és molt, a vegades pot ser molt frustrant, saps? O quan vols fer alguna cosa, doncs avui, per exemple, vacunant aquests vedells, de si ens hagués sortit alguna cosa malament ja no ho pots fer, saps? Jo què sé, de que se t'escapen allà quan les tenien tancades i et baixen fins a baix un altre cop, és que dius, va, tomar pel cul, saps? Ja... bueno, saps que hi ha coses que vas amb la idea d'una cosa, però a vegades els animals, vull dir, són animals, saps? Llavors ells... o jo què sé, jo ahir volia tancar una mica més d'hora, però al final també les ovelles tenen molt el seu horari, saps? I si els hi canvies, pues es revolten contra tu, no? Si elles estan acostumades a sortir, jo surto allà a la una i tancar quarts de nou, si un dia vols tancar abans, aquell dia a la girada de tornada, pues aniran super més tranquil·les perquè elles tenen la idea de tornar a la pleta a l'hora de sempre, saps? I clar que hi pots posar el gos i clar que d'allò, però ja les fas anar malament, saps? Vull dir que, o sigui, la meva feina és que les ovelles mengin, saps? O sigui, és l'única feina que, vull dir, saps? De dir, hòstia, és que és fort, saps? Vull dir, clar que és tan esclau. Vull dir, tu no els hi poses herba i pinso i te'n vas, saps? No, tu estàs allà, saps? Fent la girada perquè aquest dia tal, avui vaig per aquí, avui vaig per allà, avui aquí troben això, avui allà hi troben allò, saps?
0: Amb tan sols aquesta curta estona, mentre hem xerrat, hem arribat a lloc. Estem a tocar del riu de Sant Antoni, que recull les aigües del riu que baixa de la muntanya de Carega, del Rialbo i del riu del Tron, poble que tenim al davant. L'Anna, el Jordi i el Mariano, un home romanès que fa poc que treballa amb ells, condueixen les vaques i els vedells cap al tancat que hi tenen. Màniga, en diuen, perquè té un passadís per on fan passar cada vedell, el vacunen i el tornen amb les seves mares. Després de peix als animals, ens anem a fer el mateix amb els cavalls i canviem de lloc la pleta per les ovelles. Un cop tot format, ens els enduem a pasturar. Elles al davant, perquè quan pugen i com que saben on van, ho fan apressades. Nosaltres caminem una mica més amunt, cap a una petita esplanada prominent, on ens aturem i continuem amb la conversa que teníem, ofegats mentre pujàvem. Des d'aquí veiem el Tron i, al fons, l'ermita de Sant Josep d'Olp. Cap al nord, Escàs i Carega, que se saluden una a l'altra. Per aquestes muntanyes i per tota la vall d'Àssua encara se'n veuen de ramats, però cada cop hi ha menys ramaders com el Jordi. Això, però, segons l'Anna, no és pas sinònim que no en quedin. A la vall d'Àssua n'hi ha vora una vintena. Jurista i criminòloga de formació, ella va treballar en diversos llocs en l'àmbit dels drets humans. Va tombar i va fer moltes coses molt jove, seguint el camí del sacrifici i l'estabilitat heretada de la generació anterior. Fins que va adonar-se que necessitava deixar de passar les hores davant d'un ordinador.
1: Jo, com totes les feines que havia tingut, eren com molt temporals. És a dir, com havia estat, com vaig sortir de la carrera, me'n vaig anar a fer com una mena de... Sí, com pràctiques amb una entitat a Palestina. Bueno, com vaig estar voltant molt, llavors vaig anar a Ginebra. Com amb temes de drets humans m'agradava molt, llavors vaig tornar aquí a Catalunya i em vaig com començar a treballar amb una entitat que és la Xarxa per la Conservació de la Natura, i treballava allà pues, com amb temes d'incidència política, i estava molt a l'oficina i treballava des de casa meva iaia, i allà vaig veure molt com el xoc entre estar en un ofici, vull dir, feina d'ordinador tot el dia, saps? Treballant temes que si sortís a fora, saps? Podria com, vull dir, no sé, saps? Que és com podria estar fent mil altres coses, saps? Que tindria molt més impacte real que no pas estar darrere d'un ordinador com redactant coses i, bueno, saps? Com també una mica aquesta cosa de tant el discurs i això, doncs al final també cal acció. I va ser allà on vaig dir, no, és que això no té puto sentit, saps? O sigui, això va ser fa com un parell d'anys, sí, un parell d'anys, i tampoc és com, vull dir, que hi ha gent que va començar l'escola i sí que ho va deixar com tota una feina de molts anys, vull dir, jo al final era una feina que tampoc portava tant temps i ja no estava a Vinyó, estava visquent a casa meva i al Berguedà, vull dir, com tampoc va suposar com un trencament super heavy amb la meva vida, perquè sempre havia tingut com una vida així de, com d'anar canviant molt de feina, de viatjar i treballar puestos fora, vull dir, com no m'havia plantejat com de dir, vale, si estudio dret i criminologia, això podré aspirar segurament una feina únicament a ciutat, saps? Llavors, quan ho vaig aterrar, va ser com, vale, no vull això, saps? I llavors va ser quan em vaig pujar cap aquí al Pallars, que havia estat alguna temporada treballant a l'estiu, i vaig començar l'escola.
2: Ja la coneixies, l'escola, però...
1: Bueno, l'escola la coneixia d'haver-ne sentit a parlar i de pues, que una col·lega coneix algú que hi ha anat. Bueno, sí, és com coneguda, sí. I va ser com, bueno, pues sí, vaig apostar per això i, joder, és com la porta d'entrada a aquest món al final, que jo sempre ho dic, no?, que al final l'escola pues, no t'ensenyarà l'ofici de pastora, saps? L'ofici de pastora jo encara l'estic aprenent i vés a saber quants anys trigaré a poder-me denomina pastora. Jo dic que treballo de pastora, però ser pastora és com que té molt pes, no, això? I és com, bueno, l'escola al final et dona un munt d'eines i sobretot et dona com a persones que al final també és, la gran majoria s'acaben dedicant a això, i és com una xarxa superbonica, i això és el més potent, jo crec, que també de l'escola. I al final aquesta porta d'entrada a aquest món, que llavors tu entres i ja et fots l'hòstia que t'hagis de fotre i ja, bueno, ja vas pues, dia a dia pues, aprenent què vol dir tot això, no? Però sí, com a experiència pues, és molt xulo.
0: A l'escola, l'Anna hi va aprendre qüestions més teòriques sobre el benestar animal o l'alimentació, la gestió de les pastures, l'agrupament de ramats, i va conèixer de prop la ramaderia durant 7 mesos.
1: Allà en Vinc mateix, que és on hi ha l'escola, pues, hi ha el Rispa, que és una persona que també ens deixa pues, pues, tocar molt el seu bestiar i tal, i posar coses a la pràctica. I llavors, pues, després d'aquestes setmanes de teoria, marxem uns primers 2 mesos de pràctiques amb una explotació, ja sigui aquí a Catalunya, jo en el meu cas vaig marxar a França, i llavors pues, tornem a l'escola, tornem a fer teoria i llavors tornem a marxar de pràctiques, i una mica pues, tot combinat pues, ens acaba donant pues, uns coneixements com molt amplis i també molt extens, que també és com difícil, no, un cop surts d'aquí, com mantenir això, perquè és com al final hi ha tantes coses, saps, que tu surts i és com, bueno, que també agafes, no, una mica el que t'interessa.
0: Gran part de les dones pastores i joves són formades a l'escola de pastors. En línies generals, la majoria de persones que van a l'escola a formar-se són neòfites en l'ofici i en el món de la ramaderia. A l'edició en què hi va ser l'Anna, la majoria eren dones, però també n'hi ha que no s'hi han format i que han pres el relleu de les explotacions de la seva família. Moltes són joves, però també n'hi ha de més grans, que sempre s'hi han dedicat, encara que sovint no hi pensem, i associem la ramaderia i la pastura als homes. La feina de les dones, en tot cas, diu l'Anna, no ha estat pas inexistent o insignificant, sinó invisibilitzada. Però estudiar a l'escola, a més d'oferir una via d'entrada a l'ofici, també proporciona una xarxa de persones i afinitats que genera cohesió i companyia, que l'Anna l'ajuda a no sentir-se sola en l'ofici. Un dels grans problemes a Catalunya, segons l'Anna, és que no es paga el preu que mereix el ramader, i això em porta una corrua de més de conseqüències.
1: Sí, un dels grans problemes aquí és aquest, que no es paga el preu just per al producte. Vull dir, llavors les persones ramaderes no poden viure, saps, del que fan, perquè no, o sigui, no reben prou, no? I llavors pues, tot és una roda, no pots pagar el que es mereixeria el treballador, les condicions laborals de persona assalariada són també molt precàries, bueno, saps, és tot una roda. Bueno, no tinc per viure, ni per estalviar ni res, és això, saps, si ho fes pels calés no ho faria, està clar. Vull dir, no sé, saps, que això que es diu, no et dediquis a això, no sé què, si tu esculls, saps, si tu ho esculls amb coneixement de causa, és com... Tot estarà bé, saps? Vull dir, sí. Jo crec que és el més important, que avui en dia les persones joves que ens dediquem a això, la majoria, per no dir gairebé totes, ho hem escollit. També des d'una part que no sé si estan lliures, saps? Perquè també jo crec que hi ha també un tema de moralitat, i això també ho parla molt, és que hi ha la Laia Angrill, per exemple, que també parla molt d'aquests temes de militància, del que per ella pues, ha agafat el relleu de la seva família, i per ella pues, és una obligació moral estar allà, però alhora també és triat, no? I és com també hi ha aquestes dues cares de la moneda, saps? Que és triat, però alhora és com, és que ho has de fer, saps? Ja pots estar a una oficina, però al final és com, no, és que realment calen persones com que ho facin, saps? I és que és així, és ben bé així, és que calen pastores, cal gent que es dediqui al sector primari.
0: L'escola va ser qui li va facilitar el contacte amb el Jordi. Al cap d'un mes ja estava treballant. El pastor que tenia contractat s'havia de jubilar i buscaven algú a qui li ensenyés l'ofici abans de deixar-lo.
1: Ell, com la feina de ramader, en principi no és pasturar tampoc, saps? Vull dir, pots pasturar algun dia, però clar, ja hi ha la feina de pastor, perquè si tu ets ramader i pastures cada dia és que no tens temps de fer la resta del tema de trossos, de quan s'ha de sembrar, quan s'ha de llaurar, vull dir, amb les vaques, amb les eques, clar, aquí també, com que hi ha molts animals, com sempre hi ha feina d'alguna cosa o altra, saps? Llavors, és com si has de passar-te les teves hores pasturant, és que no tens temps per res més, saps? No, i aquí, doncs, tenen l'obrador, que és la Maribel, que se n'encarrega
2: agradar més, no? Però això també és com molta feina, com tema de tu estàs transformant tota la carn, saps? Baixes a l'escorxador, o sigui, des d'anar a portar el corder a l'escorxador, des d'anar-lo a recollir, des de pujar-lo, des de tallar tota la carn, des de repartir-la amb el cotxe isotèrmic que tenen, o a vegades es fan enviaments a Barcelona, o, bueno, saps? O és que és molta feina, vull dir, al final estàs tancant el cicle i estàs enduent el valor afegit que això significa, però alhora també el producte tampoc pots demanar un preu hiperalt, saps? Per això, perquè, bueno, és com difícil, saps? Vull dir, perquè aquí al final, per un corder s'està demanant un preu super, vull dir, que és el que aniries a comprar al supermercat i el mateix que tindries, saps? I, però clar, o sigui, el que implica és un cost molt més alt, saps? Vull dir, perquè realment, doncs aquí tenen molts clients i restaurants i no sé què, i venen molt bé el producte, perquè també és molt bo, però és com el preu que es demana, evidentment, tampoc reflexa com tots els costos que hi ha durant tot el procés, saps? D'elaboració.
0: I quin és aquest valor afegit de què parla l'Anna? La ramaderia extensiva aporta un alt valor afegit en diversos àmbits. Ambiental, perquè manté el paisatge, afavoreix la biodiversitat i prevé incendis. Social i territorial, perquè fixa població i conserva coneixements tradicionals. Econòmic, per la qualitat dels seus productes i el suport a circuits curts. I cultural, perquè forma part del patrimoni viu del món rural. A més, contribueix a la sobirania alimentària i a la resiliència davant de crisis globals. A l'Anna sempre li ha fet il·lusió acabar a la seva àvia, al Berguedà, i tenir-hi una explotació ramadera. Però amb el temps s'ha anat desanimant. No és la duresa i el sacrifici només, sinó també que totes les coses van en contra. Des de la burocràcia fins a la fauna salvatge, tot és molt imprevisible i inassumible. I de gent jove, autòctona, retornada o nouvinguda, n'hi ha, diu. Però pocs es dediquen a l'agricultura i la ramaderia. El funcionariat i el treball relacionat amb el turisme, sovint de temporada, són opcions més estables o, com a mínim, amb millors condicions. Ser pastora, amb les condicions que hi ha a Catalunya, reivindica, és una militància. Apunta a una administració que fa el possible perquè la ramaderia extensiva no existeixi i que allunya cada cop més la seva gestió de les necessitats dels ramaders.
2: Clar, o sigui, també és com el problema, jo crec que són tots els discursos que es diuen ja des d'això del repoblament o des del relleu generacional i tal, de gent jove, o sigui, és que n'hi ha, saps? I això ho diu molta gent jove que es dedica al camp, saps? De, jo què sé, saps? Hi ha gent jove que vol treballar d'això, saps? El problema també és com que s'utilitzen discursos que són molt fàcils i són molt exculpants per dir, és que no hi ha relleu, és que no sé què, no, és que tu, administració, no estàs posant les condicions perquè el relleu pugui sostenir un projecte més de 5 anys, saps? No és que no hi hagi relleu, és que, evidentment, hi ha poques persones proporcionalment. Clar, si tu poses unes oposicions de funcionariat, de cos de bombers i tal, clar que hi haurà també molta gent que tirarà per això, jove, que vingui aquí, saps, que li agradi la muntanya i no es farà pastora, saps? Perquè tu posa al costat ser bomber o ser pastora. I jo també penso, és que, vull dir, evidentment, com la gent tria com algú, pues, que tinguin els seus dies de festa ben pagat, una certa estabilitat, saps? Que vinguin al Pallars, vull dir, clar que n'hi ha, però dic que proporcionalment en tota la gent jove que hi ha al Pallars la majoria es dedica al sector turístic i treballs de temporada, saps? I no, pues, també perquè ja, al final pues, és un sector que és com, evidentment, com hi ha coses com molt tradicionals, saps? Que si ets una persona com en certs valors, com més des de la urbe, pues, hi haurà coses pues, que no acceptarà, saps? A nivell de condicions laborals, a nivell de situacions a la feina, pues, de masclisme i de misogínia perquè ets una tipa o ets una persona dissident o tal, saps? Vull dir, és com... És també com... Entrar dins aquesta capa pues, més de pallaresa pues, també és com, vull dir que no des del sentit negatiu ni molt menys, sinó que clar, si tu ets una persona pues, que ve des de més d'una urbe pues, xocarà molt més com amb la teva realitat. Jo és el que et dic, no? La meva feina no la faria per tenir un bon sou, saps? Estàs contribuint a moltes altres coses. Això són al final qui s'enriqueix és la persona pues, de jefe de les estacions d'esquí o de cadenes d'hotels o tal, saps? No és com el territori, no és com ajudar com a la supervivència d'un petit model de ramaderia familiar. Llavors és com és precari, però és que sobretot com estàs, la teva precarietat beneficia el gran territori. I la persona com que és jefa d'això, no? I que vaqueira, pues, tot això, no?
0: L'Anna apunta a altres externalitats negatives del turisme, com la massificació en determinats períodes de l'any i els problemes relacionats amb la protecció dels espais naturals o l'espoli de recursos com l'aigua. Interessos de pocs, diu, passen per davant de molts i de l'alimentació del país i es relacionen també amb l'habitatge, l'especulació i la gentrificació, uns problemes als quals, amb aquestes circumstàncies, el Pallars no és pas ni de bon tros aliè. Ella comparteix pis perquè viure-hi sola és inassumible.
2: O sigui, el principal problema és l'especulació de les persones pues, que especulen amb l'habitatge, això està clar i això és la base, no? Però llavors, clar, també amb tot el tema del teletreball, per exemple, clar, hi ha persones com amb salari com de fora que venen a viure aquí i es poden permetre aquests pisos i que no, evidentment, no és culpa seva com els preus que siguin els que siguin, però clar, això també és un factor que fa que els que renden pues, puguin posar els preus alts perquè saben que llogaran el pis igual, saps? Que al final el teletreball es diu molt com que és com una opció per al desenvolupament de territoris rurals, però alhora també hi ha aquesta altra cara de la moneda, que és com, vale, també calen com persones que vinguin aquí i treballin la terra i que, bueno, saps? Però al final també hi ha gent com que es vol dedicar com a feines pues, d'això, d'agricultura, ramaderia, d'estar, sobretot ara, com cada cop hi ha més gent com que també trenca, gent que ha tingut curros a ciutat i més d'oficina i tal, que també això no els ha omplert i diuen, vale, pues vaig a tornar també a lo que, pues a lo que això, pues més a la terra o com a vincular-me amb animals, bueno, saps, a treballar com diferent i comprendre la vida de manera diferent, saps?
0: De jovent a fill organitzat, com dèiem, n'hi ha al Pallars. En són mostra el Sindicat d'Habitatge del Pallars, la plataforma Pirineu Viu o la Unió entre les Valls del Pirineu per reclamar la seva connexió viària. L'Anna forma part de l'Assemblea Transfeminista, la geganta, i tal com diu, això demostra que hi ha una col·lectivitat activa i que treballa. Fa falta, però, un exercici d'autoestima.
2: Clar, jo crec que al final és aquest un problema molt gran, també és el tema de l'autoestima, saps? Bueno, sempre ha passat, com jo ho veig molt també amb mi, i això de que tot el que ve de fora sempre sembla que tingui més valor que el que ha estat sempre, no? I el que és d'aquí. I és com si et ve algú a vendre que el teu tros hi pots posar plaques i no sé què, i et semblarà pues, que... Bueno, depèn de qui ho rebutjarà, però depèn de qui pues, potser li semblarà, bueno, pues mira. Però també cada cop pues, aquests macroprojectes així, cada cop també tenen molta més oposició, saps? Perquè cada cop hi ha més persones joves també que tornen, que s'organitzen i que també lluiten contra això. Ja no és la típica persona gran que li pots colar, sinó que quan passa alguna cosa així, pues, cada cop hi ha més organització al darrere de persones que sí que ho tenen clar.
0: L'Anna ha pres aquest camí perquè l'ha triat, perquè el vol i el valora. No sent que s'hagi resignat a res. Encara al·lucina recordant que va viure 5 anys a Barcelona, però creu que ho havia de fer, per saciar una inquietud que tard o d'hora hauria aparegut. Sorneguera diu que és com si li hagués dit a la generació dels seus pares que això no és tan dur, tot i que després s'han dut les clatellades corresponents. Però hi ha tantes coses que contrarresten la duresa de l'ofici que fan que valgui la pena. Treballar a la terra, tenir-lo un trosset i mirar de posar en pràctica l'autonomia i els coneixements que es van perdent. Fer el que creu que dona sentit a la seva vida, mirar de generar petits canvis a petita escala i, alhora, intentar mantenir un sector, un ofici i un teixit perquè el que ha estat sempre al Pallars, un territori ramader, no deixi de ser-ho.
3: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
5: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Infopodcast Tordera.
1: Benvinguts i benvingudes al podcast informatiu d'avui dilluns 17 d'agost. Les tres paraules del dia són Festa Major, Donació i Escape Room. Festa Major, l'aigua, l'activitat infantil i el fumar protagonitzen a la tarda d'avui a la Festa Major de Tordera, i l'espectacle i el bon ambient regnen a la cursa de bicicletes, el primer gran acte esportiu de la Festa Major. Donació, Tordera acull aquest dijous una nova jornada de donació de sang. La carpa instal·lada darrere la plaça de l'església estarà oberta de 10 del matí a 9 del vespre. Escape Room, balanç positiu de l'Escape Room de Ràdio Tordera sobre fake news el passat dissabte. L'activitat M'ho ha dit un WhatsApp de la tieta va comptar amb una quinzena de participants. Avui, 17 d'agost, es celebra el Dia Mundial del Peató, promogut per l'Organització Mundial de la Salut per promoure la seguretat vial i el respecte cap a les persones que caminen. El sant del dia és Sant Mamert. Una referència curiosa és que, segons les tradicions antigues, quan es va refugiar al desert, es va fer amic de les feres de la zona. En especial, es diu que les gaseles el proveïen de llet, amb la qual elaborava formatges per repartir els més necessitats i els cristians perseguits. L'aniversari famós és avui és de l'actor estadounidenc Robert De Niro, que fa 83 anys, nascut un 17 d'agost del 1943. També fa anys l'actor i director Sinpin, concretament en fa 66. Queden 21 dies per l'inici del curs escolars. A Catalunya comença el dilluns 7 de setembre de 2026 i per a Sant Bartomeu queden només una setmana, 7 dies, per al 24 d'agost. La previsió del temps a Tordera, avui 17 d'agost, és un cel clar i assolellat durant tot el dia, amb temperatures que oscil·len entre els 23 graus de mínima i els 33 de màxima. Demà 18 d'agost, temps estable i clar, amb la possibilitat d'alguna nuvolositat residual o ruixat molt aïllat a la tarda, màximes al voltant de 30 graus. Com a notícia curiosa d'avui tenim que a Tailàndia han identificat una nova espècie de llangardaix als boscos muntanyosos i l'han batejat oficialment com a Acanthosaura sirax, en honor a Sirax, un dels dracs de la coneguda sèrie La Casa del Dragón. La dita del mes d'agost és a l'agost, a les 7 ja és fosc, o bé també aigua d'agost, la millor mel i el millor most. El que cal recollir a l'hort avui és tomàquets, pinyons, albergínies, pebrots, carbassons i melons. I per plantar o sembrar, és el moment ideal per plantar les hortalisses de tardor i hivern, com ara bé les coliflors, bròquils, escaroles, espinacs i també xicoira. La farmàcia de guàrdia avui és la farmàcia de l'Oceà al carrer Amadeu Vives. Per tant, també tenim aquesta farmàcia durant tota la setmana i la recollida d'escombraries és a Mas Mora, zona de Can Manresa, Can Tió, Can Fosques, i també trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. El repartiment d'aigua potable, recordem que ja només és a Mas Mora, degut a aquesta última i darrera mostra necessària per eliminar les restriccions sobre la qualitat de l'aigua, doncs a Mas Mora, dels dimecres de 7 a 8 del vespre i els dissabtes de 9 a 2 quarts 11 del matí, al local social hi ha aquest repartiment d'aigua potable. L'estat del riu no hi ha cabal, està sec, i a les defuncions tenim a Benet Tuset i Tenes, amb 88 anys, a vida el col·laborador de Ràdio Tordera, Esteve Tuset. L'enviem una forta abraçada a ell i a tota la família. Pel que fa a l'efemèride local, avui fa 10 anys augmentava un 11% el nombre de torderencs residents a l'estranger. Fa 5 anys, Roca Rosa es quedava sense celebrar la Festa Major després de discordàncies durant aquest cap de setmana. I feia un any l'Associació d'Artesanes venia a ventalls per recaptar fons per la Marató de 3CAT. A l'àudio recomanat, avui recomanem tornar a la web i xarxes de Ràdio Tordera per escoltar la darrera edició de l'Alcaldessa Respon. I acabem amb una frase cèlebre: si dius la veritat, no has de recordar res del que has dit. Una frase de Mark Twain.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: Estem ja en el capítol 34 d'aquesta sèrie Se m'ha escapat el lloro, i els que seguiu cada setmana aquests capítols sabreu que vam patir molt dels peus la setmana anterior. Doncs tot el dolor del món amb la visita al podòleg va ser tremenda. I com sempre avui tenim la Filo, que és la Nuri Pujol, el Genaro, que és el Juan Madrid, el Joan Madrid, el Lloro Quico, que és la Nuri Pujol, el narrador, servidor de vostès, i entre la tieta Rita, que és la Roser Rocafort. I com dèiem, doncs, del capítol anterior, i encara que vàrem decidir fer un arranjament de les sabates, tindran d'esperar, ja que el primer és rebre la tieta Rita. Diuen que la tieta Rita té un secret, però bé, això no se sap. A casa els Genaro és el matí. Ell està a dret davant de la gàbia del Quico. Té una bossa de pipes de luxe a la mà i mira el Lloro amb una barreja de por i respecte. La Filo se sent al fons remenant el sofregit de l'arròs amb una fúria gairebé militar.
1: Escolta'm bé, Quico. Rei, maco, titi, mira què tinc aquí. Pipes de les bones, de les que porten sal i tot, no d'aquelles resseques que et dona la Filo.
2: Tacanyo! Pipes barretes! Pipes del paqui!
1: Xxxt! Calla, per l'amor de Déu! Escolta... Avui la tieta Rita ve aquí a casa. Sí, la de les sabates que em van destrossar el sistema nerviós central. Escolta bé, si avui et portes bé i no dius cap de les teves perles, demà et compro un pal d'aquells per esmolar-te el bec, que té gust de mel. Però si avui dius tacanyo, peus de porc... o qualsevol cosa sobre la seva perruca, et juro que et porto al podòleg perquè et faci la manicura.
3: Genaro, deixa el Lloro i vine a tastar l'arròs i tapa'l ja amb el domàs de la comunió, que la tieta és a punt d'arribar i no vull que el Quico li digui «Vella carcamal», com l'altra vegada.
2: Vella carcamal, vella carcamal, i té bigoti.
1: Ai, mare meva, Quico, per favor, t'ho demano de genolls. Si et portes bé, et deixo mirar el futbol a la tele sense que la Filo ens canvi de canal per veure el culebró. Pacte?
2: Barça, col, tieta Rita... Polla!
1: Què has dit? Has dit polla? O has dit pollastre? Filo, el Lloro està aprenent paraules noves i no són del diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans.
3: Tapa'l. Tapa'l ara mateix, que ja sento l'ascensor. I recorda, Genaro, si la tieta et pregunta pels peus o per els teus peus, tu somrius i dius que les seves sabates són com guants de seda. Ni una paraula del doctor Peu, ni dels 400 euros. M'has entès?
0: En aquell moment sona el timbre. És un timbre llarg, autoritari, dels que fan tremolar els vidres.

0: El Genaro posant el domàs sobre la gàbia a correcuita.
1: Ja és aquí el terratrèmol. Quico, recorda el nostre pacte. Silenci administratiu o acabes en un caldo de Nadal.
0: La tieta Rita entra com si fos la reina mare de les festes de la plaça de l'església, carregada de joies, de bijuteria bona i un olor de perfum ranci que tomba d'esquena.
2: Ai, Filomena, Genaro, quina calor que fa en aquest replà. Sembla que visqueu per una rostisseria. Com esteu? Us trobo una mica desmillorats. És que la pensió no us arriba per una mica de crema hidratant?
1: Tieta Rita, quina alegria! Tinguem la festa en pau. Passi, passi. No es tregui l'abric, que aquí tenim una corrent d'aire que la deixaria com un bacallà.
0: La Filó fent-li un petó a l'aire per no gastar-se el maquillatge.
3: Està radiant, tieta. I aquest collaret? Semblen diamants de la mida de cigrons.
2: Això, una insignificància que vaig comprar a la plaça Bedon de París. O potser va ser Ginebra. Ai, ja sabeu que les que tenim patrimoni ens perdem amb els tiquets.
0: S'asseuen a la taula, el domàs de la comunió que tapa la gàbia del Quico comença a moure's de manera sospitosa. Se sent un soroll de rascada com de bec contra el ferro. La Rita, mirant la gàbia...
2: I aquesta en volum, Filo? És que heu comprat un bus de la Mare de Déu? O és que teniu la calefacció espatllada i tapeu els mobles?
1: No, no, és que el lloro, el Quico, té conjuntivitis. Sí, el veterinari ens ha dit, tapeu-lo. Tapeu-lo, Genaro, que si veu una dona tan elegant com la seva tieta, de l'emoció li pujarà la pressió ocular.
2: Ai, Genaro, sempre has tingut un gust exquisit per les paraules. Per cert, com van aquelles sabates de xerol que et vaig regalar? Espero que les portis avui per fer honor a l'arròs.
0: El Genaro es mira la Filo amb cara de terror.
1: I tant! Són a la recambra. Me les reservo pel moment dels postres, que són tan brillants que enlluernen. Són com caminar sobre núvols, tieta. Uns núvols en claus i punxes, però núvols al cap i al fi.
0: El Quico, des de sota el domàs, amb una veu de vella perfecta...
4: Mentirós, mentirós. Tens els peus com botifarres de la Garriga. Mentirós.
2: Qui ha dit això? Heu convidat algú més i el teniu amagat a sota les estovalles?
3: És la ràdio, tieta. És una radionovel·la de Ràdio Estel sobre un home que venia porcs a domicili. Quina coincidència, oi?
2: Doncs la ràdio té la veu clavada a la teva mare, Filo. Però deia, parlant de calés... Ai, ahir vaig rebre una trucada del meu gestor a Suïssa.
0: El Quico, aixecant un extrem del domàs amb el bec...
4: Mentida! Mentida! La trucada era del Sabadell. I usted no tiene saldo. Saldo cero, Rita. I saldo cero.
0: El Genaro, que de simple no en té ni un pèl, veu el cel obert per estalviar-se uns calés ara que sap que la tieta Rita és més fumatge que fortuna. El silenci a la sala es podria tallar amb un gabinet de carn. La tieta Rita s'ha quedat amb una boca oberta que el color dels seus diamants sembla que s'hagi apagat de cop i mira el Quico com si fos un dimoni verd.
2: Però què diu aquest animal? Està boig? Saldo zero? Jo? Si tinc accions fins i tot a les mines de diamants de Sud-àfrica...
0: El Genaro, aixecant-se amb una calma sospitosa, traient-se el davantal...
1: Escolta, tieta, no cal que dissimulis més, que el Quico té l'oïda més fina que un inspector d'Hisenda. Si diu que vas rebre la trucada del banc pel descobert, és que la vas rebre. I ara què penso? Aquelles sabates de xerol que em vas donar tenien una etiqueta que deia segona mà, oferta 5 euros.
3: Genaro, per l'amor de Déu, que és la teva tieta?
1: No, Filó, no. Aquí s'ha acabat el teatre. Tieta, jo t'havia de demanar un préstec pels 480 euros del doctor Peu, però veig que estàs més pelada que un pollastre l'ast.
2: Ai, Genaro, és que la crisi ha arribat fins i tot al barri de Salamanca.
1: No et preocupis, tieta. No et demanaré ni un cèntim, però farem un tracte. Avui l'arròs l'hem pagat nosaltres, d'acord, però a partir d'ara, cada vegada que vinguis a dinar, em portaràs un parell de bosses de pipes de les bones pel Quico, que s'ha guanyat el sou.
3: I el dinar de Nadal, Genaro? Que l'havia de pagar ella al risc?
1: El dinar de Nadal el farem aquí, amb una escudella de pagès. I la tieta ens ajudarà a pelar les patates. I el més important, em perdonaràs la vida i em deixaràs portar les meves sabatilles de quadres a totes les festes de la família. Ni xerol, ni punyetes.
4: Sabatilles de quadres! Visca el Genaro! Rita la cuina! A fregar!
2: D'acord, Genaro, d'acord. Però que el lloro no ho expliqui a la veïna del quart, que aquella dona és tot un escurçor.
0: El Genaro asseient-se i agafant el porró amb un gest triomfal.
1: No pateixis, tieta. El Quico i jo som socis. I entre socis els secrets es guarden a canvi de pipes.
0: I el Genaro se n'ha sortit amb la seva. Pau per les seus peus i estalvi per la seva butxaca. Quin personatge aquest lloro, oi?

0: 107.1 FM.
1: Avec la mer du Nord, pour dernier terrain vague,

0: Impressionant veure'l de prop. El pont del Diable o aqueducte de les Ferreres és una de les construccions icòniques de la Tàrraco romana. Des dels seus peus veig aquesta impactant estructura. Són més de 200 metres de llarg i 26 d'altura, si fa no fa. Això deu ser com un edifici de 7 o 8 plantes, i la dimensió ens dona una idea de la importància que donaven els romans a la gestió de l'aigua. Com s'ho feien per tenir-ne sempre? Patien? Els preocupava aquest accés a l'aigua? Preguntem-li a un dels autors del llibre L'aigua a la colònia Tàrraco. Juan Ruiz de Arbulo, els habitants de la Tàrraco romana patien per aquest accés a l'aigua?
1: No, absolutament no. Els nostres avantpassats d'època romana no patien en absolut per l'aigua, perquè tenien ja la tecnologia perquè l'aigua formés part quotidiana de la seva vida, a diferència de tots els seus successors, que, incloent-me a mi mateix, fins fa 4 dies hem patit per una aigua perquè no hi havia, perquè l'aigua era salada, etc, etc. I tothom miràvem pues, els aqueductes, diguem-nos, per què devia servir aquest pont d'arcades increïble, i quan puges a dalt de l'aqueducte et dones compte que tota aquesta obra monumental de carreus, obridors en seco, una definició meravellosa d'enginyeria, pues servia només per portar un canal d'aigua, perquè pels romans no bastaven tenir l'aigua de la pluja, per tenir cisternes, per tenir el riu Francolí, que també lo tenien al cantó. La seva lògica de vida precisava l'aigua no només per el consum humà, sinó també per la neteja, però sobretot per el món termal. Era algo que, bueno, s'entenia com algo indispensable.
0: Veient aquest aqueducte, el que podríem imaginar és que els romans ja plantejaven els transvasaments com una cosa, com una pràctica habitual.
1: És clar, es tractava en aquest cas. Si haguessin tingut, com ho passa en altres ocasions, fonts properes, pues haurien agafat l'aigua de les fonts per portar-la a la ciutat. En aquest cas no hi havia fonts, i el que varen fer va ser pujar pels dos rius més propers, que eren el Francolí i el Gallà, fins que la cota anava pujant, i quan ja varen fer varen calcular les cotes, és a dir, que el treball d'enginyeria i de topografia estava, bueno, a l'ordre del dia. Varen veure que l'altura ja era suficient, varen fer dues barreres en tots dos rius i varen fer dos canals de sortida adaptats al terreny. Aquestes conduccions tenien que tenir un perfil molt precís, amb una miqueta de pendent, perquè si no hi ha pendent, l'aigua no baixa, normal, però resulta que si la pendent era massa fort, l'aigua baixaria amb massa força, agafaria brutícia i tampoc funcionaria. És a dir, que tot aquest càlcul topogràfic per durant 25 quilòmetres portar una obra, una canalització amb una lligeríssima pendent sense errades, bueno, demostra que els antics eren antics, però no teníem res a envidiar de les nostres tecnologies actuals, encara ja som en un món digital i tot és molt diferent.
0: Des de l'aqueducte de les Ferreres, amb aquesta pinzellada a la cultura romana, comencem un Quatre Gotes que especialment mirarà al passat. Som a Catalunya, amb un clima mediterrani i en el qual les sequeres no són una novetat, sempre n'hi ha hagut. La qüestió és que si ara amb el canvi climàtic aquestes seran més freqüents i també intenses. I la nostra mirada de revisió d'avui també serà per veure què en vam aprendre d'aquelles sequeres. Potser hi ha lliçons del passat que encara són vigents per als temps que vindran. Avui al Quatre Gotes retrocedim als altres temps de misèria.
2: Quatre Gotes.
0: Ens trobem a la Font Major de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà. Aquí, simbòlicament, hi neix el riu Francolí, que desemboca a Tarragona. La primera surgència d'aigua és aquí, en aquest punt, ho sentim de fons, en aquest safareig on antigament s'hi rentava roba. Parlarem d'aquestes rutines, d'aquests hàbits de no fa tants anys, però ho farem més endavant aquí al Quatre Gotes. I és que avui ens hem citat aquí perquè la Font Major de l'Espluga de Francolí ens serveix, podríem dir, de termòmetre. Ara sentim la remor de l'aigua de fons, és temps de bonança, però molt sovint aquí no hi ha ni una sola gota d'aigua. I quan això passa, alerta, perquè vol dir que la sequera ha arribat o bé és imminent. En canvi, no avisa de tot el contrari, quan la catàstrofe es consume perquè plou molt. I és que aquest espai també és testimoni de fatídiques riuades. Apunteu 1874, recordeu aquesta referència històrica, perquè en el pròxim capítol en parlarem i us explicarem la relació que hi ha entre aquest any, el lloc on som, i també l'aigua. Ara, però, volem parlar de processons, pregàries a les verges i fins i tot d'algunes lluites o enfrontaments tot relacionat amb la sequera. Qui ens ho podrà explicar, qui ens podrà connectar tots aquests elements, és en Mariano Barrientos. Ell és paleoclimatòleg i ha estudiat rebuscant en centenars d'arxius tots els precedents d'inundacions i de sequeres que d'alguna manera o altra estan documentats. Ara veurem com. Senyor Barrientos, benvingut a l'Espluga de Francolí.
3: Moltes gràcies. En un marc, a més, immillorable pels temes de l'aigua.
0: Avui parlem dels temps de misèria, no d'inundacions, que serà en una pròxima ocasió. Ens citem, si li sembla, per parlar-ne en una pròxima ocasió, però ens trobem parlant de sequera quan, de fet, en sortim d'una prou contundent i ens agrada sovint posar etiquetes, fer titulars allò contundents. I parlem molt ràpid de sequera històrica, excepcional. Aquesta que hem viscut, que han estat, podríem dir, més de 3 anys, ha estat ben bé una sequera històrica?
3: No. Si precisament quan anem a fer la recerca en arxiu històric i obtenim gran quantitat d'informació, el que ens cau en seguida són els adjectius dramàtics o els qualificatius etiquetats en pressa per cada episodi. Aquest episodi darrer que hem tingut ha estat sever. Una sequera de 3-4 anys és una sequera severa, però quan la veus en perspectiva històrica veus que és una de tantes que hi ha hagut, bastantes, que en una escala històrica que nosaltres treballem de 500-600 anys podem considerar que és esperable, normal i dintre de la que serien les pautes del nostre clima mediterrani tan extrem.
2: 28 de febrer de 1783, Tarragona.
4: Que los administradors de la germandat de la Puríssima Sang los havien dit que no tenien valor per aportar lo Sant Cristo, però se'ls respongué que suposat era tan grave la necessitat d'aigua, no se devia atendre a altra cosa que a implorar de la Divina Majestat lo benefici de la pluja. I, per tant, que després de vespres procurassin los dits administradors pujar a esta santa iglesia lo Sant Cristo amb modo de
2: quatre gotes.
0: Ara entrarem potser en aquestes referències històriques que heu pogut aconseguir. En qualsevol cas, el punt de partida, la vostra recerca destaca sobretot per tenir una mirada molt llarga en el temps, també per una metodologia diferent. Explica'ns com us ho heu fet per aconseguir aquest balanç de 500 o 600 anys de perspectiva.
3: Bé, aquesta recerca al començament cridava molt l'atenció i generava molts dubtes per la font d'informació que hem hagut de fer servir. El nostre plantejament era treballar la sequera amb molt de detall territorial i temporal. I hem aconseguit unes informacions que ens donen el detall diari de la sequera. Quan es comença a produir un cert problema a l'agricultura, quan comença a ploure, quan la sequera veuen que ja està solventada o si s'està prolongant. Tota aquesta informació passa per unes metodologies molt singulars, perquè qui ho registrava eren els ajuntaments de les poblacions, però no ho feien amb observatoris meteorològics ni tan sols amb mesures de cabal de l'aigua. No hi havia ni instruments ni una apreciació, diguem-ne, directa de la sequera, perquè la sequera en definitiva és una manca d'aigua. Costa molt observar la manca d'aigua. Com ho feien? Amb tot l'encàrrec de rogatives pro pluvia per demanar la pluja que els ajuntaments enviaven a les parròquies o a les catedrals, a l'autoritat eclesiàstica. D'aquestes rogatives es feien quan veien que la meteorologia no acompanyava l'agricultura, l'activitat agrícola ni la ramadera. Quan hi podia haver-hi algun tipus d'impacte a l'activitat primària, els ajuntaments, rebent informes dels gremis, evidentment de llauradors i les confraries, activaven les cerimònies corresponents.
0: Però de quina manera es pot avaluar amb precisió aquest període de sequera, l'inici, el fi i també la gravetat?
3: L'inici i el fi està molt ben datat, perquè quan arriben els informes dels gremis de llauradors, l'Ajuntament avalua la situació i posa en marxa els mecanismes per la sequera. No és només anar a l'església a fer cerimònies pro pluvia, també comencen els controls dels sistemes de regadiu, els controls de consum d'aigua, es demana a la població que intenti estalviar aigua, que sobretot posin molt de seny a l'hora del repartiment d'aigua, que no entrin en pànic, ni en baralles, ni en disputes, i també, sobretot, mesures molt modernes. Començar a revisar els sistemes de conducció d'aigua, de canalització, netejar-les. Es procura tota una sèrie de mesures de monitoreig, per exemple, dels nivells d'aigua, dels pous, de les mines. Tot això es posa ja en marxa en el moment que els llauradors diuen: ep, tenim una sequera meteorològica que ens pot afectar, que pot durar 2 setmanes, una, o pot durar 4 anys. S'activa tot això. Llavors, a mesura que es va agreujant la situació i que s'allarga en el temps, perquè la sequera és acumulativa, el dèficit és acumulatiu, és quan van pujant els nivells de les rogatives. Pel nivell formal de cada rogativa sabem exactament en quin estadi estan de sequera. Es comença, són 5 nivells, es comença amb oració mental dintre de l'església, després exposen relíquies, fan actes amb alguna advocació popular pròpia de la població. En un tercer nivell, i és un acte públic, fan processons als carrers, obertament es veu que es manifesta que hi ha una sequera greu. En un nivell quart es fan immersions en aigua d'un altre tipus de relíquies o cerimònies semblants, i finalment fan peregrinacions a santuaris especialitzats on s'hi congreguen poblacions, doncs, de tot un àmbit geogràfic que estigui afectat per aquell episodi. I així podem anar de forma objectiva determinant la gradació d'una sequera. Pot ser una sequera llarga però suau, atenuada, d'un nivell 1-2, pot ser una sequera acusada, aguda, de nivells 3-1, o pot ser una sequera crítica de molts anys de durada amb diferents pulsos de nivells 4 i 5. Tot això ho quantifiquem, ho passem a uns índexs, i és el que actualment, doncs, hi ha un investigador, en Josep Barrientos, que està fent la tesi doctoral dels darrers 500 anys de sequera a Catalunya, dia per dia, el seu comportament diari, amb tot aquest gruix de material que hem anat acumulant.
2: 29 d'abril de 1783, Montblanc.
5: En cuyo acuerdo el dicho señor alcalde mayor expuso e hizo presente al ayuntamiento que respecto se van preparando algunas conmociones entre los individuos de esta villa sobre el bacharse la Virgen de la Sierra en atención a la urgente necesidad de agua en que nos hallamos, es de parecer sería muy conveniente que el ayuntamiento resolviese se baxe la Virgen de la Sierra y que lo pida en aquellos términos que les parezcan más propios y convenientes. Todos los señores vocales dijeron que sería por muy justo.
2: Quatre gotes, el temps de misèria.
0: Abans ens deies que una sequera com la que hem viscut és severa, però no pas excepcional. Per tant, quines són les sequeres històriques?
3: Aviam, ara tot just s'està fent aquesta anàlisi dels episodis a nivell diari. Se n'està podent extreure la seva severitat i amb sistemes moderns cartogràfics de cartografia automàtica se n'està veient la seva distribució geogràfica. Un cop això estigui analitzat, es podrà veure patrons de diferents tipus de sequera amb molt de detall pels darrers 500 anys complets a Catalunya, les zones adjacents que estem treballant, i el que ja podem anar avançant és que trobem efectivament com a un comportament relativament normal les sequeres d'entre 2 i 4 anys de durada, ho anomenem sequeres climàtiques. D'aquestes en podem tenir desenes els darrers 500 anys, desenes. I les que ens preocupen més són un tipus, un patró de sequera en el que aquestes sequeres, com l'última que hem experimentat de 3 anys, el que fan és succeir-se de forma successiva, continuada, sense espais intermitjos o anys de normalitat. D'aquestes, a Europa, se n'han trobat ja alguna, s'estan ara estudiant també, perquè hi comencen a tenir ells també el fenomen de la sequera, en diuen supersequeres. Són sequeres que, comptant que pot haver-hi 3-4 sequeres climàtiques juntes, poden durar entre 8 i 12 anys de durada. Algunes fins i tot potser 14 anys. Llavors, és un dèficit sostingut, evidentment interromput amb inundacions, aiguats, cap problema. Pot haver-hi un aiguat dintre d'una gran sequera. El problema és aquesta capacitat de generar un dèficit tan sostingut en el temps. I d'aquestes n'hem trobat unes 3-4 sequeres en els darrers 500 anys. Tindrien una freqüència entre 80 i 120 anys, sense un cicle concret, evidentment no hi ha cicles, però notem que cada més o menys 100 anys va apareixent una.
0: L'última?
3: L'última, doncs, hi ha hipòtesis. La meva hipòtesi és que des de l'any 98, tot el segle XXI, de fet, ja estem dintre d'una seqüència de supersequera. Si està induïda o reforçada pel canvi climàtic actual, per l'escalfament, seria llavors motiu de preocupació. si és natural i si, per exemple, en algun moment deixa d'haver-hi aquestes condicions de sequera, ens podem alegrar i pensar que ha estat un episodi de tants i que el podem superar i que les condicions de normalitat poden tornar durant uns anys. Ara el dubte és aquest, si aquestes supersequeres poden estar influenciades per condicions de canvi climàtic i això les pot fer o més freqüents o més severes en el futur immediat. Pel que fa al passat, ja dic, n'hem tingut unes 4 o 6 que es poden considerar d'aquest tipus molt complexes i que deixen el país en situacions molt, molt delicades, molt precàries.
0: La mirada al futur l'aparquem, la farem més endavant, però

0: en institucions supraestatals que es poguessin ajudar. No hi havia tecnologies per transportar l'aigua. Llavors, el recurs més immediat era també, de forma desesperada, era afectar el recurs hidrològic. I era, per exemple, aprofundir pous i aprofundir mines, quan ells ja sabien que això després a la llarga representaria un dèficit o una afectació del recurs hidrològic. Planificaven noves captacions d'aigua, trasbassaments, noves sèquies, i després no tocava altra cosa que tenir paciència i esperar. No tenien altre remei, perquè com les sequeres són molt extenses i afectaven territoris molt amplis, a mesura que les collites de cereal, que l'activitat productiva anava baixant, es anaven morint els ramats, les collites anaven perdent rendiment, ells això ho percebien, i llavors el que no podien fer, tret de les poblacions afortunades que tenien costa i podien comerciar i obtenir recursos extra de fora de la zona, el que corresponia era anar disminuint les despeses, el consum, i intentar superar la situació el més aviat possible. Que, evidentment, tot això generava unes tensions molt importants a nivell de famílies, de poblacions, tensions pel recurs hídric, tensions per les reserves de cereal, entre diferents també classes socials, l'església, les municipalitats, la burgesia, clar, tothom procurava pels seus interessos i estivaven unes tensions molt fortes, no gaire diferents a les que vivim actualment. I a l'últim estadi ja, quan ja s'entrava en situacions de fam, de carestia, de pèrdua de qualitat de vida, sobretot per un dèficit alimentari molt fort, la població s'afablia, entrava en un empobriment accelerat, havien d'endeutar-se, vendre propietats, començar ja un empobriment, una pauperització molt accelerada, i llavors és quan les malalties oportunistes afectaven aquestes poblacions. Hi havia epidèmies sovint molt greus, d'uns percentatges de mortalitat anòmalament molt alts perquè la població estava afeblida, i llavors diguem-ne que s'activaven aquests mecanismes de compensació de la població, malthusians, de dir, bueno, potser és que hi havia massa població pel recurs disponible i hi havia una pèrdua de població. En cas extrem, s'arribava a aquestes pèrdues de població, es reajustaven, després ja venien pluges, unes condicions meteorològiques més bones, les collites milloraven, s'havia perdut població, s'havien fet millores a les infraestructures i ja la societat tornava a recuperar-se i tirar endavant.
1: Clar, és el testimoni que avui estem buscant, aquesta mirada enrere, que segur que ens pot ajudar pel futur. És la funció que avui fem en aquest capítol. Gràcies, Mariano Barriendos. Ens retrobem en una pròxima ocasió.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres.
2: De les sequeres que hem patit a les sequeres que vindran.
3: Quatre gotes.
1: La mirada retrospectiva d'aquest capítol també ens porta a visitar el Museu Terra, l'Espluga de Francolí. Un dels seus lemes és, per saber on anem, cal saber d'on venim. I precisament és la reflexió que ens plantegem avui. No som els primers ni els últims que farem front a l'escassetat d'aigua. Anem al Museu Terra, allà ens hi espera el seu responsable de l'àrea cultural, l'Albert Carreres. Aquí al Museu Terra podem conèixer i aprendre de la vida quotidiana en l'entorn rural de fa 100 anys. Ens transportem en aquells pobles sense xarxa d'aigua potable, amb algunes fonts públiques d'on s'extreia l'aigua, i també podem treure el cap en algunes cases, això sí, les més afortunades, que tenien pou i fins i tot safareig particular. L'accés, però, a l'aigua no era tan fàcil ni ràpid com ara, i per tant, aquella cultura de l'aigua i la gestió del recurs era ben diferent.
4: La tenien molt controlada, o sigui, no és allò que visquessin patint de l'aigua que tenien, sinó que vivien en relació a aquella aigua. Quan aquí hi ha hagut aquests talls d'aigua, ens hem hagut de replantejar la vida. Ells no se la replantejaven, ells vivien així, no? Estem parlant, doncs, que s'anava a buscar aigua a la font i amb aquella aigua tenien de sobres per passar el dia, no? El canvi és quan arriba l'aixeta connectada a la xarxa, llavors aquella aigua és limitada, entre cometes, i llavors, evidentment, augmenten els consums, però exponencialment, no?
1: Entre els 5.000 objectes de la col·lecció del Museu Terra, n'hi ha un bon grapat que ens parlen de com era aquesta gestió de l'aigua.
4: Bé, aquí, a nivell, el que seria a nivell de casa, els càntics i tota aquesta quantitat d'engerres per recollir i mantenir l'aigua, eren molt importants. El museu hi ha una peça també molt important, que és potser més d'entorn agrari, que és la sínia. La sínia és molt important, és un aparell que funcionava per força animal i que permetia extreure l'aigua d'un pou certa facilitat

0: per fer un regadiu de l'hort, bàsicament, no? I també una altra peça molt bonica, que són uns argadells, que és una peça que es muntava també amb una mula, on contenia una sèrie de càntirs d'aquests més grans, que també seria per anar a buscar aigua, que cas no haver-la de portar a coll, sinó amb la mula, i és una espècie de sella, perquè ens entenguem, feta de vímets, que tenia una forma doncs, per portar-hi quatre, en aquest cas la que tenim nosaltres és de quatre, n'hi havia alguna més gran, i poder portar doncs, aquesta aigua amb un animal des d'una font fins a casa.
1: Tot ha canviat, per exemple, el concepte d'higiene era un altre ben diferent, la bugada es feia al safareig. Com s'explica ara tot aquest coneixement, com es transfereix a les noves generacions que visiten el museu per fer-les entendre de la importància que tenia l'aigua?
0: N'hi ha una que la fem a la cuina, que tenim aquí al museu, i on sense entrar en el tema de l'aigua, es pregunta als nois, les noies que venen, quin creuen que és l'element de més luxe que hi ha en aquell espai, no? I tots t'acaben dient que sí, aquella tetera, que sí, aquella que brilla més, que sí, aquella enjarra que és més bonica, i ningú es fixa en l'aixeta, no? I el concepte de tenir una aixeta com un element de luxe, que de fet, no sé si encara ho hem de considerar com un element de luxe, però realment hi ha llocs del món que encara no hi és, no? I que és un element de dir, ostres, cobrir una aixeta que hi surti l'aigua i que et permeti fer tot el que pots fer, és un element extraordinari que canvia el món, no?
1: D'aquests utensilis que hem explicat, quin podríem recuperar, per exemple, per afrontar millor la pròxima sequera?
0: A veure, ja per aquesta, el càntic, que és una cosa... Té dos derivades, el càntic. No és que malgasti, perquè al final l'aigua te l'acabes bevent, però sí que te la veus d'una manera bastant moderada, perquè no és allò de... Vinga, va! I té aquest concepte més de que també té un estalvi energètic relacionat, que no és directament una despesa d'aigua, sinó l'energètica, no? Un element que és capaç de refredar l'aigua sense més que estar ni allí dins, doncs realment és una cosa que vam incorporar a casa meva, encara hi és, no hi havia sigut abans, i ara el fem servir a l'estiu, bàsicament, no? Però sí que és una cosa revolucionària que crec que, a veure, escolta, és tan bonic i tan interessant que qualsevol, a més, el pot fer servir tothom. El càntir és un element que podíem recuperar totes les cases, ja, eh?
1: El càntir, un estri indispensable d'aquells temps en què s'anava a buscar l'aigua a les fonts i que eren societats, recordem-ho, que cantaven molt. També de camí a la font, com escoltarem ara nosaltres tot parant l'orella a la Quimeta Borrell, de Cornellà de Terri, que és una de les informants del Càntut, que recull les cançons de tradició oral.
2: La fadrina va a la font a buscar un cantiret d'aigua, refilant com un ocell i saltant com una daina. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Avui que mirem enrere, que parlem de la cultura dels avis i dels rebesavis, no podem deixar de banda l'esforç de fa un parell de segles per transportar als pobles l'aigua de les fonts de les muntanyes o l'excavació de mines amb el mateix objectiu. Montblanc, la capital de la Conca de Barberà, és un gran exemple perquè ha begut per la filtració de les muntanyes de Prades i és justament en un dels punts on ens trobem, a la zona de la vall de Montblanc, per parlar de tot aquest patrimoni amb el montblanquí Joan Pellicer. Aquí ja hem sentit en el podcast. Pellicer és enginyer tècnic industrial i màster en intervenció ambiental i, a més d'haver estat el director del Servei Meteorològic de Catalunya, és, podríem dir, un dels grans coneixedors de tot aquest patrimoni natural de casa nostra. Joan, benvingut al Quatre Gotes.
3: Bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: L'aprofitament d'aquestes fonts i de les mines van ser una gran solució per accedir a un cabal continu d'aigua, no només aquí, sinó que també podríem dir que ho trobem en molts altres punts del país, però en quin moment s'hi comença a pensar?
3: Bé, podem remuntar bastant enrere, perquè jo diria abans del segle XVIII ja hi ha referències en un moment determinat per diverses qüestions. En primer lloc, les poblacions sempre s'han situat prop de rierols, fonts, on hi hagi una certa abundància d'aigua. A mesura que creix la població, s'ha d'anar cada vegada més enllà a buscar els recursos que tinguin quantitat i qualitat. A partir del segle XVIII ja comença a Montblanc a trobar-se una manca de recursos i potser de qualitat també, possiblement, i a poc a poc es van allunyant, endinsant cap dalt les muntanyes de Prades, on és conegut que hi ha una certa abundància de fonts amb un cert caudal, i a poc es van anant fent captacions i transportant-la fins a la vila de Montblanc.
1: Antigament hi havia un gran coneixement de totes aquestes fonts, de les muntanyes, dels recursos naturals, podríem dir que tota la gent, la societat, sabia, coneixia d'on sortia l'aigua. Tot això s'ha anat perdent?
3: Segur, s'ha perdut d'una manera irremissible. Fins i tot la meva infantesa encara estava, no diria que estava de moda, sinó que era regular que la gent anés a fer el que li deien fontades. En el període de primavera, estiu, tota la tardor, les famílies agafaven el menjar, el berenar, a vegades el dinar, i s'anaven a fer un recorregut per les diverses fonts, gaudíem una propa amb la natura, amb aigua d'una qualitat excepcional, amb aquest soroll que sentim aquí darrere, el soroll blanc, que és calmant. Tota aquesta tradició, al món modern, s'ha perdut, deixant de banda un altre que hi havia, que era el recurs per anar a guarir algunes malalties, com la tosferina, que era anar a beure aigua de diverses fonts, que era sinònim de salut.
1: De fet, l'aigua desperta passions, d'alguna manera evoca un sentiment de pertinença, perquè segur que molts ho han sentit a casa mateix, no? Aquell típic comentari que l'aigua del poble, d'aquella font, és exagerant molt la millor que hi ha o que és d'una qualitat excel·lent. Això fins a quin punt és part de romanticisme, d'aquest sentiment de pertinença, o bé hi ha alguna cosa més enllà d'això?
3: No, hi ha un fons veritable per una raó molt senzilla. L'aigua que estem parlant d'aquestes fonts ve de la muntanya, on habitualment no hi ha activitats de tipus agrícola, ramader importants, i molt menys industrials ni humanes. Les fonts, les activitats humanes, la ramaderia o l'agricultura intensiva o la indústria, per no dir-ho, ha portat una contaminació, una pèrdua de qualitat, o les mateixes poblacions, les aigües residuals, una pèrdua de qualitat de les fonts i de les aigües que estan en terrenys, ja diríem, baixos, a menys de 300 metres, els 300, 400 metres d'alçada, hem anat perdent la qualitat d'aquestes aigües, mentre a l'alçada es mantenia una qualitat extraordinària. I un altre tema molt important, que deien l'aigua, perquè sigui molt bona, ha de ser fresca. I per això tota la mitologia que aquesta aigua, com que a l'estiu sortia tan fresca i no podies aguantar la mà a dins més d'un minut de lo fred que eren, devia ser aigua que provenia del Pirineu. Això és una mite, una fal·làcia, però sí, la qualitat de les aigües és un recurs a preservar i a mantenir d'una manera excepcional que no totes les poblacions del món mediterrani poden gaudir.
1: Potser hem descuidat aquestes fonts o potser també plou menys, però entenc que en la disponibilitat de l'aigua també hi té molt a veure en com han evolucionat els nostres boscos.
3: Si mirem alguna fotografia antiga dels boscos a l'època dels nostres avis, veuran que la major part de la superfície forestal és inexistent. Són muntanyes pelades, perquè la fusta era l'element bàsic de construcció, d'utilització per escalfar-se, per cuinar, tal. I els boscos van quedar deforestats. Paradoxalment, en boscos deforestats es produeix una evapotranspiració menor i, per tant, els recursos que queden, que es filtren i que van a subterranis, augmenten. En el moment que hi ha una gran quantitat de massa forestal, una part d'aquests recursos per evapotranspiració es perden, d'alguna manera. L'altre tema és per una explotació excessiva. Si nosaltres fem, i això ho hem vist moltes vegades, a prop d'una riera, un pou, a prop d'on hi ha una font, una mica més avall de la font, o una mica abans, un pou, per fer una captació per l'utilització X o per una mala utilització, veurem com ràpidament la font aquella, l'aigua, minva.
1: Encara avui en dia ens continuem nodrint d'aquestes fonts, d'aquestes mines, seguim bevent en part aquesta aigua, però sí que hi ha un moment en què s'explora una altra aposta, no?, que és la dels municipis que es volen connectar a un subministrament extern que els garanteixi aquesta aigua, aquest cabal continu i estable durant tot l'any. A aquest punt, si arriba justament perquè aquestes fonts han minvat o bé perquè hi ha una necessitat d'aigua major?
3: Hi ha diversos factors. En primer lloc, hi ha, si podria ser, amb els anys de sequera, que hi ha una part que la quantitat, el recurs, disminueixi. Per altra banda, l'increment de la població i l'increment de la necessitat d'aigua és incomparable que consumim avui en dia d'aigua diària una família amb el que consumien els nostres pares i els nostres avis, que tenien una actitud molt austera davant del món mediterrani. I l'altre tema és que és molt fàcil parlar de sostenibilitat, però molt difícil assumir les conseqüències. Pràcticament ningú assumeix que hi ha límits, límits de recursos. Llavors, si se segueix creixent en població i en consum d'aigua per tot tipus d'activitats, moltes vegades lúdiques, moltes vegades no productives, doncs, evidentment hem d'acudir a recursos cada vegada de pitjor qualitat i de cada vegada més lluny, amb uns costos de transport i de tractament més elevats.
1: Del llegat que tenim de totes aquestes fonts naturals, què n'hauria de quedar en un futur? Què podem aprendre d'aquesta cultura de l'aigua que comentàvem, no?, dels nostres avantpassats?
3: Bé, aquí hi ha moltes estratègies possibles, però molt poc emprades, dissortadament, encara avui en dia. Tot així, no hem d'oblidar que hi ha una part important de petites fonts, petits manantials, un litre per minut, a vegades menys, aquí li diem una petita xumadura o caudals que fins a 5 litres per minut, moltes d'elles estan totalment abandonades. A mesura que hem pogut captar recursos molt llunyans, que obrim l'aixeta i tenim tanta com volem, hem abandonat totes aquestes petites fonts, que això sí que és un autèntic tresor i és el que nodreix encara els sistemes naturals, per una banda. Per altra banda, clar, les grans captacions tenen límits, s'estan exhaurint i les estem utilitzant de manera malament. Per tant, tenim tots els punts posats o l'aposta feta a que això acabi on ens trobem en situacions crítiques, com fa molt poc hem viscut amb els pobles de la Conca de Barberà o de tot Catalunya, que ara per una primavera excepcional de pluges podria ser que tornéssim a oblidar. Allò de no ens en recordem de Santa Bàrbara fins a Escatrona.
1: Mira, enrere sempre és important. Joan Pellicer, un luxe haver compartit aquesta conversa i, a més, en aquest indret.
3: Gràcies a vosaltres.
1: En el capítol d'avui en què hem revisitat els pobles i les cases dels nostres avis, hem tornat a fer referència a la qualitat de l'aigua. Veurem si al Quatre Gotes podem aprofundir en aquesta qüestió que ens planteja un debat complex i alhora interessant. També ens hem apuntat una referència històrica, l'any 1874, i en el pròxim capítol mirarem de treure'n l'entrellat. En la següent cita del Quatre Gotes, l'altre extrem del clima mediterrani, els aiguats. Al meu país, la pluja no sap ploure, cantava Raimon.
4: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Infopodcast Tordera.
1: Benvinguts i benvingudes al podcast informatiu d'avui dilluns 17 d'agost. Les tres paraules del dia són Festa Major, Donació i Escape Room. Festa Major, l'aigua, l'activitat infantil i el zumba protagonitzen a la tarda d'avui a la Festa Major de Tordera, i l'espectacle i el bon ambient regnen a la cursa de bicicletes, el primer gran acte esportiu de la Festa Major. Donació, Tordera acull aquest dijous una nova jornada de donació de sang. La carpa instal·lada darrere la plaça de l'Església estarà oberta de 10 del matí a 9 del vespre. Escape Room, balanç positiu de l'Escape Room de Ràdio Tordera sobre fake news el passat dissabte. L'activitat, m'ho ha dit un WhatsApp de la tieta, va comptar amb una quinzena de participants. Avui, 17 d'agost, es celebra el Dia Mundial del Peató, promogut per l'Organització Mundial de la Salut per promoure la seguretat vial i el respecte cap a les persones que caminen. El sant del dia és Sant Mamert. Una referència curiosa és que, segons les tradicions antigues, quan es va refugiar al desert, es va fer amic de les feres de la zona. En especial, es diu que les gaseles el proveïen de llet, amb la qual elaborava formatges per repartir els més necessitats i els cristians perseguits. L'aniversari famós és avui és de l'actor estadounidenc Robert De Niro, que fa 83 anys, nascut un 17 d'agost del 1943. També fa anys l'actor i director Sean Penn, concretament en fa 66. Queden 21 dies per l'inici del curs escolar. A Catalunya comença el dilluns 7 de setembre de 2026 i per a Sant Bartomeu queden només una setmana, 7 dies, per al 24 d'agost. La previsió del temps a Tordera, avui 17 d'agost, és un cel clar i assolellat durant tot el dia, amb temperatures que oscil·len entre els 23 graus de mínima i els 33 de màxima. Demà 18 d'agost, temps estable i clar, amb la possibilitat d'alguna nuvolositat residual o ruixat molt aïllat a la tarda, màximes al voltant de 30 graus. Com a notícia curiosa d'avui, tenim que a Tailàndia han identificat una nova espècie de llangardaix als boscos muntanyosos i l'han batejat oficialment com a Acanthosaurus sirax, en honor a Sirax, un dels dracs de la coneguda sèrie La Casa del Dragón. La dita del mes d'agost és a l'agost, a les 7 ja és fosc, o bé també aigua d'agost, la millor mel i el millor most. El que cal recollir a l'hort avui és tomàquets, pinyons, albergínies, pebrots, carbassons i melons. I per plantar o sembrar, és el moment ideal per plantar les hortalisses de tardor i hivern, com ara bé les coliflors, bròquils, escaroles, espinacs i també xicoira. La farmàcia de Guàrdia avui és la farmàcia de l'Oceà al carrer Amadeu Vives. Per tant, també tenim aquesta farmàcia durant tota la setmana i la recollida d'escombraries és a Mas Mora, zona de Can Manresa, Can Tió, Can Fosques, i també trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. El repartiment d'aigua potable, recordem que ja només és a Mas Mora, degut a aquesta última i darrera mostra necessària per eliminar les restriccions sobre la qualitat de l'aigua, doncs a Mas Mora, dels dimecres de 7 a 8 del vespre i els dissabtes de 9 a 2 quarts 11 del matí, al local social hi ha aquest repartiment d'aigua potable. L'estat del riu no hi ha cabal, està sec, i a les defuncions tenim a Benet Tuset i Tenes, amb 88 anys, avi del col·laborador de Ràdio Tordera, Esteve Tuset. L'enviem una forta abraçada a ell i a tota la família. Pel que fa a l'efemèride local, avui fa 10 anys augmentava un 11% el nombre de torderencs residents a l'estranger. Fa 5 anys, Roca Rossa es quedava sense celebrar la Festa Major després de discordàncies durant aquest cap de setmana. I feia un any l'Associació d'Artesanes venia a ventalls per recaptar fons per la Marató de 3CAT. A l'àudio recomanat, avui recomanem tornar a la web i xarxes de Ràdio Tordera per escoltar la darrera edició de l'Alcaldessa Respon. I acabem amb una frase cèlebre: si dius la veritat, no has de recordar res del que has dit. Una frase de Mark Twain.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
2: Les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis.
3: Bon vespre, soc Toni López, efectivament. Som aquí per posar sardanes. Aquesta setmana el peix fregit, si tot va bé, el dia 20, dijous, a 11:15, estarà a la plaça de l'Església per fer la tradicional i popular cantada de veneres. I nosaltres que comencem aquesta cantada de veneres amb el grup Peix Fregit, que ens acompanyarà durant tot el programa, i el tema d'Ortega Monasterio, El meu avi.

Seguim dins l'intens món de l'havanera, en aquest cas amb una havanera en castellà, atès que les havaneres doncs, van arribar de Cuba i per això porten aquest nom. És el tema que porta per títol Cubanita Preciosa.

les notes de l'havanera tan boniques. Continuem amb més havaneres i ara anem cap a una que es titula El meu secret.

Si acabes d'incorporar-me a la transmissió, val a dir que estàs escoltant El cant de la sirena, amb Toni López, que avui fem un especial perquè aquesta setmana hi ha, doncs, la cantada de veneres el dia 20, dijous, a 10:45. Comença i la retransmetrem en directe, si climatològicament és possible. Nosaltres que seguim aquí, a l'essència.1 de la FM i a radiotordera.cat. Escoltarem ara la vanera en versió vanera encisadora.

Peix fregit que ens està oferint avui un repertori bastant interessant. Anem a un tema molt apreciat i que en aquest cas és tot una llegenda, la vella Lola.

Déu-n'hi-do, quina història de passió, quina història d'uns mariners que estan un any per arribar a terra un altre cop i per trobar-se amb la vella Lola. Nosaltres que continuem amb el grup Peix Fregit, i en aquest cas ens arriba una sardana en versió habanera. Es titula La Puntaire.

Doncs aquesta gesta que fem els catalans de defensar la nostra terra, que s'ha vist reflectida amb la puntaire. Continuem amb un tema que fa molt pensar amb el títol d'aquest programa. Es titula La sirena de Bagú. Suposo que aquells que hàgiu vist la nova Odissea de Christopher Nolan hauran vist que Ulisses es fa lligar un màstil per poder escoltar el cant de la sirena, de les sirenes que feien bugir els mariners i els feia, doncs, esclatar tots els vaixells contra els espigons i contra la costa. I, en canvi, ell, doncs, el que fa és tapar amb cera tots els seus mariners, excepte ell, que escolta el cant de la sirena i crida com un boig. Una mica en honor a aquest passatge de l'Odissea, aquest programa es diu així, El cant de la sirena. I anem a escoltar ara La sirena de Bagú.

probablement aquesta... Dic que probablement aquesta cançó sigui dedicada a alguna noia de la qual els pescadors, el peix fregit, estan enamorats. Potser és per això podríem parlar que estan malalts d'amor.

Doncs nosaltres que marxem en aquesta primera part i ho fem amb una habanera molt nostrada. Molt nostrada, vull dir, que és molt nostra, però que a la vegada ha recorregut molts llocs perquè és tot una declaració d'amor. A Lola, la tavernera.

0: Les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis. Les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis.
1: Sabeu que aquesta setmana hi ha la cantada d'Havaneres, dijous dia 20 a 11:15 de la nit, que serà retransmesa en directe per Ràdio Tordera. Continuem amb el Peix Fregit, que és precisament la formació d'Havaneres que vindrà a cantar, i amb el tema Mar, deixa'm un cant.

Mariners totalment enamorats de Marta veuen en els seus ulls la procedència de la providència de Déu, i amb l'aquiescència de la providència, visca la rima, anem a escoltar Paraules d'amor.

Els primers amors que diuen que no s'obliden. Bé, no tothom som de la mateixa opinió. Continuem amb una altra habanera, en aquest cas en castellà, que es titula Para ti.

Uns ulls que també donen molt que parlar perquè són verds. Ulls verds és la bandera que escoltarem tot seguit.

Bé, en aquesta segona part del programa hem vist que moltes mirades i molts ulls provoquen sentiments molt viscerals, fins i tot veure la providència o morir per aquests ulls. Nosaltres que diem adeu. Volem agrair la confiança de la direcció d'aquesta casa, de Ràdio Tordera, la 107.1 de la FM, l'emissora que t'escolta. Saps que ens pots seguir sempre des del dial 107.1 de la FM i també per xarxes socials a radiotordera.cat. Nosaltres marxem amb una sardana, que és una sardana molt nostrada també, és una sardana que molta gent s'estima i que es titula És la Moreneta, en versió habanera pel peix fregit. A reveure!

0: les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis.
1: Ràdio Tordera.

I encara hi ha un ofici que es pot considerar un ofici de festa. És la del pintor de parets, que, si no canten abans, no et fan una bona sanefa.

I sempre i quan la cançó és molt més vella, et deixaran el pis molt més fresc.

un pis més fresc que un veu al sostre, que el feien i quan cantaven. Tots porten ells, tots ells porten bata llarga i de colors a plaeret.

I ara, canviant d'ofici, és encara més, si us deia, l'ofici de paleta. De paleta, que en sap, i vesteix d'aixoplucs.

Els paletes el mateix fan un porxo com una xemeneia. I si ho volen, sense escales, pugen al capdamunt d'on sigui.

fan també balconades que hom veu la mar de lluny, els finestrals que es guarden tota la serralada, i els capitells, i els sòcols, i les voltes de punt.

0: Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Els dilluns a les 3 de la tarda i els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Tordera.
1: Van en cos de camisa, com gent desenfeinada. Oh, les cases que aixequen d'un tancar i obrir d'ulls.

L'home és la mesura de totes les coses, de les quals són quan són, i de les que no són en el que mai són.

Mireu la noia que us guanya a l'esclat. Ella és la pubilla i és bruna de rostre.

De tant que és tan jove, enamora el seu pas. Qui no ho sap, quan la veu, també s'enamora.

Perquè tu has vingut, jo, ara, torno a estimar. Diré el teu nom i el cantarà la losa.

L'estat no és més que un morrió que té per objecte tornar inofensiu a aquest animal carnisser, l'home, i fer de manera que tingui l'aspecte d'herbívor

La felicitat humana és la fràgil seguretat d'un nàufrag que, en posar-se als peus a terra, es meravella de mantenir-se ferm.

0: El secret per ser feliç consisteix en estimar el que un ha de fer, acceptant el seu destí, tant social com no.
1: Sentit i sensibilitat. Música i pensaments imprescindibles per acabar el dia. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

l'hora que t'escolta. Set.1 FM.

en 7.1 FM. Radio Tordera.

Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas per explicar-los les notícies més destacades d'avui dimecres 19 d'agost de 2026. Última hora, la policia local de Tordera deté dues dones per un delicte contra la salut pública. Durant el cap de setmana passat es va aturar un vehicle per realitzar la identificació de les dues ocupants. En l'interior del cotxe, durant l'escorcoll, s'hi van localitzar un total de 63 embolcalls de pols blanc, suposadament cocaïna, i més de 700 euros en efectiu fraccionats. Les detingudes es van traspassar a Mossos d'Esquadra. Els pregoners de la Festa Major de Sant Bartomeu 2026 serà la nostra dansa. Ahir, al Cercle d'Història, l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, va comunicar que aquests serien els seleccionats per dur a terme aquest pregó 2026. Tot això a una conferència on Joan Carles Barrera va tenir lloc a l'espai de la gent gran a 6:45 de la tarda per explicar com es va vivint els balls festius al segle XX a Tordera. Fexende s'ha programat talls en el subministrament elèctric a Tordera per aquest mateix dimecres. Per avui afectarà a diversos carrers del nucli urbà entre les 8 del matí i la 1 del migdia per treballs de millora a la xarxa. Tordera acull demà dijous una nova jornada de donació de sang en plena Festa Major. La carpa, situada al darrere de la plaça de l'Església, estarà en funcionament de 10 del matí fins a les 9 del vespre, de forma ininterrompuda. Les places per a la pujada del campanar de Tordera estan gairebé exaurides per a demà. L'activitat organitzada pel Cercle d'Història inclou la pujada del cor i una visita guiada a l'església. I per activitats de Festa Major, avui el pregó infantil i la gimcana obren la tarda festiva al Parc de la Sardana. L'activitat està organitzada pel Pobillatge Tordarenc i comptarà amb la col·laboració de diverses entitats del municipi.

0: I la festivitat dels colors arriba al Parc de la Sardana amb el Holy Fest. Es podran adquirir els sobres de pols acolorit a partir de 6:45 al mateix recinte. Tot això avui. La plaça de la Concòrdia s'omple de rima i festivitat aquest passat dilluns. Sofia Alcover valora molt positivament les sessions de zumba que van fer ballant a grans i petits. I pel que fa al temps, avui dimecres tenim un temps estable i assolellat durant tot el dia, vents que seran molt fluixos i les temperatures que aniran a mínimes que baixaran dels 19 fins als 25 graus, màximes que es mantindran fins als 34 graus. Per tant, dia assolellat avui a l'espera del que pugui passar demà. De cara a la tarda, la previsió és la mateixa i demà ja començaria a ennuvolar-se, això sí, amb algun risc ja d'algun petit ruixat. Demà passat ja seria el dia definitiu, ja ens trobaríem a divendres, per tant, començaria ja aquest risc de pluja a l'espera de què passarà durant aquesta festa major.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: ho necessiten per desenvolupar el que són els ous. I en canvi els mascles són més petitons, sí. I són els que, bueno, són els pol·linitzadors, també s'alimenten per als ocells, rampenats. Llavors les que ens piquen són les femelles, cosa que jo no sabia.
1: Formes part de la cadena tròfica, de la
0: sí,
1: la biodiversitat del món mundial. Fas un bé,
0: correcte.
1: Fas un bé comú.
0: Sí, sí. A més, els científics creuen que els mosquits són els animals més perillosos del planeta Terra.
1: Això sí que no ho sabia. Més perillosos del planeta. Ah, per allò del transmetre malalties, serà?
0: Correcte, sí, sí.
1: Yeah.
0: Llavors, bueno, a part d'aquestes dades científiques, sobretot el que nosaltres necessitem són els consells i els trucs dels nostres oients.
1: Molt bé.
0: Que sempre ens poden deixar a l'Instagram d'Obert per Vacances o al nostre WhatsApp.
1: Recordem el WhatsApp, Estela, si el tens a mà?
0: Sí, és el 696-16-46-65.
1: Doncs vinga, queda dit. Si a part de mosquits voleu ampliar l'espectre, i donar-nos algun remei per evitar que les, que les cuques ens entrin a casa, doncs també els vindria bé. També, perquè entre una cosa i l'altra, xiqueta, a l'estiu tot o cuca viuen. Molt bé. Estela, doncs moltes gràcies. Vora les 10, repassem tots els consells que ens donin, d'acord?
0: Tornem a veure què ens diuen.
2: Molt bé.
0: Fins després.
1: Ens tenen ganes de rebella amb aquest tema, però no, vinga, centrem-nos, perquè avui estem de festa, però l'Obert per Vacances també ha de tractar altres temes més seriosos.
3: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
1: Temes més seriosos i d'altres doncs més lleugers, i temes que ens il·lustrin i que ens facin viatjar a través de la ràdio a tot Catalunya. Mireu, començarem parlant del Plater, aquest pla que ha de renovar, que ha d'ordenar, no? Ha de dir-nos com i on, sobretot, posem aquelles fonts d'energies renovables. Un pla que ha de regular tota Catalunya i que no agrada per igual a tothom. Té detractors i gent que hi està a favor, i avui coneixerem tots els detalls del Plater i sobretot quins són els punts forts i els punts en contra que podem trobar. Per altra banda, marxarem a Juneda per a que ens expliquin quina activitat fa una entitat que es diu Talma i que ja us avanço que ajuda a persones que tenen necessitats especials. És el nostre podcast social i solidari de la setmana, Juneda, avui. Marxarem cap a Arenys de Mar per conèixer un festival de contes, Arenys de Contes, així es diu, tal qual. Per altra banda, sabrem com treballen des de Premià, almenys, l'Agrupació de Defensa Forestal, els ADF, per entendre'ns, no?, que quina feina fan durant l'estiu per protegir els nostres boscos. En temps de patrimoni, avui ens duran cap a la Serra del Montsià per conèixer una residència, una construcció fortificada de fa 2.700 anys, i això és molt de temps enrere, ja us ho podeu imaginar. És tot un jaciment, tota una excavació. I, per altra banda, acabarem amb la cuina, amb l'espai de cuina, que ens durà la cuina del ranxo, que diuen a bordo, la cuina de les barques que es fan o es feien els pescadors quan sortien a la mar per poder aguantar tota la jornada de pesca. I, com ja heu sentit, no?, els mosquits seran les protagonistes del nostre tema del dia. Avui us preguntem sobre remeis que podem fer per evitar que entrin o per evitar que ens ataquin, i coneixerem més sobre els mosquits amb un reportatge molt, molt xulo que ens han preparat des de Ràdio L'Escala. Tot plegat, 2 hores fins a les 11 del matí, que comencem amb la ronda d'actualitat.
3: Obert per Vacances.

0: I comencem a Girona, saludant el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Mira, la primera parada vaja que fem la fem a Sant Miquel de Campmajor, al Pla de l'Estany i Mieres, a la Garrotxa. Denuncien aquestes poblacions la falta de cobertura que, com diuen, complica molt la vida a veïns i comerciants.
1: L'alcalde de Sant Miquel de Campmajor, Oriol Serrà, assenyala que fins i tot tenen dificultats per atendre ciutadans que truquen al consistori per informar-se de qualsevol tema. A més, Serrà també lamenta que el més increïble és que tenen la fibra òptica a tocar però que no s'ha connectat mai.
2: Sí, bueno, és una queixa constant que tenen els veïns, truquen a l'Ajuntament i els dic que això no depèn de l'Ajuntament i treballem, estem a sobre. Ells ho saben, ens ho dic diverses vegades, a més de comunicació, denunciant la situació. I llavors el que dius tu, sobretot amb els comerços. És a dir, aquí comerç, per exemple, tenim el restaurant, que hi ha dies doncs, que té el restaurant ple i a l'hora d'anar a pagar els clients ha caigut la xarxa i no poden pagar amb targeta i no porten metàl·lic. Clar, això és un problema molt greu. Però és que a part tenim tota una sèrie de gent que treballa al municipi, com els pagesos, que avui en dia es fa tot online, tota la documentació que han de preparar, subvencions, justificacions, i algunes d'aquestes són online. El moment que se't penja o va molt lent, se't desconnecta i has de tornar a començar. I és un drama.
1: Com hem sentit, tot plegat es tradueix en problemes per cobrar amb targeta en establiments o falta d'accés a internet que afecta el dia a dia d'aquests dos municipis. L'alcaldessa de Mieres, Núria Martínez, també lamenta que quan això passa, en cas d'una emergència, pot arribar a estar incomunicada i diu que amb les línies amb cable, ara obsoletes, estaven més ben comunicats.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Vilablareig l'autor d'un atracament amb arma de foc a una farmàcia.
1: Els fets van passar el 10 d'agost, cap a les 5 de la tarda, quan l'home va entrar amb la cara tapada a l'establiment apuntant amb l'arma al dependent. Després d'emportar-se el calaix de la caixa registradora amb tots els diners en efectiu, l'home també va agafar alguns medicaments i va escapar-se per la porta del darrere. El farmacèutic va trucar a la policia i els agents van començar a investigar el cas. De seguida, la policia va veure indicis que l'home havia fugit amb un turisme amb les matrícules tapades. Poques hores més tard, van localitzar el vehicle aparcat a la plaça de Sant Antoni de Salt i a partir d'aquí la policia va poder identificar l'autor de l'atracament.
0: I us ho explicàvem ahir, en temps d'agenda, el Rock Incombustible de Miguel Ríos tanca la 26a edició del Festival de Cap Roig. Per allí han passat 46.165 espectadors.
1: Una dada que suposa una ocupació del 86%. Als 82 anys i amb més de 6 dècades de carrera a l'esquena, el granadí ha desembarcat als jardins de Calella de Palafrugell amb la gira de l'Último Vals i un repertori que no s'ha deixat pràcticament cap dels himnes, que l'han convertit en un dels referents del rock espanyol. Com no podia ser d'una altra manera, Bienvenidos va obrir una nit que Manolo García va ser el convidat per interpretar plegats Insurrección.
0: Mare de Déu, quin luxe, eh? Miguel Ríos i Manolo García al Festival de Cap Roig. Com estarem tu i jo, Pau, als 82 anys?
1: Ostres, doncs no sé, però crec que la ràdio ja potser no.
0: Espero que no, dalt dels escenaris estarem, ja veuràs. Pau Villafanya, Girona FM, una abraçada, gràcies.
1: A reveure.
0: I des de Barcelona, de fet, des de Sant Cugat, saludem la Tina Forest. Tina, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Vinga, comencem explicant-vos que Sant Andreu de la Barca celebra la declaració de zona residencial tensa. D'aquesta manera podran aturar un auge de preus molt preocupant, diuen.
3: Expliquen que de mitjana els pisos de 3 habitacions se situen vora els 1.000 euros mensuals. L'alcaldessa accidental i regidora d'habitatge, Eunice Martín, assegura que els preus s'han disparat els últims 2 anys i que cal aturar-ho perquè no es pot assumir, especialment pel que fa als joves que es volen independitzar i se senten obligats a compartir pis o marxar a un altre local. Ara confien que aquesta mesura ajudi a millorar la situació.
4: És una eina més que ens ajudarà que els nous contractes doncs, no pugin aquest topall. Sí que és vital que hem de recordar que els que ja tenen, els que ja estan amb un preu, no els hi canviarà el preu ara, però sí que els nous doncs, sabem que no podem pujar aquests, però és que últimament ens estem trobant amb el que això ajudarà també a les noves famílies, perquè hi ha molta gent jove que no volen que marxi de Sant Andreu.
3: Un altre municipi que també celebra la limitació del preu de lloguer és Vilalba Sasserra, al Vallès Oriental, un poble de menys de 800 habitants amb poca capacitat d'expansió i que també es trobaven en pisos on el lloguer superava els 1.000 euros.
0: I els tallers mecànics que reclamen que se'ls tinguin en compte amb el que, pel que fa a la transició al cotxe elèctric, es consideren els grans oblidats.
3: El president del Gremi de Tallers de Reparació de Barcelona, Germán Palomas, critica que el creixement del sector ha estat imposat i gens orgànic i que mentre s'ha donat ajuts a la fabricació, venda i instal·lació de punts de recàrrega, s'han deixat sols els tallers de reparació. A tall d'exemple, recorda que formar un treballador per poder treballar amb cotxes electrificats té un cost d'entre 20.000 i 30.000 1.000 euros i que, a diferència d'altres comunitats, a Catalunya no reben cap mena d'ajut. També recorda que el 80% dels més de 5.000 tallers associats són petites empreses que no tenen el múscul financer per adaptar les seves instal·lacions als nous requisits i formar els seus treballadors.
0: I acabem amb un obituari. Ha mort Delfina Amaya, integrant del duet de rumba catalana Los Amaya. Tenia 74 anys.
3: Sí, Amaya va néixer a Oviedo l'any 1952, però des de petit va viure a Barcelona, al barri del Raval. Juntament amb el seu germà José, va formar Los Amaya, un dels màxims exponents de la rumba catalana. Són familiars de la bailaora Carmen Amaya. Entre els seus èxits destaquen Caramelos o Vete. Van publicar el seu primer disc l'any 1969. També van participar en la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992, juntament amb Peret i Los Manolos.
0: Moltíssimes gràcies, Tina Forés, des de Sant Cugat. Una abraçada.
3: A tu, Núria.
0: Fins ara.

0: I establim ara connexió amb Terres Lleidatanes. Com sempre, saludem l'Arnau Vilà, d'Aimun. Arnau, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Tu mateix, perquè avui sí que no tinc els teus titulars.
1: Doncs mira, avui comencem explicant que la collita de pera als camps de Ponent serà en guany lleugerament superior a la de l'any passat, però els pagesos encaren la campanya amb preocupació pels preus baixos. Més que res, doncs, tenint en compte que la principal preocupació és la falta de demanda actualment en un mercat molt centrat a la fruita d'estiu i aquest increment dels preus de cost, que evidentment doncs, ha crescut en aquest any fins al 15%. Els preus baixos, però, també estan afavorint les vendes, tot i que els agricultors continuen sense saber si aquesta campanya els permetrà cobrir despeses o si acabarà generant pèrdues. Pel que fa a la fruita de pinyol, com el préssec i la nectarina, la campanya es troba ja a l'Equador i els productors tenen poc marge per esperar, perquè aquesta fruita no es pot conservar fins a l'hivern. A banda, també, l'altra notícia, Núria, que t'explico, sí, és que les exportacions de les empreses lleidatanes han caigut gairebé un 7% durant el primer semestre de l'any, on el sector porcí és un dels principals responsables d'aquest descens. En canvi, les importacions han crescut un 5% fins a superar els 1.113 milions d'euros. Malgrat això, la caiguda, aquesta caiguda del 7% en exportacions ha fet reduir considerablement el superàvit comercial de la demarcació, que ha passat de més de 423 milions d'euros a només 249. Com dèiem, un dels sectors més afectats ha estat el porcí, que ha reduït les vendes a l'exterior un 19%, evidentment per l'impacte de la pesta porcina africana. També han baixat les exportacions d'oli d'oliva, verge extra, tot i que de manera més moderada. Pel que fa al mes de juny, les exportacions lleidatanes han superat els 292 milions d'euros, un 7,4% menys que el mateix mes de l'any passat. La caiguda s'explica principalment pel descens de les vendes de fruita de pinyol, especialment en préssecs i nectarines.
0: Déu-n'hi-do, eh? Un de xifres que van anant sortint ara ja gairebé a tocar de finals de l'estiu. Molt bé, moltíssimes gràcies, Arnau Vilà, des d'Aimun. No, no marxis massa lluny.
1: Seguim aquí
0: per parlar del plàter d'aquí uns minutets. Fins ara. Gràcies, Arnau.
1: Adéu.
0: I avui, com cada dimecres, l'actualitat tarragonina se centra bàsicament en Terres de l'Ebre. Per això saludem a Víctor Montesino, el company de La Plana. Víctor, bon dia.
2: Hola, bon dia, Núria.
0: Mira, parlem del temps, no?, de calorades, de falta de pluges i de com afecta tot plegat a la verema, la de les més primerenques que es recorden de la Déu Tarragona.
2: Així és, perquè alguns cellers de la plana del Camp de Tarragona i de la part baixa de la Ribera d'Ebre ja van començar a collir a la primera setmana d'agost o una o dues setmanes abans del que és habitual, mentre que la majoria arrenquen estos dies. Les pluges de la tardor i la primavera van accelerar el creixement del raïm, però la falta d'aigua des del juny ha impedit que alguns grans s'acaben d'inflar. Ho explica la presidenta de la DEO Tarragona, Maria Rosa Blanc.
3: Aquella situació sequera tan extrema que teníem no l'hem tinguda perquè doncs, a l'hivern, a tardor hivern i aquesta primavera hi ha hagut pluja. Sí que és veritat que ara doncs, tot el que portem d'estiu ha faltat una mica d'aigua. Per tant, tenim una verema sana. Pensàvem que potser tindríem més producció i tenim raïm, però no s'ha acabat d'inflar del tot perquè finalment aquesta època ha faltat una mica d'aigua. Però tenim un material doncs, bo per fer un bon vi.
2: Així, des de la DO esperen una collita sana i de qualitat amb una producció similar als 2,2 milions de quilos de l'any passat. La falta d'humitat també ha evitat l'aparició de fongs. El sector afronta, però, una altra dificultat, la reducció mundial del consum de vi que manté estoc de l'any passat i pot pressionar els preus a la baixa. La DO Tarragona agrupa 26 cellers del Tarragonès, l'Alt Camp, Baix Camp i la Ribera d'Ebre.
0: I ens traslladem ara cap a Amposta perquè allà avança la ciutat vaja la implantació dels primers estudis universitaris d'odontologia de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona.
2: Doncs sí, l'Ajuntament ha aprovat l'expedient per a la concessió de l'Auditori Municipal, on actualment ja s'imparteixen fisioteràpia i ciències de l'activitat física i de l'esport. L'adequació i ampliació de l'equipament preveu una inversió de més d'un milió d'euros i permetria incorporar una quarantena d'alumnes amb els nous estudis d'odontologia. Tot i que inicialment es preveia començar este pròxim curs, ara l'objectiu és que la nova oferta universitària pugui estar disponible en els cursos que venen.
0: Molt bé, i encara acabem amb una darrera notícia. El Port de Tarragona manté la tendència positiva. Augmenta un 6,3% el tràfic de mercaderies, això amb dades de fins al juliol.
2: Doncs sí, durant els primers 7 mesos de l'any ha mogut 17,6 milions de tones entre tràfics els que més creixen i els productes petrolífers, amb un augment de gairebé 13%, i el mineral del ferro, que s'incrementa pràcticament un 50%. També destaca el moviment de vehicles en un 61% superior al del mateix període de l'any passat. Pel que fa als creuers, durant el juliol han passat pel port de Tarragona prop de 19.000 passatgers.
0: Mira, i una darrera notícia encara, Víctor, que tenim temps. 3 detinguts en 2 dies al Baix Ebre i al Montsià. Se'ls ha confiscat prop de 1.500 samarretes esportives, presumptament falsificades.
2: Així és, els Mossos van detindre dilluns 2 homes a la P7 a l'Aldea després de localitzar al vehicle 646 samarretes esportives amb indicis de falsificació. I ahir dimarts, en un control a la Nacional 340 a Amposta, detenien un altre home que transportava més de 800 samarretes de futbol aparentment també falsificades. Segons van explicar els agents, tenia previst vendre-les al mercat setmanal d'Amposta. En els dos casos, Mossos atribueixen als detinguts un presumpte delicte contra la propietat industrial.
0: Aquestes són les notícies de Tarragona, avui més focalitzades en Terres de l'Ebre. La Plana Ràdio, Víctor Montecino, moltes gràcies. Una abraçada.
2: A vosaltres, una abraçada.
0: Així tanquem ronda d'actualitat i el que fem ara és entrar ja de ple en la primera entrevista, el primer tema desenvolupat de la jornada. Parlem del Plater.
4: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Aquests dies ha anat la ronda d'actualitat, especialment quan connectem amb terres lleidatanes, n'hem sentit a parlar el Plater, no? Un dels temes que està més sobre debat. A nivell territorial no ens afecta a terres de Ponent, sinó també a molta part de la Catalunya central, per dir-ho així. És el pla, el Plater, que ha de determinar com i on s'implantaran les energies renovables a Catalunya. Aquest pla compta amb defensors, però també amb una forta oposició. Hi ha municipis que consideren que no s'ha tingut en prou en compte la realitat del seu territori. Per saber-ne els pros i els contres, connectem, com dèiem, amb el company d'Emunt, amb l'Arnau Vilà. Arnau, bon dia de nou.
1: Bon dia, Núria.
0: Qui ens ho pot explicar? Qui ens ho pot explicar, això del Plater?
1: Doncs mira, avui tenim a la Teresa Botargues, que és l'assessora en transformació econòmica de la Diputació de Lleida, la qual doncs la tenim ja preparada per parlar sobre el Plater i la qual ja saludo. A Teresa Botargues, benvinguda també aquí a l'Obert per Vacances i bon dia.
5: Molt bon dia.
1: Doncs primer de tot, no, hem estat parlant, fent introduccions en aquesta entradeta, en aquests primers 27 minuts de programa d'avui, sobre el Plater, aquest programa sobre la nova transició energètica. Primer de tot, pel que hem pogut veure aquests últims dies, ja sigui amb notícies per xarxes socials, Teresa, és que és un pla que té amants i detractors. Primer de tot, m'agradaria que ens expliquessis per què, i després ja avanço a l'audiència, que tu ets de les amants. Vull dir, explica'ns una mica el context, l'amor i l'odi respecte a això i com són aquestes dues vessants.
5: Doncs bé, en primer lloc, el que m'agradaria dir és que a mi el que de veritat em preocupa és que el Plater no ens deixa veure el bosc. I suposo que després ho podrem comentar. Mm. Però contestant-te directament a la pregunta, jo hi estic a favor perquè substitueix o intenta substituir el caos per la planificació. Dit això, aquesta planificació arriba tard, perquè els grans projectes ja es van tramitar abans del Plater. I el Plater no obre la porta a nous projectes, perquè estem en un moment en el que els inversors, que ja van venir a partir del 2019, ja no estan tan interessats en aquest tipus de projectes. De fet, els prop de 1.000 megawatts que a Lleida disposen d'autoritzacions no estan afectats pel Plater. I el que està passant és que molts no tiren endavant perquè els inversors ara no veuen tan atractives aquestes inversions. A més, el Plater només zonifica, és a dir, marca zones en base a objectius de producció que va fixar la Generalitat. No hi ha cap marc legal que vinculi la planificació a l'execució.
1: Vale.
5: En resum, hi estic a favor en la mesura que aquesta planificació que s'havia de fer la puguem aprofitar des de Lleida, per impulsar amb coalicions locals o supralocals una capacitat de generació que millori la competitivitat de la nostra economia i la sobirania energètica dels nostres municipis.
1: Vale, fantàstic, Teresa. La veritat és que tenim una bona introducció, però ara ja no esperaré més, perquè explicaves això de que no deixa veure el bosc, que ho comentàvem més tard, et dono pas ja, vull dir, pots explicar-ho quan vulguis, Teresa, et dono més temps perquè amplis aquest argument que t'explicaves.
5: cap problema. El fet és que el plàter no deixa de ser un instrument que planifica. No té cap mena d'obligació, no comporta cap mena d'obligació. Nosaltres a Lleida, l'any 2021, ja vam quantificar quina oportunitat representava pel territori la generació de renovables. No només fotovoltaica i eòlica, sinó també d'altres. I ja vam veure que la producció d'energia renovable des del territori de Lleida era una oportunitat per tenir un vector d'especialització competitiva que ara no tenim, que podia ser complementari, i no podia ser de cap més manera, amb el sector estratègic que tenim, que és la producció alimentària, i que vam quantificar aquest potencial i vam veure que teníem capacitat per fer-ho tot, produir aliments i produir energia de manera sostenible. El que ha fet el Plater ara és ordenar-ho, però l'oportunitat ja hi era abans que el Plater, i de fet l'oportunitat encara ara és més gran perquè, com et deia, hi ha una baixada d'interès per part d'inversors privats, que són aquests que fan tanta por, perquè aquests ja van venir, ja hi són, i no s'hi pot fer res, però hi ha una finestra d'oportunitat perquè el Plater ha posat sobre el paper una quantitat que encara es pot produir d'energia, que no, de moment no és atractiva pel privat, i que l'hauríem d'aprofitar. És a dir, la finestra d'oportunitat real no és protegir-nos dels inversors externs, sinó no deixar perdre per inacció un actiu que tenim, que el tenim al territori i que pot millorar i molt la situació del territori en termes econòmics i socials.
1: Clar, vale, no. O sigui, ens hem fet una idea, Teresa, però envers a això que explicaves, clar, et volia preguntar en clau ajuntament, en clau municipi, que s'ha dit des de molts ajuntaments que no s'ha tingut en compte la consideració i el coneixement de cada territori municipal, a banda que he vist bastant la frase de s'ha fet als despatxos de Barcelona i no, diguéssim, aquí al nostre camp. Diguéssim que faltaria una mica més de coneixement del territori en aquest sentit.
5: Bueno, jo també ho matisaria, això, eh? És a dir, sobretot sempre tenir present el que he dit al començament, que el Plater només planifica, no obliga ningú a executar res. Dit això un altre cop, sí que és veritat que s'ha fet des de Barcelona, val? Però el problema de que s'hagi fet des de Barcelona no és només que no incorpora la realitat dels municipis, sinó que, tot i coneixent-la, a través d'altres mecanismes, no l'ha incorporat. Vull dir que el Plater el que fa és planificar el desplegament de la generació renovable elèctrica, només elèctrica, la fotovoltaica i la eòlica, però ignora, per exemple, la tèrmica o la gasística, no contempla ni la biomassa per a usos tèrmics ni el biogàs. I a Lleida tenim moltíssim potencial en totes les tipologies, incloent la hidroelèctrica, de la que després ja et comentaré. El que vull dir és que dins de la pròpia Generalitat, fent servir la frase des de Barcelona, des dels despatxos de Barcelona, crec, i això és una opinió personal, que hi ha una desconnexió entre plans de la pròpia Generalitat. Tenim una estratègia del biogàs a Catalunya, tenim una estratègia de la bioeconomia, per tant, el biogàs i la biomassa tenen estratègies i finançaments, és a dir, hem de recordar que hi ha subvencions per a plantes de biogàs, però, en canvi, no tenen cap instrument d'ordenació territorial, cap Plater. És a dir, tenim energies renovables amb potencial de producció i amb subvencions, però no tenen planificació. Per tant, per mi el problema de fer-ho no és només de fer-ho des de Barcelona, sinó que des de dins de Barcelona, entre diferents departaments de la Generalitat, no han posat en comú el coneixement que diferents departaments tenen de realitats del territori. D'acord? Però és que, a més, no ens oblidem de la hidroelèctrica, que en el cas de Lleida, a sobre, pateix una desconnexió encara més greu, perquè ni tan sols la Generalitat és qui decideix, sinó que és un organisme, com que les conques de Lleida depenen de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebro, decideix un organisme de l'Estat amb seu a l'Aragó. D'acord? Dit això, jo entenc el malestar i la frase que comentes, però també t'he de dir que pel que fa a la quantificació que ha fet emergir el Plater, aquesta capacitat de generació que el Plater, amb tota la seva maquinària i les 141 capes d'informació que ha combinat, i arriba 4 anys després, és a dir, nosaltres vam fer l'estudi el 21 i el Plater és del 25, arriba 4 anys després i dona els mateixos resultats de l'estudi que vam fer nosaltres. Per tant, el Plater sí que incorpora de manera indirecta un coneixement que ja teníem aquí al territori.
1: Vale,
0: Teresa,
1: vale, fantàstic.
0: Deixa'm posar...
1: Dóna pas a la Núria, sí. Cartanyà, sí.
0: Deixa'm-ho posar una mica en context perquè hem entrat molt a saco, permeteu-me l'expressió, parlant del Plater. Hi ha territoris en què doncs, no estem tan familiaritzats perquè no forma part del nostre debat del dia a dia. Ja ho hem dit, ja m'he avisat que és això, és una full de ruta de com i on implantar les energies renovables. Clar, això sobre el paper, i s'entén el malestar potser d'alguns municipis, és com que a casa teva et diuen que poden aprofitar els terrenys per muntar doncs, plaques solars, per muntar molins d'energia eòlica, però un detall és important, i això marcaria la diferència, Teresa, pel que dius, el Plater és una eina de planificació, no obliga. Al final, qui decideix? Et diuen que sí, que el teu terreny, que el teu municipi té terreny per implantar aquest tipus d'energia, qui decideix si al final s'implanta o no s'implanta?
5: Aquesta és la pregunta, perquè ningú, és a dir, la decisió també pot ser del territori. És a dir, el Plater no obre la porta només a un tipus d'inversor que tenim molt estigmatitzat. El Plater planifica i hauria de facilitar que si el territori, els actors públics i privats d'un territori, i quan dic actors públics i privats vull dir ajuntaments, consells comarcals, comunitats de regants, cooperatives agrícoles, petites i mitjanes empreses, veuen que la producció d'energia pot beneficiar-los, ells tenen la mateixa capacitat que un privat de posar en marxa aquella planificació que preveu el Plater.
0: Per tant, cada municipi tant, després pot, amb consens, no? Entenc que amb la seva població, pot decidir el què.
5: Clar, decidir el què, amb el sentit de decidir posar en funcionament aquesta capacitat de de generació. És a dir, nosaltres ja estem treballant amb ajuntaments que hem posat en comú una taula amb el Plater al davant, mirant on estan les zones on es podria produir energia, però hem posat sobre la taula una dada que el Plater no contemple, que és i quin consum energètic tenim als nostres municipis.
0: Clar, allò de l'autonomia.
5: Quanta d'aquesta energia podríem utilitzar en el propi municipi?
1: Doncs totalment, totalment. A veure, al final cada territori no té les seves coses, però en tot cas, Teresa Botargues, crec que l'explicació ha estat magnífica. Vull dir, per aquests minuts crec que ja ens hem pogut fer una idea. Era un tema que tocàvem una mica més cru i que ara ja tenim més cuit. O sigui que moltíssimes gràcies per haver vingut aquí a explicar-ho a l'Obert per Vacances. Teresa, com dèiem, assessora en Transformació Econòmica de la Diputació de Lleida, i avui parlant sobre el Plater, perquè doncs, per això, Teresa Botargues, moltes gràcies per acompanyar-nos aquí.
5: Moltes gràcies, Arnau. No sé si podria aprofitar un últim missatge que crec que és important.
1: Vinga.
5: Recentment, de fet fa 2 mesos, s'ha publicat un real decreto ley que obre la porta a premiar els projectes amb excel·lència social i territorial i reserva capacitat de xarxa, aquell altre problema que dèiem sempre que tenim, que no podem evacuar, per a iniciatives municipals i comunitàries. Per tant, conclusió, si Lleida no organitza ara la seva capacitat per fer coalicions de projectes territorials, perdrem una oportunitat molt gran.
1: Doncs ja tenim el titular, Núria. Crec que amb això ja ho tenim tot.
0: Moltíssimes gràcies. Gràcies, Teresa, i gràcies sobretot a Arnau Vilà des d'Emun per apropar-nos aquesta informació. Gràcies, Arnau. Una abraçada.
1: A vosaltres, igualment.
0: Seguim endavant. Seguim endavant ara sí, i ens quedem encara en terres lleidatanes, perquè avui s'incorporen, crec que no sé si és la primera vegada que participen, no hi posaria la mà al foc, però vaja, si no és la primera, és la segona, Ràdio Ponent Mollerussa. Els companys de Mollerussa que ens han preparat una píndola d'informació, un podcast que anomenem Social i Solidari. Avui coneixerem, s'han desplaçat a Juneda per conèixer una entitat que es diu Talma i que treballa per donar oportunitats a aquelles persones que tenen necessitat d'un suport especial perquè es puguin desenvolupar de forma autònoma i inclusiva. Saludem, doncs, el Julen Andrés, des de Ràdio Ponent Mollerussa. Julen?
6: Doncs sí, ara mateix ens trobem a Juneda, just al costat del cementiri, amb una paret del poble, perquè s'està fent una activitat molt especial, que és per commemorar els 50 anys de Talma. I per parlar de tot plegat, tenim amb nosaltres a l'Anna Vilalta, responsable de comunicació de l'entitat. Anna, primer de tot, posa'ns en context, no? Quina és la tasca que feu? Què és Talma?
7: Talma és una entitat social que ens trobem a les Garrigues, però també allarguem els nostres suports a fins i tot al Pla d'Urgell i al Segrià. I, com deia, som una entitat social que al final generem suports i oportunitats per persones que estan en situació de vulnerabilitat social, ja sigui per una discapacitat intel·lectual, algun problema de salut mental, o simplement que doncs es troben en una situació de vulnerabilitat, i a través de la nostra xarxa de suports, que són molt diversos, des de la infància fins a les persones grans, i des de suports més aviat terapèutics com laborals, formatius, d'inserció laboral, doncs acompanyem amb aquestes persones perquè puguin fer realitat el seu projecte de vida i puguin viure a la comunitat i de la manera més inclusiva possible. Òbviament, 50 anys sabíem que era un any important, el 2026, i el teníem remarcat al calendari de fa ja potser un parell d'anys, i la veritat és que des del primer moment vam tenir clar que no el volíem celebrar només nosaltres a nivell intern, com a entitat o amb les famílies i les persones que acompanyem, sinó que volíem que fos una festa, una celebració comunitària, perquè al final la nostra tasca no s'entén o no té cap sentit si no és amb la comunitat, i per això totes les activitats que hem anat programant doncs han tingut molt un enfocament cap a fora, cap a que la gent de la comunitat, de la comarca, del poble pugui participar. I un exemple doncs és aquest mural que fem a Juneda.
6: I a més, bueno, la Lili, una artista internacional, però també és el que... Després ho comentarem amb ella. Ella juga a casa, també és una artista d'aquí. Ho heu tingut clar també, no?, a l'hora de fer aquest projecte.
7: Exacte. Una de les coses que volíem incloure en aquest aniversari era el tema artístic, el tema creatiu, i de seguida vam tenir el cap a la Lili perquè doncs, és una artista reconeguda a nivell internacional, però és d'aquí, no? Llavors, doncs, sí que sabíem que havia pintat en alguns racons del poble, però no teníem una obra com la que ens està fent ara, no? No teníem una obra doncs, de certes dimensions, i doncs, va ser... Amb ella va ser molt fàcil tot des del primer moment, va dir que sí, i bueno, hem anat treballant i esperem que el dia 19 pues, el resultat, que alguns ja el sabem, però que el resultat pugui transmetre tot això que hem treballat amb ella, tots aquests valors i aquest propòsit que amaga el mural, pues, que la gent el pugui gaudir a partir d'aquest any.
6: Anna, gràcies per estar amb nosaltres i felicitats.
7: Gràcies.
6: Doncs ara estem amb una altra de les protagonistes, amb la Lili, artista internacional. Lili, jugues a casa, com afrontes aquest projecte?
8: Doncs em fa molta il·lusió, perquè clar, estic a 2 minuts de casa meva i sento que, bueno, és un privilegi. Sempre estic acostumada a agafar avions, trens, a marxar molt lluny, i estar tan a prop dels meus, que em va veure el meu fill i el meu home a la nit, és, bueno, és fantàstic, és genial.
6: Talma és una entitat molt potent aquí, no només a Juneda, sinó a tota la comarca i fins i tot a l'entorn. Com afrontes aquest projecte?
8: Sí, efectivament, o sigui, Talma és molt important a tot el territori i penso que també la nostra societat és molt necessari que existeixi, i crec que és important que la gent sàpigui la tasca que fan. Llavors, per a mi és molt important plasmar els valors i d'alguna manera expressar amb un mural el que són. I bueno, més enllà d'expressar el que són, també que la gent s'emocioni i tingui curiositat de saber què hi ha.
6: I això com ho intentaràs fer? Què podrem veure al mural?
8: Doncs com que és un mural a l'aire lliure, intento que la gent, quan ho vegi, en un moment que està tan trasbalsat i que tot és gris i una mica fosc, sobretot que vegin color, alegria, esperança, il·lusió, que els colors que hi ha aquí doncs alegrin el dia a la gent que passi per aquí, sobretot que quan el veguis tinguis un somriure, i també que expressi coses senzilles com comunitat, acompanyament, llibertat, també desitjos d'objectius a la vida. Llavors veurem 3 persones que són de diferent edat, i es nota que l'adulta, la persona adulta, està acompanyant, està instruint, està ensenyant i està obrint un camí. I els 3 fan algo tan senzill com bufar una dent de lleó. Aquesta floreta que de manera universal tots hem tingut a les mans i que els nens bufen i demanen un desig. Llavors jo considero que és algo molt innocent, però que està ple de simbolisme i d'informació que nosaltres podem sentir com a nostra.
6: Estem gravant just això abans de que comencis a treballar, així que ja et deixem. Gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona per la feina.
8: Gràcies a vosaltres.
0: Doncs des de Ràdio Ponent Mollerús, el company Julen Andres, que avui s'ha desplaçat a Juneda, vaja, es va desplaçar a Juneda per conèixer aquesta entitat social i solidària, Talma, una entitat que ajuda, com hem sentit, a persones amb necessitats de suport a desenvolupar-se de forma més autònoma i inclusiva. Vinga, va, que falta un quart d'hora per arribar a les 10.

0: I si us passa com a mi, que us encanta que us expliquin històries, contes, que jo crec que això li agrada més o menys a tothom, aquest vespre podeu anar cap al festival Arenys de Contes. Això és a la vila, concretament a la vila maresmenca d'Arenys de Mar. La narració de contes d'avui, d'aquest festival que ja funciona, però la d'avui, la sessió d'avui, tindrà lloc al port, amb les cadires a la fresca, amb una passejadeta amb golondrina, un festival, com dèiem, amb solera, Arenys de Mar, que creix, que evoluciona i que en volem saber més, tots els detalls, connectant, i ho fem a Mar Ràdio Arenys, amb el company Oriol Leo. Oriol, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Estàs al port?
1: No, no estic al port, estic a l'estudi.
0: Ens haguessis pogut enredar, Oriol, que ningú ho hagués...
1: No, jo crec que es notaria. Vols dir que no,
0: sí,
1: no se sabria?
0: Clar, sentiríem un...
1: Clar, alguna gavina, no? Que passa, sí. Aquí no la podem sentir.
0: Bueno, però aquesta nit hi seràs, eh?
1: A veure, sí, tenim tots els detalls. Aquí al meu costat tinc l'Albert Estenga, que és organitzador d'aquest festival. És rondallaire i n'explica molts de contes. Núria, t'encantaria escoltar-lo i ara el sentiràs. Parlant d'aquest festival, Albert, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Mira,
2: a tothom.
0: Ja té veu de contes. És que...
1: que sí?
0: Sí, ja està.
2: Si és clar, si haguéssim dit que era vidrier, tindria veu de vidrier.
0: Segur.
1: Vinga, Albert, parlem d'aquest festival, com dèiem, sessió al port, darrera novetat, darreres informacions de la sessió d'avui, Albert.
2: Sí, les darreres informacions de la sessió d'avui és que, malauradament, per qüestió del temps del mar, avui no farem la sessió dels contes de la golondrina, sinó que l'hem traslladada a dimarts que ve.
1: Ah, vaja.
2: Sí, l'hem hagut de traslladar perquè en Roger, que és el que ens passeja amb la golondrina, que sortim de port i anem fins a Caldes habitualment i aleshores tornem, doncs ens ha dit que el mar estava molt mogut i que apuntava que la cosa seria massa moguda com per poder-hi explicar contes.
1: Clar.
2: De manera que li hem fet cas, que és, jo penso que hem fet bé, i ho hem traslladat a dimarts que ve.
1: Clar, és que ja m'imaginava, a la golondrina, un mar gaire mogut, algú intentant explicar contes, els que escolten intentant no marejar-se, allò podia acabar sent un veritable cuento,
2: És allò com el Rosari de l'Aurora.
1: I tant, seguríssim.
2: De manera que ho hem deixat per la setmana vinent, però el festival continua viu, ho hem traslladat, però això no vol dir que s'hagi anul·lat, i no ho podem anul·lar perquè sempre tenim molta demanda de contes en aquest festival de contes. I si em permet, faré una petita història d'aquest festival.
1: Doncs vinga, som-hi.
2: Que neix fa 26 anys que funciona el festival en la biblioplatja d'aquí d'Arenys de Mar, i és una idea, una iniciativa de la biblioteca de Pare Fidel Fita d'Arenys de Mar, i ja t'ho dic, fa 26 anys, però encara en fa més que s'hi expliquen contes per adults, no que tall de festival, però fa 27 o 28 anys, més o menys. És a dir, que tenim la gent d'Arenys molt acostumada a venir-nos a escoltar els vespres, a l'estiu, a la biblioplatja, a la fresca, cosa que aquest any ha costat, que hi hagués fresca també els vespres.
1: Sí, anava a dir, aquest any de fresca, poca.
2: Poca.
1: Ni, però... de dia, per descomptat que no, però és que n'hi ha les nits.
2: No, però a casa pitjor.
1: Sí, això també és
2: de manera que... En aquest sentit també guanyem. I és per això que no ens fa por traslladar la sessió d'avui a la setmana vinent, perquè pensem que encara tenim gent que té moltes ganes i voluntat de venir-nos a escoltar.
1: I tant, i aquestes sessions que feu així amb golondrina, que feu arran de mar, què és el que tenen d'especial? És a dir, a l'hora d'explicar un conte, què és el que ho fa especial explicar-ho en una golondrina o explicar-ho a biblioplatja? Què ho fa diferent?
2: Mira, la de Llona, quan expliques contes a la biblioplatja, la gent et miren a tu.
1: Uh-huh.
2: a mi,
1: sí,
2: o
1: al
2: narrador o narradora que vingui allà, i al cap de 5 minuts ja t'han vist, ja és avorrit mirar, però aleshores enganxa la història. El que passa és que en el golondrina la cosa aquesta millora, perquè sí, et miren a tu, i després de mirar-te'n a tu, tot i sentir-te tota l'estona el conte, que els enganxes amb el conte i anem navegant amb el conte, també pots gaudir de la vista, de les vistes doncs tan maques que hi han des de la golondrina, perquè ens n'anem, no és que anem mar endins, no, mar enllà no hi anem pas gaire, però lo suficient com per des de mar poder veure el turó de l'home, que és bastant enrere, des de terra no es veu, és clar, hi has d'anar, doncs des de mar es veu i tota si fa bon temps es veu fins a Montjuïc, a Barcelona, i aleshores els pobles aquests de per aquí de la costa, i Caldetes, i vas reconeguent una cosa i l'altra, i tot això mentre t'expliquen un conte, que sempre és maco.
0: Jo tinc una pregunta per l'Albert.
1: Digues, Núria, i tant.
0: A veure, que tots hem intentat explicar contes, no?, a la canalla, tots ho hem provat. Albert, què s'ha de tenir? Com s'ha de fer per explicar un conte? Tens algun consell?
2: Sí, a veure, tu quan expliques una cosa, un conte o el que sigui, per què l'expliques? Primera, perquè la saps, i segona, perquè te la creus, més o menys, o perquè no te la creus, però vols traslladar una idea, oi que sí? Doncs tu posi convicció en allò que expliques, i aleshores et funcionarà.
0: A vegades no cal fer veuetes, a vegades, no? O sí, no ho sé, depèn de cadascú, posi el que vulgui.
2: Mira, em sap greu fer referència als castellans, però no sé la dita en català, i en castellà tenen aquella que diu cada maestrillo tiene su librillo. Vull dir, com a mi quan em pregunten com puc explicar un conte, jo de seguida torno a preguntar com l'expliques? A veure, explica molt, i et diré si m'arriba o no. Tu creu-te allò que expliques, ja sabem que és fantasia moltes vegades, però tu creu-t'ho i fes amb convicció i fes veus o no facis veus, però explica-m'ho tu.
0: I els petits són més bons receptors que els adults?
2: Els petits, a mi m'agrada més explicar contes a la canalla. Et diré, perquè no sé si són més bons receptors, però en tot cas són més nets. Saps si t'escolten o no t'escolten, que els grans de vegades no. Amb allò de que, ai, mira, som aquí, vale, aguantem.
0: Sí, anem mirant el mòbil, no? Anem mirant el mòbil, mare de Déu.
2: Sí, o no.
1: Fan veure que et senten.
2: No? Exacte, fan veure que et senten. No sempre, normalment t'escolten, perquè després te n'adones,
1: Fas examen, després.
2: No, venen ells i t'ho diuen. Ve el públic moltes vegades, se t'acosta i et diu el què, No és que vinguin tots, però si ve un tant % elevat del públic, que això passa, doncs això ja és un èxit. Però la canalla ja ho saps, si t'escolta o no, de seguida hi ha una interacció molt, molt maca i a mi m'agrada molt. I es dona el cas amb la canalla molt petita, que quan els hi expliques, quan dic molt petita vull dir 4 anys en avall, de vegades a 5, però de 4 anys en avall gairebé sempre, quan acabes d'explicar el conte, se t'acosten, et mig toquen, i aleshores si n'hi ha un que t'abraça, que és habitual, aleshores ja venen tots a abraçar-te.
0: Clar, ja ets de la família. Albert, i al revés, ja paro de preguntar, Oriol, escolta, què ha de tenir una història, un conte, perquè sigui especial? No sé si hi ha unes normes, unes estructures generals. Hi ha contes que s'assemblen entre si, no sé, què ha de tenir?
2: Que hi passin coses. Vull dir que descripcions, ara jo, és clar, tots són gustos i et parlo dels meus, descripcions poques, accions moltes. A mi m'agraden molt els contes de tradició oral. Per què? Perquè són acció pura i dura. Cap conte de tradició oral necessita que diguis

0: Poqueta estoneta per acabar, Núria, però una dels actes de les activitats derivada també d'aquest festival de contes que es fa aquest cap de setmana, que això sí que ho podrem fer, i ara aquí et sorprendré, Núria, és un concurs de crits.
1: Sí. M'encanta, m'encanta.
0: T'encanta, veus, com t'ho dius, ja, ho sabia.
2: Sí,
0: ja,
2: sí, sí, no, i té tota la coherència aquest concurs de crits, perquè hi va haver un any, ja no me'n recordo quin, fa 12 o 13, no me'n recordo, que es vàrem celebrar un aniversari molt marcat d'en Joan Amades, i en Joan Amades havia escrit un llibre que també, per cert, va escriure en Salvador Espriu, un altre aranyenc, doncs que es titulava Els crits del carrer, que eren els crits que feia la gent que no tenia botiga, sinó que portava les coses, Estic parlant de fa més de 100 anys, com per exemple el cadiraire, que anava pel carrer cridant el cadiraire, perquè arreglava cadires, les botzades, així de boga, i les anava arreglant. També hi havia el que venia pa, que portava amb una encenalla així ben grossa, doncs el pal damunt, o els que compraven pells de conills, perquè la gent en aquell temps, quan compraven conills o pollastres, te'ls havies de plomar o de pelar a casa, i aleshores la pell de conill se l'enduien i, vaja, la compraven. Tota aquesta gent feien crits pel carrer, i nosaltres, aprofitant aquest aniversari, vàrem agafar aquell llibre i, després d'explicar-ho, vàrem fer un concurs de crits i va funcionar tan bé, tan bé, tan bé, la canalla, i alguns adults també s'engrescaven a cridar, que d'ençà de llavors mortifiquem a la Guàrdia Urbana perquè ens deixi un sonòmetre, i aleshores anem dint cada crit que es fa.
1: Que xulo.
2: I això és el que farem aquest diumenge que ve.
0: Déu, ja ho veus? No cal que ho provem, Núria, això de fer un crit ara aquí.
1: M'agradaria. Sí? Els tècnics em miren malament. No em deixen, que diu que perdré el micro. No ho fem.
0: Per ràdio és una miqueta perillós, sí. Això. No pot ser.
1: Doncs anem tancant ara l'entrevista. Albert, tanca tu, Oriol, si vols.
0: Sí, doncs, Albert, moltíssimes gràcies, Albert Estengre, per venir aquesta estona i haver-nos explicat que avui no tenim sessió del Festival de Contes, però que en tindrem dues la setmana que ve, per tant, això no s'atura. Moltes gràcies, molt bon dia.
2: A vosaltres, bon dia.
1: Arenys de
0: Contes. I, Núria, ja ho saps, escolta'm. Sí, sí. A cridar i a escoltar contes.
1: I escoltar contes. És un pla molt xulo, Espereu-me, Arenys, que vinc.
0: Vinga,
1: Arenys de Contes. Arem. Oriol Leo, moltíssimes gràcies, company de Ràdio Arenys. Una abraçada.
0: A tu. Fins ara, igualment.

En 4 minutets seran ja les 10 del matí. Hem tancat aquesta primera hora parlant del Plàter, presentant-vos una entitat social i solidària com és Talma de Juneda. I ara tot just acabàvem de recomanar-vos aquesta activitat a Arenys de Mar, a l'Arenys de Contes. Ens queden moltes coses per explicar-vos, però això serà ja a partir de les 10 a la segona hora de l'Obert per Vacances. No marxem massa lluny.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: la xarxa.
1: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
2: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui dimecres. La nostra dansa serà l'encarregada del pregó de la Festa Major 2026. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, va donar la notícia ahir a la tarda a la conferència de balls festius del segle XX al municipi del Cercle d'Història de Tordera.
3: És un honor enorme i un regal per tots els companys i companyes i també pel món sardanista local. És alhora un privilegi per representar el teixit associatiu en un moment tan especial com el pregó i també és un reconeixement, entenem, al treball fet pel poble i per la cultura local durant aquests 50 anys, aquests primers 50 anys.
2: FECSA Endesa programa talls en el subministrament elèctric a Tordera per aquest dimecres. Afectarà diversos carrers al nucli urbà entre les 8 del matí i la 1 del migdia per treballs de millora a la xarxa. El pregó infantil i la gimcana obren la tarda festiva avui al Parc de la Sardana. L'activitat està organitzada pel pobillatge tordarenc i comptarà amb la col·laboració de diverses entitats del municipi.
3: És un honor enorme i un regal per tots els companys i companyes.
2: El Holy Fest també arriba avui al Parc de la Sardana. Aquesta mateixa tarda es podran adquirir els sobres de pols acolorida a partir de 6:45 al mateix recinte. Les places per la pujada al campanar de Tordera estan gairebé exaurides per a demà. L'activitat organitzada pel Cercle d'Història inclou la pujada al cor i una visita guiada a l'església.
4: No és només una pujada, sinó que també s'explica doncs, el nom de les campanes, s'explica una mica el campanar i també va complementat amb una visita a l'església. En aquesta visita a l'església doncs, s'expliquen tota una sèrie de curiositats i es puja fins al cor.
2: Tordera acull demà dijous una nova jornada de donació de sang en plena Festa Major. La carpa, situada darrere de la plaça de l'Església, estarà en funcionament de 10 del matí fins a les 9 del vespre, de forma ininterrompuda. La plaça de la Concòrdia va omplir-se de rima i festivitat aquest dilluns. La instructora valora molt positivament les dues sessions de zumba que van fer ballar a grans i petits.
5: Van fer el zumba per adults fins les 9 del vespre, també molta quantitat de gent, molta col·laboració per part de tothom, la gent estava molt disposada a ballar i a passar-s'ho bé, i la veritat és que l'ambient va ser ideal.
2: I el Club Petit Tordera confirma la seva presència a l'hoquei plata i aposta per la base amb Sergio Alonso a la banqueta. Tot i no haver assolit el 100% de la recaptació necessària, el club competirà al grup nord mentre busca nous ingressos o minimitza les despeses durant la temporada. I fem un cop d'ull al temps de forma breu i avui dimecres que tindrem un temps estable amb temperatures que aniran amb mínimes que han baixat des dels 19 fins als 25 graus i màximes que pujaran fins als 30 o 34 graus. Haurem d'estar pendents d'aquest barem. Avui haurien d'haver màximes de 33. Això sí, temps estable i assolellat el dia d'avui.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'entitat sardanista La Nostra Dansa ha estat la designada per dur a terme el pregó de la Festa Major de Tordera aquest 2026. L'alcaldessa del municipi, Elisabet Mejías, va donar a conèixer la notícia aquest dimarts en el marc de la conferència organitzada pel Cercle d'Història sobre els balls festius del segle XX a l'Esplai de la Gent Gran. L'anunci coincideix amb una data molt especial per a l'associació que enguany celebra el seu 50è aniversari. Des de la Junta de La Nostra Dansa han rebut l'encàrrec amb molta il·lusió i han volgut expressar el seu agraïment per l'oportunitat de representar el teixit associatiu i el món sardanista local en un moment tan destacat.
1: És un honor enorme i un regal per tots els companys i companyes i també pel món sardanista local. És un, alhora un privilegi per representar el teixit associatiu en un moment tan especial com el pregó i també és un reconeixement, entenem, al treball fet pel poble i per la cultura local durant aquests 50 anys, aquests primers 50 anys.
0: Amb aquesta confirmació, Tordera dona el tret de sortir dels actes més institucionals de la Festa Major, que tindran en l'homenatge als 50 anys de La Nostra Dansa en un dels seus moments més emotius. La companyia FX Endesa Distribución ha informat que aquest dimecres, avui, es duran a terme talls puntuals en el subministrament elèctric en diferents punts del municipi. La interrupció està prevista en l'horari de matí, concretament entre les 8 i les 1 del migdia. Aquestes tasques de manteniment i millora de la xarxa elèctrica afectaran diversos immobles i números dels carrers següents. Del carrer Camiral, del carrer Doctor Trueta, al carrer Més, al carrer Sant Ramon, carrer Santiago Rossinyol i la plaça de la Concòrdia, a la part del pavelló. Per a qualsevol dubte o aclariment relacionat amb les afectacions del servei, la companyia posa a disposició dels usuaris el telèfon d'atenció gratuït 876 0706.

0: El Parc de la Sardana serà el punt de trobada dels més petits en aquesta jornada de festa major. De 6 de la tarda fins a un quart de 8, aquest espai acollirà la celebració del pregó infantil i una gran gincana organitzada pel pobillatge tordarenc. L'esdeveniment està dissenyat perquè els nens i nenes del municipi gaudeixin d'una tarda plena de jocs i tradició. Per dur a terme les diferents proves de la gincana, l'organització ha comptat amb el suport i col·laboració actiu de diverses entitats de Tordera. Aquestes entitats són la Colla Infantil de Diables, la Colla Castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, l'Esplai al Garbell i el grup sardanista Antaviana. Amb aquesta proposta, el pobillatge tordarenc i les entitats col·laboradores busquen implicar els infants en la festa i fer-los protagonistes de les tradicions locals en un entorn familiar. I aquesta tarda també arriba el Holy Fest, al Parc de la Sardana, amb una celebració de la Festa Major que suma un dels dies més colorits i festius de tota la Festa Major. Una sessió plena de música, també, que tindrà lloc al Parc de la Sardana entre 8:15 i 9:15 del vespre. Per poder participar-hi, la venda dels sobres de colors s'obrirà al mateix parc una hora abans de l'inici de la festa, concretament a 7:15. Els preus de les bosses de pols s'han estructurat amb diferents packs de colors. Per començar, un sobre valdrà 3 euros, 4 valdran 10, 8, 18 i 16, 35. Aquests són els preus d'aquests sobres i l'organització recomana als assistents anar-hi amb roba blanca o vella per gaudir plenament de l'experiència i aconseguir un efecte visual més impressionant durant la festa. La tradicional puja del campanar de Tordera, una cita de festa major organitzada pel Cercle d'Història, se celebrarà demà dijous. L'interès dels veïns i veïnes per aquesta proposta ha estat molt elevat i les places disponibles per participar-hi estan pràcticament exaurides. L'activitat ofereix una sessió completa que va més enllà de la simple pujada al campanar. Durant la visita, l'entitat explicarà la història del mateix campanar, el nom de les diferents campanes i els detalls de la seva construcció. A més, la proposta complementarà amb un recorregut per l'interior de l'església, on es descobrirà racons que habitualment són difícils d'accedir-hi.
1: No és només una pujada, sinó que també s'explica doncs, el nom de les campanes, s'explica una mica el campanar, i també va complementat amb una visita a l'església. En aquesta visita a l'església s'expliquen doncs, tota una sèrie de curiositats i es puja fins al cor per veure doncs, aquest lloc que no està tan accessible com quan la gent doncs, va a missa. I també us he de dir que les vistes doncs, des de dalt del campanar val la pena de pujar-hi.
0: Enguany, l'organització posa a la venda una samarreta commemorativa amb el lema «Jo he pujat al campanar». El preu d'aquesta serà de 7 euros, un import mòdic pensat per cobrir pràcticament els costos de la fabricació.
1: Us he de dir doncs, que aquest any farem la venda d'una samarreta en el Cercle d'Història amb el logotip i de color blau cel que posarà «Jo he pujat al campanar». El preu mòdic de 7 euros, que pràcticament és el preu de cost.
0: Des del Cercle d'Història es destaca que les vistes panoràmiques que s'ofereixen des de la part més alta del campanar fan que l'esforç de la pujada valgui la pena per gaudir d'una perspectiva única del municipi.

0: El Banc de Sang i Teixits torna a fer una crida a la solidaritat dels veïns, veïnes i visitants de Tordera. Demà, dijous 20 d'agost, el municipi acollirà una nova marató de donació de sang en el marc de les activitats de Festa Major. El punt de recollida s'ubicarà, com és habitual, en una carpa instal·lada darrere de la plaça de l'Església. Equipaments i personal mèdic estaran preparats per atendre els donants durant la jornada, des de les 10 del matí fins les 9 del vespre, sense interrupció. Per poder participar-hi és obligatori presentar un document d'identitat oficial amb fotografia, bé DNI, NIE o passaport, i també és imprescindible no anar-hi en dejú. Des de l'organització recorden la importància de donar sang durant l'època d'estiu, un moment de l'any en què les reserves dels hospitals solen baixar a causa dels desplaçaments i les vacances. La Festa Major de Tordera va viure aquest dilluns una tarda rodona dedicada al públic familiar. La plaça de la Concòrdia i l'entorn de l'església es van convertir en el centre de la celebració amb una variada oferta d'activitats que va incloure jocs d'aigua, tallers creatius, pintacares i molt de ritme. La jornada, que va arrencar a les 6 de la tarda darrere de l'església amb una proposta refrescant organitzada pel projecte Sant Buru i Artesanes de Tordera, on els jocs d'aigua van ajudar a combatre la calor de l'estiu. Poc després, la festa es va traslladar a la plaça de la Concòrdia, amb els tallers de teixits, el servei de pintacares de Tupundú i la millor música per moure el cos. El plat fort va arribar amb les sessions de zumba, primer per als més petits, i posteriorment amb la masterclass per adults, que va allargar-se fins les 9 del vespre. Pel que fa a la sessió infantil, la instructora Sofia Alcover explica que l'inici va ser una mica més costós per la calor i la data.
1: El Zumba Kids, Zumba per nens, va costar una mica l'entrada de nens, també és veritat que feia calor, va començar així a ploure una mica, i la veritat és que els alumnes que jo tinc estaven de vacances, llavors, bueno, tampoc vaig poder fer moltes de les coreografies que fem habitualment, ja que només hi havia molt pocs alumnes, i llavors perquè tots gaudissin una mica de la jornada, pues, bueno, vam fer una mica com a la classe el que vaig fer un altre tipus de coreografies.
0: Tot i aquests petits impediments inicials, l'activitat va ser un èxit de participació i diversió, un ambient festiu que es va multiplicar en la segona part de la tarda amb la masterclass per adults, on la plaça es va omplir de germanor i ganes de ballar.
1: Vam fer el zumba per adults fins les 9 del vespre, també molta quantitat de gent, molta col·laboració per part de tothom, la gent estava molt disposada a ballar i a passar-s'ho bé, i la veritat és que l'ambient va ser ideal.
0: D'aquesta manera, el municipi va tornar a demostrar la gran acollida de les propostes participatives i a l'aire lliure en el marc de la Festa Major.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El Club Patí Tordera ha confirmat oficialment que el seu primer equip sortirà a competir al grup nord de l'hoquei Lliga a Plata aquesta pròxima temporada. Ho farà malgrat que la campanya de col·laboració popular i la cerca d'esponsors no han permès recaptar encara la totalitat dels diners que es necessitaven per tancar el pressupost d'enguany. Des del club s'ha pres la decisió de tirar endavant el projecte amb la intenció d'anar aconseguint el finançament restant durant el transcurs de la mateixa temporada o, si no és possible, intentar minimitzar al màxim les despeses de l'equip. En l'àmbit pluralment esportiu, el club ja ha començat a definir com serà l'equip que farà front a aquest exigent repte. La primera gran novetat es troba a la banqueta. Després de confirmar-se la baixa de fins ara el tècnic Climent Muñoz, un adéu que ja es preveia des de feia temps, serà el mateix coordinador del club, Sergio Alonso, qui assumirà el càrrec d'entrenador. Pel que fa a la configuració del vestidor, l'entitat ha oficialitzat les sortides de Marc Josep i Arnau Vidal, dues baixes que també es donaven per fetes. Fidel a la seva filosofia i empès també pel context econòmic, el Club Patí Tordera configurarà una plantilla on els jugadors formats a la base seran els grans protagonistes. Un projecte arrelat amb jugadors que han crescut defensant l'escut de l'entitat. En aquest sentit, la direcció esportiva ha anunciat la renovació de Marc Vila, que continuarà sent una de les peces del primer equip, i al seu costat faran el salt definitiu des dels equips base fins a quatre joves promeses que tindran l'oportunitat de demostrar el seu talent a l'hoquei plata. Es tracta dels porters Roger Haro i Xavier Gubao, que blindaran la porteria tordarenca, i dels jugadors de pista Arnau Esteve i Enric Gibert. Fem un repàs al cel i avui dimecres, que tindrem un temps estable i assolellat durant tot el dia amb presència de núvols durant la tarda. No s'esperen pluges el dia d'avui i les temperatures que aniran en mínimes que baixaran dels 19 als 25 graus i màximes que aniran i pujaran dels 30 als 34 graus. Haurem d'estar pendents el dia de demà i sobretot el dia de demà passat. Demà la previsió és un cel molt ennuvolat, tot i que no s'espera encara no s'esperen grans ruixats, sí que podrien haver-hi aquestes primeres pluges ja de la setmana, i les màximes que arribarien sobretot cap a demà passat amb un 90% ja de previsió de pluges. Veurem com acabarà aquesta festa major, però de moment aquest cap de setmana i aquest divendres que s'esperen un gran previsió de pluges i, de fet, de grans pluges.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: És...
1: Som al CAP de Tordera, som a la zona del pati, diguéssim, del CAP, amb la Júlia Soler. Ella és la referent de benestar emocional i comunitari. Hem parlat amb ella ja altres dies d'ansietat, però avui parlem més en genèric, parlem del benestar emocional, que és una paraula que sentim per tot arreu. No sé si ens la pots concretar més, aquesta situació, no sé si és un estat mental, si, com ho podríem definir, el que és avui?
2: El benestar emocional es refereix, no... és com, diguéssim, una part del benestar. El benestar l'entendríem doncs, com aquest benestar a nivell físic, emocional i social. Llavors, entrant en concret al benestar emocional, és aquesta habilitat, no?, de gestionar les emocions i de trobar-nos com en aquesta tranquil·litat de que jo sé què fer amb les meves emocions, sé d'on venen i tinc les eines per gestionar-les d'una manera sana i efectiva que m'ajuda a estar, doncs, això, en pau, diguéssim.
1: Que se'n parli tant vol dir que és important aquest benestar, potser fins i tot per sobre dels altres, què penses tu?
2: Per sobre dels altres no, tot és important i cada cosa té el seu lloc, però bé, el benestar emocional al final potser no som plenament conscients de la importància que pot arribar a tenir, perquè al final el fet de tenir un bon benestar emocional, unes bones habilitats emocionals, ens pot ajudar a estar més sans, ja no només doncs, això, emocionalment i mentalment, sinó també té conseqüències a nivell físic, no? El fet de tenir els meus recursos per cuidar-me emocionalment i el coneixement m'ajuda doncs, a estar bé en totes les àrees de la meva vida.
1: Com es treballa el benestar social? Quins són els punts on es pot enfortir, diguéssim, aquest benestar?
2: El benestar social?
1: Emocional, perdó.
2: El benestar emocional, com el puc cuidar? Tinguent clars els bàsics, no? El benestar emocional, cuidant doncs, això, no? La meva alimentació, tenint una alimentació equilibrada i sana dins de la mesura del possible. Intentar dormir bé, dormir les 8 hores. Intentar moure'm, relacionar-me amb els altres, ja sigui amb amics, amb família, fer activitats que jo pugui disfrutar, com ja seria llegir, és això, fer esport, qualsevol cosa que jo disfruti, també m'ajudarà a cuidar-me i a tenir un millor benestar emocional. I també tenir clar quines emocions estic sentint, per què les estic sentint i aprendre a comunicar-les d'una manera sana i efectiva, que sigui també respectuosa, no?, amb els altres i amb mi. Això també m'allibera i em dona tranquil·litat el fet d'expressar allò que sento quan és necessari comunicar-ho.
1: Quan parlem d'emocions, més enllà de l'alegria, de la pena, no sé si ens podries detallar una miqueta més quines són i quines són les que es treballa habitualment.
2: Les emocions, diguéssim, hi ha dos grans grups. Hi ha les emocions bàsiques, que són les emocions que tenim, diguéssim, des d'un bon principi, des de la prehistòria, que serien, doncs, això, no? La felicitat, la por, el fàstic, la ira, la felicitat, la tristesa, la por, el fàstic i la ira. I no sé si hi ha la sorpresa, també. Però són aquestes emocions inicials que són les eines bàsiques per sobreviure. Després hi ha totes les emocions secundàries, que són aquests matisos entre l'alegria, felicitat, doncs la por, doncs potser l'ansietat, el neguit, la ira, doncs podria ser la ràbia o estar enfadat directament. Bueno, després hi ha tota aquesta escala de grisos que són les emocions ja més fines, diguéssim, més detallades. I bé, cada emoció doncs, té la seva funció. La por doncs, em protegeix, la ira també fa que em defensi, el fàstic em protegeix d'aquestes coses que em podrien fer mal, la felicitat m'indica allò que és bo per mi, la tristesa m'indica que he de parar, que he de descansar, que m'he de mirar alguna cosa, no? Llavors, totes tenen la seva funció i totes són importants i totes les hem de tenir en compte, no hem de fugir de cap de les emocions que puguem sentir.
1: En l'entorn en què ens trobem, potser fins i tot a Tordera, no sé si seria possible això, eh? N'hi ha algunes que siguin, que prevalguin per sobre de les altres, que siguin més habituals, o en principi això és una cosa com molt genèrica?
2: En principi Jo no m'atreviria a dir que cap prevalgui per sobre les altres, totes tenen el seu lloc, hi ha gent que tendeix més cap a una o cap a l'altra, però jo no m'atreviria a dir que cap sigui la que és més present.
1: Llavors entenc també, en funció del caràcter de cada persona, no? Segurament serà més, tindrà una emoció més forta d'una que de l'altra, no?
2: Sí, en funció de la nostra personalitat i doncs, també a veure, del nostre context, de la nostra situació vital, doncs també predominarà més una que l'altra i ens trobarem amb gent que això, no? Amb més una tendència per la seva personalitat o una altra.
1: I el benestar emocional vol dir que hi ha un equilibri, que les tenim controlades, com ho entendríem?
2: Sí, el benestar emocional és aquesta sensació, no, de pau, diguéssim, amb un mateix, de tenir aquesta gestió de les emocions i aquesta, sí, aquesta tranquil·litat de... És que no sé com ho tenia definit. És que no me'n recordo gaire com ho vaig posar.
1: Espera,
2: no.
1: Jo tinc la teva xuleta per aquí.
2: Sí, el tinc, si no, que abans no l'he entès. Espera.
1: Ens has detallat força aquestes emocions. El benestar emocional té a veure amb tenir-les a ratlla, tenir-les controlades o simplement ser feliç?
2: Jo el benestar emocional és això, el definiria com aquesta capacitat de gestionar, entendre i expressar les nostres emocions. Jo no diria que és tant el fet de tenir-les a ratlla, sinó és més d'entendre-les, d'escoltar-les i de fer allò que em demanen. L'emoció, quan apareix, m'està donant una informació i aquesta informació és important que jo l'escolti i actuï llavors en conseqüència dintre de la mesura del possible. Però és això, les emocions al final és informació de com estic jo visquent una situació. Llavors és important escoltar-les i gestionar-les i això, aquesta gestió i escolta em porta a un major benestar emocional.
1: L'entorn social suposo que condiciona també, no, les emocions?
2: La part social, evidentment, és molt important. Com em senti jo amb el meu entorn, com estigui jo, com sigui la meva situació vital, afectarà moltíssim a com jo em senti i el meu benestar emocional. És inevitable que si tenim una situació molt complicada, ja sigui a casa, a la feina, una situació de risc, de desemparament, és molt difícil poder assolir aquest benestar emocional, no perquè jo no tingui una suficient bona gestió, però perquè a vegades les circumstàncies ens superen i a vegades les eines doncs, arriben fins on arriben i a vegades la vida ens pot superar i fem el que podem amb el que tenim.
1: I a tot això, les xarxes socials, com intervenen també en aquesta gestió?
2: Les xarxes socials poden ser una font de malestar emocional. Al final, a les xarxes socials és inevitable, no? que ens comparem, que veiem la vida de molta altra gent, que no siguem plenament conscients de... La gent només ensenya la part dolenta, llavors no podem arribar a vegades a imaginar-nos la part dolenta que està darrere la pantalla i això, per contra, ens fa sentir malament a nosaltres de no tenir aquestes vides perfectes. Bé, les xarxes socials, tot i que també és un lloc on hi ha gent que pot trobar-hi comunitat i connectar amb altra gent i explorar interessos, és veritat que és un tema amb el que s'ha de vigilar perquè pot tenir un impacte important en el benestar emocional de la gent.
1: Uh-huh. Ja per anar acabant, també l'edat de la persona, imagino que també fa que hi hagi una gestió de les emocions diferents, no? Uh-huh. Hi ha alguna edat crítica, potser l'adolescència, que sempre se'n parla, o hi ha també altres edats en què s'hi sobre?
2: Jo diria que totes les edats és un tema important, que cada edat té els seus més i els seus menys. Els adolescents se'n parla més, però crec que al final tant els adolescents com els adults, tots tenim les nostres problemàtiques i a cada etapa la vida ens demana una cosa diferent, però això no vol dir que en una etapa un estigui potser més protegit que d'altres de qualsevol malestar emocional que pugui aparèixer.
1: Molt bé, ja per acabar, aquí, Tordera, heu notat alguna mancança concreta que vosaltres tingueu especial cura a intentar solucionar o que la gent us hagi demanat dintre d'aquesta situació, no? De les diferents emocions i les necessitats per aconseguir aquest esperat benestar emocional?
2: Així és, en concret, jo diria que no, és... això, apareix malestar emocional en moltes formes diverses, amb molts orígens molt diversos, i no, ja et dic, no em mullaria tampoc a dir que hi ha res així en concret que aparegui molt.
1: Molt bé, Júlia, doncs gràcies per atendre'ns. Fins la propera.
2: Està, merci.
0: Després d'escoltar les píndoles de salut amb el cap de Tordera parlant de salut emocional, nosaltres seguim endavant. Ho fem ara amb la revista de l'informatiu. A 3 minuts per 2 quarts d'11 del matí repassarem el més destacat, la informació de servei del dia d'avui. Ara mateix la temperatura és de 30 graus centígrads. La previsió és que arribem a 33 graus centígrads. Temps sense variabilitat en aquest dimecres 19 d'agost del 2026. Repassarem, com sempre, la premsa del dia, la informació de servei i les efemèrides, tant informatives com musicals, a les vies de so i locució, Damià Julià, i qui us parla, Albert Sabater. Comencem. Fem l'habitual visita al quiosc per repassar els titulars del dia. Comencem amb els diaris catalans. L'Ara diu: judici històric a Facebook i Instagram, salut mental i xarxes socials. 29 estats dels Estats Units acusen a Meta de tenir funcions per generar addicció entre nens i adolescents. La multinacional de Mark Zuckerberg podria rebre una sanció de 200.000 milions de dòlars. Continua la successió d'imatges de Rodri. El veiem ara vestit d'etiqueta entrant a les oficines del Barça. Ja estic a punt per jugar, diu el jugador. El pilota d'or 2024 i millor futbolista del Mundial ja és oficialment culer. El migcampista madrileny, que ha signat fins al 2030 amb el Barça, assegura que ja està bé de la lesió i que està preparat per debutar a les ordres de Flick. En internacional, Brussel·les avala el retorn dels menors de Ceuta. El Ministeri de l'Interior n'ha identificat fins ara més de 2.000. I terratrèmols a la península. Avui l'Ara analitza on hi ha perill. 7 sismes, un dels quals de magnitud 4,8, sacseja en Granada. En el quadern d'estiu parla de fer ruta per Europa en un vaixell casa, en comptes d'una autocaravana. I mor als 83 anys Juan Tamariz, el mag televisiu que feia trucs amb humor. Anem amb més diaris, anem amb, concretament amb La Vanguardia. Destaca que el govern espanyol vol delimitar la crisi a Ceuta per tranquil·litzar Europa. L'executiu assumeix que podria ampliar els centres d'acollida i el PP demana rearmar l'Estat a la ciutat autònoma per no dependre de Rabat. Per la seva banda, Brussel·les avala tornar menors en condicions. La fotografia de portada són per cotxes malmesos. Diu el canvi climàtic afavoreix els terratrèmols. Granada va patir ahir un nou terratrèmol de magnitud 4,8 que va causar 3 ferits lleus i alguns desperfectes, com veiem en els cotxes de la imatge. Més titulars d'aquesta portada. El dèficit comercial d'Espanya es dispara un 30% amb la Xina com a primer proveïdor. Les exportacions creixen un 5%, però no compensen l'alça de compres de productes no energètics. Donald Trump proclama a la seva xarxa que Hormuz és territori dels Estats Units. Més notícies en esports. El Barça va ser sempre la meva primera opció. Declaracions de Rodri, el qual veiem en la fotografia petita, acompanyat de Joan Laporta, mostrant la seva samarreta amb el Barça. Judici a Meta per enganxar els nens. Fotografia de Mark Zuckerberg en la seva compareixença. I imatge també per al mag Juan Tamariz. Adéu a Tamariz, el mestre dels mags, que mor als 83 anys. El periòdico destaca que el govern planteja que l'alta velocitat de Madrid a Barcelona entri per la Sagrera. Catalunya s'afegeix al projecte del Ministeri de Transports que preveu la construcció d'un ramal en ample internacional per accedir a la capital catalana des del nord. El Vallès tindrà una nova estació de viatgers. Fotografia pels carrers de Granada amb arbres caiguts, cotxes fets malbé, diu Granada torna a tremolar. Nou terratrèmol, un de magnitud 4,8 que s'afegeixen al fort sisme de dissabte i deixa 3 ferits lleus. Els grans museus converteixen el Golf Pèrsic en un nou pou, en un nou pol, volem dir, de l'art internacional. El govern compagina a Ceuta l'acollida amb l'agilització de les expulsions. El Consell General del Poder Judicial demana reforços per als tribunals de la ciutat autònoma. El dèficit comercial espanyol creix un 30% en el primer semestre i Meta afronta un judici decisiu per la suposada addicció dels joves a les xarxes. Imatge també en portada per Juan Tamariz. Destaca també la seva mort als 83 anys. I completem les portades de la premsa catalana amb la del Punt, que parla de connectar en persona. El repte de fer noves amistats fora de les xarxes socials i de les app és el lema de moltes iniciatives que proposen activitats per ampliar contactes. I un reportatge titulat Estrangers a diferents categories. Les ajudes per prohibir pisos turístics no solucionaran la crisi de l'habitatge ni la crispació política a la crisi migratòria. L'Ara, com dèiem, porta un reportatge a les zones amb més perillositat sísmica d'Espanya. Catalunya és una de les zones amb un risc més intens que d'altres zones. Concretament, en el cas de Tordera, estaríem en una zona de risc lleu, entre lleu i moderat lleu, mentre que a Granada i a la zona del voltant d'aquesta ciutat andalusa estaria en risc alt o molt alt. Catalunya situaria pràcticament tota la zona de Girona i de Barcelona dintre d'aquest mapa de perillositat en una zona de lleu i risc moderat lleu de possibles terratrèmols. Anem cap a Madrid. El Mundo diu que la Unió Europea apreta Sánchez i concretament li demana, diu segons aquest diari, que ningú de Ceuta passi a la península. Europa exigeix tancar la crisi migratòria amb una devolució total. Fotografia precisament per les platges de Ceuta, diu càrrecs del PSOE veuen el govern sobrepassat i impotent. Ceuta no pot ser l'Albània d'Espanya. La ciutat tem que les autoritats decideixin deixar els immigrants al seu aire. Seguim amb aquesta portada de El Mundo amb més titulars. Diu que la Moncloa tomba un parc solar a Iberdrola per data center a Madrid per un niu d'àguiles. La decisió complica el pla de l'elèctrica de 1.000 milions per desenvolupar centres de dades al sud de la capital. L'ABC parla de por a Granada a que el terra torni a tremolar una altra vegada. Els experts vigilen quatre falles i no descarten nous terratrèmols que podrien danyar estructures ja afectades. Veiem la imatge d'un dels carrers o un voral d'un carrer ple de restes de façana i cotxes malmesos. I l'altre titular del dia parla de missatges radicals al Marroc. Atacar la Ceuta ocupada. Intel·ligència detecta un augment de consignes nacionalistes en foros d'internet que fan una crida a assaltar la frontera. I acabem la premsa generalista amb El País. Diu que la sequera i la calor extrema posen en emergència Europa. Milions de persones viuen per primera vegada restriccions d'aigua. El primer ministre britànic titlla la situació de polvorí. França promet ajut als seus agricultors. La fotografia de portada és per al ja nou jugador del Barça. Veiem a Rodrigo amb la seva nova samarreta del Barça, amb el seu nom i el 2030 com la data de fi de la finalització del seu contracte. Titula El País, Rodri ja és del Barça. Sobre la crisi migratòria, Ceuta, dos titulars, diu que el PP, la justícia i la Unió Europea pressionen el govern per la seva gestió. I el supremacisme blanc europeu aprofita per desembarcar en Espanya, a Espanya, arran d'aquesta crisi. En economia, l'interès dels bons es dispara i encareix el deute públic dels estats. Alemanya emet títols a 30 anys de termini, el cost més gran des del 2011. Donald Trump declara l'estret d'Hormuz nou territori d'Estats Units. I adeu al mag Tamariz, mestre de generacions d'il·lusionistes. Veiem una fotografia d'una seva actuació. I acabem amb un darrer punt. Diu l'Espanya neutra, l'invent de Disney que va transformar el doblatge. Fins aquí els titulars de la premsa generalista. Seguim encara al quiosc. Anem a repassar amb en Damià la premsa esportiva i econòmica.

0: Comencem la premsa esportiva amb el diari Esport i és que el titular és el fitxatge de l'estiu. Rodri ahir va signar el seu contracte fins al 2030 amb molta il·lusió i en una roda de premsa on va deixar clar que el Barça va ser sempre la seva primera opció per sobre de les ofertes que hi van haver a la taula, com per exemple el Real Madrid. El jugador s'ha presentat avui a l'Spotify Camp Nou a la tarda amb el trofeu Joan Gamper contra l'Al-Ahly. Pel que fa a Mundo Deportivo, ens posa passió culer. Rodri confessa la seva presentació per fitxar al Barça, que sempre va ser la seva primera opció. El migcampista arriba llés per jugar i destaca que l'atreu molt la proposta futbolista de Hansi Flick. Un altre titular en portada és límit de 48 hores. És el límit que es posa al Barça per l'oferta de Julián Álvarez. Si no hi ha cap moviment important, es passarà al plan B. Els jugadors poden ser Gyökeres, Lautaro Martínez, entre altres. El diari es, però ens posa una notícia de Mourinho i és que va dir ahir que no li feia falta a Rodri. El portuguès parla amb Cesc Pedro sobre el nou Madrid en el Chiringuito. En aquest programa de tele va dir que Mbappé és massa bo, un tio que podria venir el 14 d'agost i es presenta el 12. Ja em diu alguna cosa. Finalment, el diari Marca ens posa que el Real Madrid presenta Mou a porta tancada. Vinc a inculcar una cultura de treball. La posada de llarg del tècnic a soles amb el president dura 40 segons. Sento que això és molt meu, adverteix el portuguès. Passem a la premsa econòmica, on Expansión ens posa que MG, Chery i Geely produiran cotxes a Espanya. Les exportacions espanyoles en rècord. Renfe prepara 30 trens AVE per a Portugal i Trump diu que Oromuz és nou territori dels Estats Units d'Amèrica. L'Economista ens posa que els fons de deute Subirà perden el 2026. Gairebé 2 milions de pensionistes cobren més de 2.000 euros i D-Cup ofereix 470 milions per Deloeu. I 5 dies, la gasolina puja al doble a Espanya que a la Unió Europea. La inflació i la IA disparen l'interès pels bons i l'IBEX cau per segon dia consecutiu.
1: Fet el repàs dels titulars de la premsa d'avui, fem una pausa musical. Tornarem de seguida repassant informació de servei.

0: 3 minuts i ens plantem a 3:15 del matí. Ara mateix la temperatura a l'exterior dels estudis és de 30 graus. La previsió d'avui és d'arribar als 33 graus centígrads. Ara mateix també la humitat relativa és del 66%. La previsió és que a partir del migdia vagi baixant. Avui, que és el Dia Mundial de la Fotografia i el Dia Mundial de l'Assistència Humanitària, anem a repassar, Damià, també el santoral d'avui.
1: Avui és Sant Magí, patró secundari a Tarragona i ermità de la Serra de la Brufaganya. Com a dades curioses, la tradició diu que va fer fluir aigua d'una roca picant amb el seu bastó, l'aigua de Sant Magí, i se l'invoca popularment per protegir-se dels pics de calor extrema i de les xacres d'estiu. També se celebra Sant Joan Eudes.
0: Doncs l'haurem de resar a Sant Magí per aquesta calor extrema. Avui fa anys Bill Clinton, l'expresident dels Estats Units, el 42è president dels Estats Units, que fa 80 anys. També l'actriu Erika Christensen, que en fa 44, i la pionera de la moda Coco Chanel, és nascuda en un dia d'avui, d'un 19 d'agost. Anem amb els nostres comptes enrere.
1: Falten 20 dies per l'inici del curs escolar a Catalunya, el 8 de setembre, i 5 dies per Sant Bartomeu, que se celebra el 24 d'agost.
0: Avui, com dèiem, esperem un dia amb cel ben clar, amb sol predominant durant tot el dia, amb temperatures màximes al voltant dels 33 graus i xafogor suau. Per demà, ambient encara més càlid i radiant, sense núvol, amb temperatures que pujaran fins als 32 graus. Anem amb la notícia curiosa del dia.
1: Un grup d'investigadors ha utilitzat drons equipats amb càmeres tèrmiques per cartografiar les rutes nocturnes secrets que utilitzen els gats domèstics quan surten de casa, descobrint que molts d'ells visiten puntualment els mateixos jardins de veïns que cada nit, com si fossin una ronda de vigilància programada.
0: El calendari del pagès diu que, pel que fa a l'agost, a les 10 el sol crema i a les 12 cou. Avui ens recomana també recollir tomàquets, albergínies, carbassons, cogombres, melons i síndries i plantar escaroles, espinacs, bledes, colraves, porros i cols. Repassem també la farmàcia de guàrdia aquesta setmana.
1: Farmàcia Lucea, al carrer Amadeu Vives.
0: Hi ha recollida de voluminosos a les urbanitzacions de les Ferreres, Can Domènec, Roca Rossa i Sant Pere de Riu, juntament amb Orsavinyà. Cal trucar prèviament al 765 93 765 31 51 o enviar un WhatsApp al 615 39 21 46. El repartiment d'aigua potable, recordem que és avui dimecres de 7 a 8 del vespre a Mas Mora i dissabte de 9 a 2:15 del matí al local social també d'aquesta urbanització, que és l'únic punt en aquests moments a Tordera on encara la presència de PFAS és més alta del permès. El riu continua a sec. Anem a repassar les efemèrides d'un 19 d'agost al nostre poble.
1: Fa 10 anys, el Consell Comarcal del Maresme rebria 17 milions d'euros en 4 anys per dedicar-los als més vulnerables. Fa 5 anys, la C-32 era gratuïta a partir d'aquell 1 de setembre i fa un any Tordera i Torbizcón s'agermanaven en un acte simbòlic dins la Festa Major 2025.
0: Avui a la web i a les xarxes us convidem a tornar a escoltar la píndola sobre salut emocional amb els professionals del CAP de Tordera. I acabem amb una frase cèlebre.
1: La bellesa comença en el moment en què decideixes ser tu mateixa.
0: De Coco Chanel.

Després de repassar la informació a servei, anem amb efemèrides musicals, i és que un dia com el d'avui de 1939 va néixer Ginger Baker a Londres, a Regne Unit. Bateria del rock se'l recorda sobretot per haver format part del supergrup Cream. Anem a escoltar un dels seus temes musicals, anem a escoltar Toad.

Després d'escoltar una part d'aquesta cançó, anem a repassar que un dia com el d'avui de 1940 va néixer Johnny Nash a Houston, Texas, als Estats Units. Va ser cantant de soul, però principalment de reggae. Escoltem I Can See Clearly Now.

Després d'escoltar aquest tema musical, anem al 1945, quan va néixer Ian Gillan a Hounslow, al Regne Unit. Va ser cantant de la primera formació del grup Deep Purple.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Ministeri de Joventut i Infància prepara per la via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors migrants que continuen a Ceuta. El pla preveu la participació de totes les comunitats autònomes mitjançant un sistema d'acollida solidària, però també altres fórmules com l'acolliment familiar o la intervenció d'entitats de protecció a la infància, especialment per als menors més vulnerables. L'anunci arriba després que la Comissió Europea defensés que el dret de la Unió Europea permet retornar al Marroc els migrants irregulars, inclosos els menors no acompanyats. I el Tribunal Suprem ha establert que un canvi de sexe posterior als fets no pot anul·lar una condemna per violència masclista. El Tribunal ha rebutjat el recurs d'una persona condemnada a 18 mesos de presó per agredir la seva exparella i la seva filla el 2022, quan legalment constava com a home, i que va canviar del sexe al registre civil el 2023. La sentència, que crea jurisprudència, determina que el canvi de sexe no té efectes retroactius i no permet deixar sense efecte una condemna ja imposada. I pel que fa a la mobilitat, a l'AP7, un accident entre Sant Sadurní d'Anoia i Subirats en sentit Girona provoca congestió amb només un carril obert. En sentit Tarragona, també un camí avariat al voral genera retencions entre Subirats i el tram de Sant Sadurní. I finalment, també a l'AP7, entre la Roca del Vallès i Cardedeu, en sentit sud, la retirada d'un vehicle provoca circulació intensa i un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de la línia R4 circulen amb retards de fins a 40 minuts de mitjana per una incidència en la infraestructura a Castellbisbal. I la segona nit del dispositiu policial especial al Parc sobre les Vies, Balàfia, el Crot i Pardinyes, a Lleida, ha acabat amb diversos joves identificats, però sense detencions. Segons els Mossos, els identificats formarien part del grup relacionat amb presumptes robatoris en comerços del col·lectiu pakistanès. Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana mantindrà la vigilància durant tota la setmana després dels diversos dies d'aldarulls i enfrontaments entre els grups. A més del dispositiu policial, també es treballa en la mediació entre els líders dels col·lectius per tal d'intentar posar fi a aquest conflicte. I 6 persones intoxicades aquesta nit per la possible mala combustió d'un generador a Caldes de Malavella, a la Selva. L'avís es va rebre prop de les 11 de la nit i els bombers van donar suport al SEM en l'atenció als intoxicats. També van realitzar les lectures per comprovar els valors de monòxid de carboni i les maniobres també de ventilació de la casa. Es dona el cas que ahir també 4 persones més van resultar també intoxicades per la possible mala combustió, en aquest cas d'un generador a l'interior d'una nau a Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Bon dia, siguin benvinguts al magazín L'Ara i Aquí. Comencem aquests moments quan són 2 minuts que passen de les 11. I bé, doncs, gent, estem ja dimecres, que el tenim ja aquí al damunt. Aquest dia de la setmana en què ja no sabem si encara estem començant la setmana o directament estem esperant el divendres, no ho sabem. Avui dimecres 19 d'agost nosaltres ja tornem i amb les piles carregades, amb ganes de conversa, amb música i sobretot amb aquella sensació que l'estiu encara té corda. Ai, per estona. Perquè som a mitjans d'agost, alguns encara esteu de vacances, d'altres ja compteu els dies que falten per tornar a la feina, i n'hi ha que simplement hem decidit que el setembre ja ens trobarà, però nosaltres no el buscarem. Així és que el setembre, de moment, doncs, que quedi allà aparcat, perquè ni la Montse... Bon dia, Montse.
1: Bon dia, què tal?
0: Bon dia, Jordi.
2: Hola, bon dia.
0: I també bon dia a la Maria Jesús, que la tindrem a l'altre costat del fil telefònic. El setembre no el buscarem. Mentrestant, veiem com arrima que es porten los lobos, la bamba.

0: I avui, doncs, tenim de tot una mica. Actualitat, històries, música, curiositats, tertúlia i algun tema que segurament farà que algú digui: a veure, Rosa, això d'on t'ho has tret? Doncs mira, ni més ni menys de la màgia, que per alguna cosa tenim aquesta secció. I alerta, perquè avui també parlem d'una cosa molt nostra en aquestes dates: la calor, les ganes de vacances, la platja i els gelats. Com us van els gelats, companys?
1: Bueno, jo aquest any els gelats més que mai, eh?
0: Què dius,
1: no sé
0: ara?
1: Si és la calor o què, però cada dia gelat fijo.
0: Què dius, ara?
1: Sí, sí, sí, de veritat,
0: I
1: eh?
0: I tu, Jordi, què?
2: A mi també m'agrada.
1: Ui, els quilos.
0: Jo, sí, la veritat, doncs a mi m'agraden aquests de gel.
1: Oh, refrescant.
0: Aquells i gel són...
1: Ah, sí, de vainilla.
2: Jo aquest sempre en tinc a la nevera.
0: Sí, sí, eh? Jo m'encanta.
2: Refrescant, que és gel.
0: Sí, sí. I aquella pregunta fonamental de l'estiu: què fem avui? Perquè arribar a l'agost i encara tenir energia per sortir, sopar, anar a veure amics, fer una copa, això ja és esport d'alt nivell. Així que poseu-vos còmodes, perquè si pugeu una mica el volum ens escoltareu un tant més bé, i que aquí comença el nostre dimecres. Aquest magazín fet amb ganes, amb humor i amb molta companyia. Jo bé, jo sóc la Rosa Maria Ruscalleda, ho dic perquè és que a vegades que la gent exactament me diu que no ho dic mai. Doncs bé, avui ho dic. Rosa Maria Ruscalleda.
2: Ja dic jo, quan presento jo ja dic que tu ets la jefa.
0: Ah, sí? Dius? Bueno, és mal.
1: No calen presentacions.
0: I això és
1: única.
0: Casa vostra. Així que sí, comencem. I una frase per entrar directament al primer trema. I com que avui tenim molta teca per davant, no perdrem més temps, posem-nos còmodes, que això acaba de començar. A veure, nom de música alegre i nom de música, però que fa aquest dia 19, dimecres, perquè hem de dir que no hi ha música, però s'hi pot posar al damunt, perquè avui és el Dia Mundial de la Fotografia. I mira que ha canviat la cosa, això de fer fotos, eh? Ha canviat, però directament i bé, amb molta rapidesa, no? De totes maneres, sí que les fotografies, tindre-les emmarcades en un àlbum és molt diferent de tindre-les posades en el mòbil o en l'ordinador, eh? És molt diferent, eh?
3: Oh, i tant, així almenys no es perden.
1: Sí, és la manera d'un àlbum i de reunir la família de vegades i mirar els records de tots.
0: Sí, sí, sí, però ara no es fa gaire, eh?
1: No, però de vegades hasta tu sol pots estar mirant: mira aquí, que guapos que estàvem.
2: El que passa que hi ha algunes botigues de fotografia que s'han reciclat, altres s'han tancat per culpa d'aquesta facilitat de fotografia, i n'hi ha algunes que el reciclatge que han fet és que et fan la fotografia i fan un pòster de la fotografia, te la fan una còpia molt, molt, molt, molt professional d'aquestes fotografies que tu has fet amb el mòbil moltes vegades.
0: Ara, per exemple, fem una foto, la mirem al moment, la tornem a fer perquè no ens agrada, canviem l'angle, posem filtre, en fem una altra i acabem amb 47 fotografies que són exactament iguales. I què passa amb les fotos de vacances? Que abans teníem un àlbum, com dèiem. Ara tenim 3.000 fotografies al mòbil, 700 són del menjar, 300 del paisatge i 150 selfies. I després no trobem aquella foto que buscàvem. Però avui també és un dia per recordar que una fotografia és molt més que una imatge. És un trosset de temps que queda atrapat. Una persona que ja no hi és. Un lloc on vam ser feliços. Una abraçada, una festa, una tarda d'estiu. I de vegades només cal mirar una fotografia perquè durant uns segons tornem a aquell moment. Per això avui, si teniu algú que estimeu a prop, feu-li una fotografia. Però així sí, procureu que surti bé. Perquè una cosa és guardar un record i una altra és guardar una prova. Feliç Dia de la Fotografia.

També hi ha moments que encara que no els puguem fotografiar, sí que els podem convertir en record. Hi ha fotografies que no necessiten cap explicació. Les mires i de cop recordes una olor, una veu, una persona, un estiu, una abraçada, perquè hi ha moments que passen, però mai marxen del tot. I mentre recordem algun d'aquests moments que ens han fet somriure, escoltem un trosset més aquesta música. Tota diversió.

ara pararem un moment. Deixarem les presses, els titulars que vindran, les discussions, els problemes i tot allò que durant el dia ens fa anar amb el cap a mil. Perquè arriba el nostre minut optimista. I avui us vull recordar una cosa molt senzilla. No tot el que importa fa soroll. Hi ha gent que cada dia ajuda algú, sense explicar-ho. Hi ha persones que truquen a un amic perquè saben que està passant un mal moment. Algú que cedeix el seu lloc per acompanyar una persona gran que pregunta «Com estàs?» i realment espera la resposta. I també hi ha petits gestos que potser ens semblen poca cosa. Un somriure, donar les gràcies, aguantar una porta, fer una abraçada, escoltar. Però potser no sabem mai fins a quin punt aquell petit gest li ha canviat el dia amb una altra persona. Per això avui us proposo una cosa molt fàcil. Feu una bona acció sense esperar res a canvi. No cal salvar el món. Potser només cal enviar un missatge a aquella persona que fa dies que no veiem i dir-li, ei, m'he recordat de tu, com estàs? Potser avui per nosaltres serà només un missatge, però per l'altra persona pot ser exactament el que necessitava. I així que quedem-nos amb això. No sempre podem canviar el món, però sí que podem fer una mica millor el món d'algú. I si ho fem tots una mica, potser resulta que entre tots sí que podem canviar moltes coses. Aquest ha sigut el moment optimista del dia d'avui dimecres, dia 19.

Doncs bé, nosaltres hem de fer com són 15 minuts que passen de les 11, un repàs de les notícies actuals. Ho farem a la nostra manera, perquè avui doncs, hem de donar gràcies a la gent doncs, que fa publicitat a la nostra emissora. Doncs bé, nosaltres agafem els titulars, els posarem damunt de la taula i mirem què hi ha al darrere, perquè hi ha notícies que ens preocupen, d'altres que ens indignen i algunes ens fan pensar. I després n'hi ha que simplement es fan dir però això és veritat? I bé, anem a parlar de Catalunya, la calor no ens dona treva, les previsions i l'actualitat meteorològica continuen presents aquests dies amb la mirada posada en un possible canvi de temps cap al cap de setmana. A Catalunya doncs, tenim una relació amb el calor que ja comença a semblar una relació de parella tòxica. La calor ens diu aquest cap de setmana marxo i nosaltres segur, perquè ja no sabem si preparar la xaqueta o continuar dormint amb el ventilador apuntant-nos a la cara. A Espanya també la calor i les seves conseqüències. Un dels temes que continua ocupant l'actualitat és l'impacte de la calor sobre la salut i la mortalitat durant aquest mes d'agost. I aquí ja deixem la broma, perquè la calor no és només una incomoditat. Quan les temperatures són extremes, especialment per la gent gran i les persones vulnerables, pot convertir-se en un problema molt seriós. Així que avui toca recordar allò tan senzill que tots sabem, però que a vegades oblidem. Aigua, ombra, evitar les zones de més calor i cuidar-nos els uns als altres. I després, doncs, sí que podem dir, si algú diu que aquest agost encara no ha tingut calor, que em digui on viu, que faig la maleta. Doncs en el món on històric es fa mirar al cel, l'actualitat astronòmica d'aquest agost, hi ha diversos cometes que es poden seguir en prismàtics o telescopis. Entre ells el 220P/MC Nauvdut, que ha augmentat de brillantor i pot ser observable en prismàtiques. I mentre nosaltres mirem el cel buscant quatre núvols que es portin una mica de fresqueta, resulta que allà dalt també tenim espectacle. Hi ha cometes que aquests dies es poden observar en prismàtics. Gràcies per, més que tot, doncs, sí que és un gran què veure que ho pots mirar en prismàtics i que sigui aquest estiu, entre altra cosa, doncs que tenim una feina molt senzilla, que és mirar amunt cap al cel. Això sí, si mireu el cel i veieu una cosa estranya, abans de dir que és un omni, perquè això surt moltes vegades, pregunteu al Google. I bé, fins aquí la nostra volta per l'actualitat, tres històries, tres realitats molt diferents, perquè la vida és això, hi ha problemes que ens preocupen, notícies que ens fan pensar i també petits moments que ens permeten somriure. I nosaltres, com sempre, intentem quedar-nos amb una mica de tot, perquè informar-se és important, però arribar al final del dia amb un somriure també.

0: nosaltres anem a fer un repàs de temperatures, ho fem amb els nostres companys que dia a dia els tenim a l'altre costat del fil telefònic. Comencem en el carrer Sant Jordi amb la Paquita Albertí. Paquita, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Vinga, a veure com anava la temperatura ahir.
1: Doncs 34 graus i una dècima.
0: Ai, mare meva, bon dia.
1: I aquest dematí 23 graus amb 8 dècimes. Ara que és moment estem a 30 graus.
0: Sí?
1: Un 67%.
0: Uf.
1: I no sé si això va bé o què, però veig unes coses molt rares.
0: Què dius ara? No veuràs algú
1: altre? Marca núvols.
0: Sí?
1: En Rosendo va, o sigui, va amb un jersei, amb pantalons llargs i amb paraigua.
0: Apa, el que bé, no? Molt bé,
1: sí, però
0: molt bé.
1: Escolta'm, avui que estigui així, no ho sé.
0: No ho sé. Ara que també potser igual l'he tocat massa el sol i veig-ho aquí que anem malament, no?
1: No sé què passarà. A veure si demà... O sigui, us senyala que demà podria farà molt temps.
0: Bueno, doncs molt bé. Molt bé, Paquita, doncs moltes gràcies. I a veure aquesta gent, si demà podem confirmar que es van avançar i van fer-ho ben fet.
1: Molt bé.
0: Gràcies.
1: Vinga, bon dia.
0: Ens anem directament cap a el que és amb Joan González, no el tenim a punt, i sí que ens anem cap a temperatures de fibrocolor, màxima d'ahir 33 graus 2 dècimes, mínima d'avui 21 graus amb 2 dècimes, i ara 33 graus en 3 dècimes, una humitat d'un 60%, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I ara a veure si podem recuperar ja el nostre company que ens aporta l'informació de les temperatures de Mas Rajac, en Joan González. A veure si és possible, si el tenim, no el tenim. Joan, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Doncs vinga, sapiguem quina és la temperatura màxima que vau assolir ahir.
2: Mira, la màxima va ser de 32 graus, 9 dècimes.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí, però sapiguem que ha estat més alt.
0: Què dius ara, a veure?
2: Mira, ara... A les 10:50 marcava 33 graus 2 dècimes.
0: Uh-huh.
2: Ara ha baixat una mica, eh? Ara estem a 32 graus 9 dècimes.
0: Bueno, sembla... Sí.
2: Mira, la mínima d'avui és de 23 graus 1 dècima.
0: Uh-huh.
2: I una mitjana d'un 64%. I la temperatura de sensació són de 40 graus 8 dècimes.
0: Oh, què dius ara, Joan, per favor, no?
2: És el que marca la pantalla.
0: Sí, vale, molt bé. No crec pas que t'ho inventis, Joan, això, perquè si no vindríem i faríem la permanent, eh? Bueno, moltes gràcies.
2: No.
0: El vent? Sí.
2: De 33,8 km d'hora.
0: Molt bé, Joan. Doncs moltes gràcies per explicar-nos-ho. Demà hi tornarem. I a veure aquesta tarda si ens fa alguna alegria, no?
2: Esperem, però
0: vale,
2: si
0: molt bé. A veure. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies, Joan.
2: I bé,
0: ens anem a la pregunta que pengem en el Facebook, perquè vostè des d'allà on sigui hi participi, i ja saben que tenen com a premi el patrocinador d'aquest programa, que és Erissa Xutxes, amb una bossa, doncs, molt guapa, de xutxeries per disfrutar qualsevol hora del dia. La pregunta és, quin acte de la festa major no penses perdre? Quin acte de la festa major no penses perdre? Penseu que només té que ser un, eh? Un acte de la festa major que no penseu perdre-se. Un salat.
3: Bueno, està claríssim que en principi hi ha molts, eh? Però bueno, n'hi ha molts que aniré. Però en principi farem el primer dia de concert, al vespre, anirem a veure el WhatsApp Corporation.
0: Ah, molt bé, molt
3: a ballar una miqueta el primer dia per trencar el gel ja.
0: Molt bé. Jordi, què?
4: Jo també sóc del concert.
0: Tu també?
4: Sí.
0: Molt bé, doncs tots dos.
3: Veure l'esquelet, tu?
4: Sí, perquè anar al
0: tascatasques.
3: Tens l'escolta.
4: No m'atrau gens, aquest.
3: No, a mi tampoc.
0: Doncs vinga, ens n'anem ja directament, però abans de continuar vull fer una aturada molt especial. Perquè una ràdio local com la nostra, Ràdio Tordera, no es fa només amb veus, amb música i micròfons, és també la gent qui confia. I ara que arriba la Festa Major, volem donar les gràcies de tot cor a tots els comerços, empreses i establiments que, un any més, aposten per la nostra ràdio i fan possible que continuem sent aquí, al costat de la gent del poble. A tots vosaltres, gràcies. Gràcies per confiar en nosaltres, per donar suport a la ràdio local i per entendre que darrere d'un anunci hi ha molt més que publicitat. Hi ha compromís amb el poble, amb el comerç de proximitat i amb la nostra gent. I ara que tenim la festa major a tocar, us volem desitjar que sigueu i tingueu uns dies de molta feina, que això sempre és bona senyal, però també de molta alegria, bons moments i sobretot que la gent entri per la porta. Perquè quan comprem el nostre poble, quan contractem un servei del nostre poble, quan donem suport als nostres comerços, fem créixer entre tots el lloc on vivim. Així que de part de tot l'equip de la ràdio, moltíssimes gràcies per ser-hi i bona festa major. I ara sí, continuem amb el magazín i arriba un d'aquells moments que m'agraden tant, la pregunta treta de la màniga, i veto aquí a veure, doncs, a veure què em diuen. Però abans, ui, tenim un senyor que vol entrar aquí que no sé pas què es vol explicar. Vinga, a veure, dona-li veu, que toma, a veure.
5: Hacerlo de pie fortalece la columna. Boca abajo estimula la circulación de la sangre. Boca arriba es más placentero. Hacerlo solo es satisfactorio, pero egoísta. En grupo puede ser divertido. En el baño, muy sugestivo. En el coche puede ser peligroso. Hacerlo con frecuencia desarrolla la imaginación. Entre dos, enriquece el conocimiento. De rodillas, resulta doloroso. Sobre el escritorio, sobre la cama o en la hamaca, desnudos o vestidos, tomando cafecito, sobre el césped o la alfombra, con música o en silencio, entre sábanas o en la terraza. Hacerlo siempre es un deleite, no importa la edad, ni la raza, ni el credo, ni el sexo, ni la posición económica. Leer siempre será maravilloso. Ya sabes, hay que promover la lectura. Se tenía que decir. ¿Qué se dijo?
6: Ara i aquí, d'estiu.
7: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 130278
9: o a dentalcompany.es.
8: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
10: Per menjar bé, no cal que vagis a un bon restaurant. Tampoc cal que estiguis cuinant durant hores. Per menjar bé, pots venir a la rostisseria La Mollera. De dijous a diumenge, de 10 del matí a 4 de la tarda. Vine i emporta't un pollastre a l'as, vedella amb leig, cargols o el que tu vulguis. Rostisseria La Mollera, al carrer Caterina Albert de Tordera, darrere la benzinera CEPSA. Telèfon 93 743 1142 i WhatsApp al 649 491 982.
11: La Xerranca, un espai per afavorir i facilitar el joc. Oferim conciliació familiar on els més petits poden tenir les seves pròpies vivències, experiències i aprenentatge a través del joc. I tallers de dansa creativa on treballen les emocions a través del moviment, taller de zumba kits i taller de pintura amb diferents tècniques, servei d'acollida i menjador i disponibilitat de lloguer de sales per aniversaris, entre altres. La Xerranca, al carrer Doctor Trueta 10 de Tordera i el telèfon 633-05-0016.
12: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
13: No! Primer has de fer la digestió!
12: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
13: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
14: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
15: Càpsules informatives. Divendres 21 d'agost a les 11 del matí al Parc de la Sardana hi haurà el concurs de Castells de Sorra amb les inscripcions a 2:15 del matí. A les 6 a la plaça de la Concòrdia hi haurà un taller de castells a càrrec de la colla castellera de l'Almaresma i la Selva Marítima. A 8:15 començarà el cerca tasques a partir del Parc de la Sardana. I finalment a la nit acabarà des de 11:15 fins a les 5 amb les barraques del Prudenci Bertrana, amb Llini Guassa Corporation, la presentació dels candidats i candidates del Poblet de Tordereny i finalment el Canto del Loco.
16: El teu cotxe no es conforma amb qualsevol cosa. El teu cotxe vol que vagis a Autocest. Servei de carburant Cepsa, supermercat de passo, rentat a pressió i autorrentat, reparació i manteniment de vehicles. Autocest, a la carretera Nacional 2, quilòmetre 680,9, Tordera. Bona festa major.
7: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
17: Vols fer realitat la casa dels seus somnis? A Construccions Sant i Montfulleda portem tota una vida construint amb confiança, qualitat i proximitat. Obra nova, reformes i projectes a mida per a particulars i empreses. Truca'ns al 686-135-754 i comença el teu projecte amb garanties. Construccions Sant i Montfulleda. Fem realitat els teus espais.
18: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
19: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
18: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
19: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
18: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
20: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
21: Has entrat alguna vegada en el laberint dels tràmits administratius? Formularis, impostos, gestions sense fi... No pateixis. A Gestoria Grimaulet coneixem tots els camins per sortir-ne ràpid i sense estrès. Sigui per la teva empresa o per a tu, nosaltres ens ocupem de tot. Gestoria Grimaulet, la teva sortida del laberint burocràtic. Truca'ns al 937 65 03 67 o vine al carrer Mas Martí 35 i respira tranquil.
22: A Montsalut trobaràs el teu veterinari de confiança. Tracte personalitzat, prevenció, diagnòstics, tractaments... Montsalut Veterinària. Estem al camí Ral 190 de Tordera. Truca'ns al 93 764 24 53.
23: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
24: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
23: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
25: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
6: Ara i aquí, d'estiu. El magazín amb informació, opinió, entrevistes, seccions i música de selecció. De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu. El magazín dels matins de Ràdio Tordera.

0: I ara arriba aquest moment que són un dels que més m'agraden, i també hi ha algun tertulià que també li agrada molt, a la pregunta treta de la màniga, una pregunta que ningú m'ha demanat i que probablement ningú necessita, però jo considero imprescindible per al bon funcionament de la humanitat. I avui us vull veure les cares, no us les abonaré, vosaltres que si voleu ens les podeu veure, perquè hi ha preguntes que tenen respostes i després hi ha les nostres. Així que, companys de la tertúlia, prepareu-vos, i aquí va la pregunta d'avui. Si poguéssiu eliminar una sola cosa de l'estiu, què eliminaríeu? Els mosquits, les cues, els turistes, les sandàlies, els sopars o aquella persona que et diu a l'estiu tot és més fàcil? Vinga, jo ja faig la pregunta i ara us toca dir vosaltres, però no val dir la Rosa Maria,
1: eh? Ja l'has dit, ja l'has dit. No, la meva ja l'has dit. Sí, la tenia que, bueno, pensada.
0: No, no dieu Rosa Maria, eh?
1: No, Rosa Maria no.
0: Bueno, de moment, a veure, algú dirà, va, vinga, a veure, a veure.
1: Sentit-ho molt, i, però per un benefici per la humanitat, els mosquits. És que som, porten moltes malalties i molesten molt, vull dir que no. Els elimino ja.
0: Ja. Jordi.
2: Jo eliminaria la sequera que provoca la calor. Aquestes sequeres que de vegades patim durant l'estiu.
0: Molt bé. Maria Jesús, bon dia.
3: Bon dia.
0: A veure.
3: Jo no sé si em sentiu bé, però jo ho sento molt malament a vosaltres.
0: Ah, sí, mira, ara direm els nostres controls, que en tenim dos aquí de
3: guais.
0: De guais per a guais. A veure, què eliminaries tu de l'estiu? Ja ho anem arreglant.
3: A veure, definitivament els mosquits.
0: Els mosquits també. Mm-hmm. Bé, doncs vinga.
3: Els mosquits, sí.
0: Els mosquits tots a fora. Vinga, a menys mal que ningú no ha dit la Rosa Maria, heu tingut tots molta consciència. I bé, posem una mica de track musical, perquè en Jordi ens té, ara ens posarà una miqueta de fil a l'agulla, doncs del tema que anem a parlar, Jordi.
2: Pues està relacionat amb el que hem patit aquests dos mesos passats, que ha sigut aquesta falta que hem tingut d'aigua. I algo passa a Tordera, perquè aquest dematí mig Tordera tenia una falla elèctrica.
0: Ah, perquè...
2: També. O sigui, no sé què ens passa. I llavors la meva reflexió és, hem de pagar aquests serveis que no tenim? O els responsables d'aquests serveis ens han de compensar amb això?
0: Bé. És això, més que tot, la pregunta.
2: És aquesta la pregunta.
1: Si no pagues, te la tallen.
0: Ah, a veure, esclar. És que
2: aquí... quin dret tenen ells a tallar una cosa que no estan donant? Perquè, esclar, quan paguem un servei d'aigua, i ja continuem directament amb la pregunta, quan tenim un servei d'aigua, estem pagant una part molt mínima, que és l'aigua en si. El que de més paguem és la potabilització d'aquesta aigua i la conducció d'aquesta aigua fins a les nostres llars. I aquest servei és el que no hem tingut durant aquests mesos. No l'hem tingut. I estic esperant aviam com arriba la factura d'aquesta aigua, que serà m'atemo que com sempre, sí. L'empresa responsable d'aquesta aigua és Aqualia, i Aqualia sembla que estiguin molt tranquils, i ens van dir que hi haurien uns filtres nous per aquesta aigua que pagaria l'Ajuntament, però no es tracta d'això, es tracta de que aquests filtres ja tenien que haver estat posats fa temps, i el responsable que els tenia que haver posat, si era Aqualia com a responsable d'aigua, és aquesta l'empresa que els tenia que haver posat. I aquesta empresa, perquè els ciutadans i l'Ajuntament conjuntament amb els ciutadans, perquè és el responsable del benestar dels ciutadans, l'Ajuntament recorre contra Aqualia i fer-li que el que la fa la paga. I com que ho han fet malament, Aqualia, ho han fet malament, sigui com sigui, no han complert amb el seu contracte de fer-nos arribar aigua potabilitzada...
0: Vaja, o que ja no t'haguessin tingut que fer aquesta parada perquè anaven fent un...
2: Perquè ho haguessin tingut que averiguar, no? Abans tot això, averiguar-ho abans i tindre aquests filtres ja programats. Però Com ens compensaran els ciutadans que ens han tingut uns mesos patint, buscant aigua en el supermercat, perquè després la solució que han donat de les cues ha anat molt malament, sí, molt malament també, sí. I després ens ha creat una angoixa en els ciutadans de tindre que cuinar amb aigua des de la botella.
0: I tant.
2: Des de la botella a l'aigua.
0: Perquè, és allò que encara, ara sí, amb el que anem dient ara, hi ha molta gent que diu, escolta'm, una cosa és pagar i l'altra és que hi ha d'anar carregats en totes aquestes garrafes de tants de litres, que algú diu, menys mal que he fet braços, jo que he fet bíceps, perquè, esclar, la veritat, segons on vius,
2: jo he anat al supermercat amb el cotxe, he carregat el cotxe, i des de la davant de casa he pujat les botelles d'aigua. I això, a més, el trastorn psicològic que crea això. O sigui, llavors, aquí hem de demanar una responsabilitat absoluta perquè Aqualia no hi ha que els rebuts es revisin, què és el que tindrien que pagar, i, a més, que ens compensi econòmicament els ciutadans de Tordera.
0: A veure, Maria Jesús, has escoltat més o menys el nostre company en Jordi?
3: Sí, sí. Doncs vinga, que no s'ho respongui, per això, totalment d'acord.
0: Totalment, sí.
3: Hem estat molt de temps amb aquest problema i això no es compensa només amb mi, bueno, ja està arreglat.
0: Uh-huh. Montserrat, què dius, tu, d'això?
1: A veure, jo per no parlar per parlar, m'he informat una miqueta i, si em permeteu, ho llegiré, d'acord? A veure, el principal problema de l'aigua és que es tracta d'un interès públic que està privatitzat. Estem discutint si s'ha de pagar o no l'aigua no subministrada, quan estem lluitant contra una empresa multinacional que ni els consumidors ni els ajuntaments tenen capacitat d'actuació. Aqualia està en 19 països de 3 continents amb 45 milions d'abonats. És propietat de Fomento i Construcciones, el que abans eren les germanes Koplowicks. Bueno, que encara són, hi ha velletes, sí. Però bueno. En Carlos Slim, el mexicà que el 2013 era el més ric del món, i un fons australià. Són aquesta gent amb qui juguem. Si mirem a nivell de Catalunya, qui controla l'aigua, el primer és Agbar, una multinacional francesa, dona l'aigua a 67% de la població, de 289 pobles, generalment Barcelona i àrea metropolitana, i també Girona. Segon és Aqualia, que subministra 433.000 catalans, principalment a la Costa Brava, i en total aquestes i alguna més petita donen aigua al 79% de la població de 432 municipis. Aquestes grans empreses contracten expolítics, el de les portes rotatòries, com referent en el seu dia, com en David Madí, a la mà dreta d'Artur Mas, o últimament en Santi Vila, el conseller de Carles Puigdemont. I el que voldria afegir és 500 ajuntaments gestionen directament l'aigua, però només és un 21% de la gent, que potser cap aquí és on hauríem d'anar, que, com el cas d'Olesa, que la gestiona una cooperativa d'usuaris i ells mateixos...
0: Ja, molt bé.
1: Això crec que estaria bé.
0: És molt interessant.
1: Perquè, clar, si aquí hi ha un contracte...
2: Però jo
1: no sé les normes del contracte, sí, fins quan s'acaba...
2: No, però jo afegiria aquí una cosa important. Com que tothom davant de la llei és igual, per això hi ha els jutjats.
1: Sí, bueno, però si tens temps i molts diners per poder combatre amb aquesta gent, no sé, jo no els tinc.
2: Si tots els veïns s'ajunten...
1: He donat un referent de veure aquestes multinacionals a tres continents del món
2: i són verdaderament... Però això ha passat més d'una vegada, que empreses molt potentes, inclús empreses fabricants de tabac i tot això, han sigut condemnades pels usuaris. I en tema d'aigua contaminada, hi ha precedents...
1: Jordi, t'entenc l'inconvenient i la molèstia. Però ja veus de qui estem parlant.
2: És qüestió d'anar juntant persones afectades. Si tota la població de Tordera s'hi apunta a aquesta denúncia...
1: Però si no saben ni on és Tordera, aquesta gent, suposo. Nosaltres, sí, realment, a veure, Tordera, m'estimo molt Tordera, però és que has vist que en tres continents del món, És una mil·lèsima part.
2: Sí, sí.
3: El problema no és l'empresa. El problema no és l'empresa. El problema són els polítics que han venut un bé públic.
2: Clar. Això d'entrada.
3: Això s'ha de revertir.
2: Això d'entrada.
3: No, com diu la Montse. Això s'ha de revertir. L'aigua és pública.
1: I tant és que és pública, però està privatitzada. I per
3: no
1: això
3: la treuen pas, sí, sí. No la porten pas de Sud-amèrica. Bé, és aquí. I per tant, s'ha de recuperar i va de gestionar l'administració. I, no, i aquí és la falla que s'ha tingut des de fa uns anys.
1: Per això he dit que estaria bé quan es acabés aquest contracte que tenen amb aquesta empresa, doncs que ho gestionés, estaria molt bé, com petits municipis que ho fan, els propis ajuntaments. I nosaltres
2: fiscalia,
1: mateixos.
2: I la fiscalia pot actuar d'ofici, eh? Mm.
0: Amb això que volia comentar, amb tots aquests serveis baixos que són l'aigua, la llum pública, que també ho parlava Jordi, internet, tenim més drets dels que coneixem? Realment coneixem tots els drets?
2: Tenim més drets.
0: Però tu et sembla que els coneixem tots? Jo m'ha semblat que no, eh?
2: No, els coneixem tots.
1: A l'aigua ja no ens en recordem, a la llum, no ens en recordem ja de l'apagón que va haver, i ho estem pagant, eh? També, i amb això que fem, també. I el gas igual.
2: És que totes aquestes coses, perquè som deixats, perquè si apretem a la justícia pública,
0: però la gent...
2: Han d'actuar d'ofici.
0: Però la gent... Endavant, Maria Jesús.
3: Que crec que les administracions aquí han de començar a pensar una mica en la gent i no tant en els comissions i en tot el que arrepleguen de donar béns públics a empreses. I crec que això ja fa molt de temps. Jo ja ho havia denunciat moltes vegades perquè no hi ha dret. O sigui, a més que no paguem el litre d'aigua, paguem 4 vegades o 10 vegades el preu de l'aigua. I això és una cosa que hauria de saber-ho tothom i que tothom hauria de protestar per això. No crec que això sigui cosa d'un jutjat, sinó simplement la força del poble de dir prou.
0: Però les persones, creieu, us pregunto a tots, que són capaços de reunir-se per fer una queixa solidària envers arribar a l'Ajuntament i fer arribar amb aquesta empresa multinacional? Vosaltres creieu que la gent ens ajuntaríem? És que la gent, trobo que en aquest moment la societat està anant molt individualitzada.
2: I a més estem acostumats a espantar-nos de la potència que puguin tindre, com ens ha llegit ara la Montserrat.
1: No, espantant-se no és el que hi ha. És clar que empresa no funciona fora.
2: Sí, però
1: i buscar una altra solució i una altra.
2: Però sempre,
1: és el que vull dir.
2: Però si sempre...
1: A mi no m'espanta.
2: Si sempre anem amb que són molt potents, al nostre contrari, no guanyarem mai.
1: És que ho són. Jo no puc guanyar amb aquesta gent. No tinc ni el temps, ni els diners per anar al jutjat i al judici contra aquestes multinacionals.
2: Et conformes amb el que et faci?
1: No, jo no he dit que em conformi amb les coses mal fetes.
2: Home, sembla ser que sí.
1: No, i jo he dit...
2: Sembla ser que t'estàs conformant perquè són molt potents ells.
1: No, jo no m'estic conformant.
2: Escolta, la justícia també està per protegir el més desemparat.
0: Però per protegir ha de ser que sigui un volum important de la societat d'un lloc, perquè tu sola, jo sola,
1: no.
0: Doncs això malament, Per això ho dic
2: amb un mitjà de comunicació que té la seva potència, un mitjà de comunicació. Perquè si ho dic a casa meva, amb la meva colla d'amics, doncs aquí sí que segur que no farem res. Però si ho dic amb un mitjà de comunicació que dintre de la societat de Tordera doncs ens escolta molta gent i moltes vegades hem llançat un missatge que després han sortit emissores com la SER, que ha anat a darrere nostre.
0: Sí, i tant.
2: Que ha anat a darrere nostre. Doncs vol dir que tenim un micròfono que és un mosquit dintre de les xarxes de comunicació.
1: Ràdio Tordera,
2: però
1: esclar, ens escolten.
2: Però hi és. I sempre hi ha gent que pot escoltar arreu de la població de Catalunya o més enllà, inclús.
0: Maria Jesús, què deies?
3: Crec que l'administració més propera que tenim és l'Ajuntament, que també són ciutadans del poble, i ells haurien de posar fil a l'agulla, també. Perquè si ells no recolzen, la nostra veu no arriba més enllà del poble.
0: Això vols dir que potser aquesta crida l'hauria de fer l'Ajuntament, entenc jo?
3: L'Ajuntament hauria de ja de dir s'ha acabat, prou, quan, i mirar de rescindir aquest contracte, perquè no sé per quants anys era. Aquí la de Terra Brava era per 30 anys, crec, però ja han passat, més que passat. O sigui, i si hem signat contractes sense coneixement nostre, o perquè no es publiquen o perquè no es diu, potser que també hi posi una mica de feina en
2: més,
3: això.
2: No? A més, un contracte, Maria Jesús, un contracte es pot rescindir per mala gestió.
0: Ah.
2: I evidentment hi ha hagut una mala gestió.
3: Evidentment, i no és la primera vegada.
2: Clar. Sí, clar. Hi ha hagut una mala gestió contra la salut pública.
0: Sí.
3: Sí,
2: contra la salut pública. I la salut pública és una de les primeres coses que s'ha de salvaguardar.
3: Sí, tant. No, però a més les administracions sembla que no els interessi, perquè s'aprofiten tots. O sigui, mireu a la factura de l'aigua. Què paguem d'aigua i què paguem de taxes?
0: Bueno, la taxa és
1: l'aigua molt poquet.
2: L'aigua,
1: que tornaran 15 euros de l'aigua, molt poquet l'aigua.
0: Sí.
1: L'altre.
2: Dels 40 i pico euros que es paguen, per lo menos, que em sembla que és el que està pagant jo, 15 són d'aigua.
0: De totes maneres, sí que, per exemple, està per aquesta emissora, doncs, l'alcaldessa ha vingut a explicar les diferents vegades com estava la situació, doncs, de veure com se podia solucionar, com se solucionava el tema de l'aigua, però no creia que hauria de ser la mateixa empresa qui, doncs, donés a ells més vegades també la cara i de dir de quina manera, doncs, perquè deien primer de tot de que se tardarien dies perquè estarien que confeccionar aquesta sèrie de filtres i ara veiem que la cosa ha anat prou de pressa. Però l'empresa hauria d'explicar què ha fet per anar així de pressa, no? Si doncs,
2: sí, ha arreglat
0: ja el que hi havia, perquè si ho tenia que posar nou, jo ho tenia entès des del principi, que va ser com vam parlar, que tardaria doncs, una sèrie de temps per posar-ho nou, eh? No ho sé, i jo l'empresa penso que hauria de donar més la cara.
2: L'empresa tindria que donar la cara, perquè la que ha donat la cara al final ha sigut l'Ajuntament, ja ha donat les excuses pertinents, ja ha dit que posaria, que pagarien ells els filtres, que no sé què. Però si no són ells que han de pagar els filtres, és que els filtres fa anys que tindrien que estar posats.
1: Ara des
2: I ara
1: dia,
2: ja estarien amortitzats.
1: Des del dia 12 van dir que ja es podia veure l'aigua, no sé si ha sigut gràcies a les pluges, que va ploure dies enrere.
0: Sembla ser que
1: tot això hi fa, esclar que sí, l'aigua,
2: pues sí.
1: La que plogui força, doncs tot filtra.
2: I
1: estan a...
2: I des de que han dit que sí que es pot veure, fins quan les canyeries, les canonades estan ja netes.
1: Tot l'altre.
2: Quant temps tinc que tindre l'aixeta de casa oberta perquè surti l'aigua ja bona?
1: Truca a Qualia.
0: Sí.
1: Truca al senyor Qualia.
2: Truca a Qualia.

0: unes obres que van fer fa 30 i pico d'anys, eh? I encara ens estan cobrant com si haguéssim fet la gran obra, que en realitat no ha sigut així, perquè jo des que estic aquí hi ha hagut rebentades els primers anys cada setmana. Mm. Rebentades de canonades, d'aigua tallada perquè no funcionava, i això incrementa la nostra factura en gairebé 30 euros. Mm-hmm.
1: Mira, a veure, la gent de Terra Brava us heu trobat, n'heu parlat, heu decidit...
0: Han parlat, han posat queixes, ha tingut tot el síndic de greuges.
1: Ah, va. A veure, perfecte. Si heu fet això, molt bé, trobo, eh?
2: Mira, lo del tema de l'aigua ja és un tema que jo el tinc clavat al cervell des de fa molt temps. Quan vivia a Barcelona, l'aigua de Barcelona és Aigües de Barcelona. Aigües de Barcelona. Una vegada em van tornar un rebut i quan vaig anar-lo a pagar, dic, hòstia, em vaig donar compte de la quantitat de diners que es pagava. I vaig anar-lo a pagar a l'oficina d'Aigües de Barcelona, que estava allà al costat del carrer Aragó. I quan em van dir, és que, esclar, aquí a Barcelona nosaltres tenim la part proporcional de les obres que es va fer que Aigües de Barcelona subministra l'aigua a Sevilla. Mm. I tot el que es va fer d'infraestructura a Sevilla, hi ha una repercussió a l'empresa Aigües de Barcelona, sí, d'aquesta repercussió de les obres que es va fer per subministrar aigua a Sevilla. I, clar, això és un benefici també
3: que té com a empresa.
2: I repercuteix sobre tot el que paga.
3: Tant dels sevillans
2: com de nosaltres. Sí. Mm. O sigui, que l'aigua és un tema que ens està explotant en els ciutadans. I ara ja no sóc de Barcelona, ja visco a Tordera, però veig que també hi ha tejemanejes a tot arreu amb el tema d'aigua. Perquè, esclar, és el producte de superprimera necessitat. Sense aigua no hi ha vida. No hi ha vida.
1: I cada vegada hi ha menys d'aigua, el tanto, eh?
2: És essencial per la vida.
3: Tanto, eh? Sí, sí, l'aigua
2: és essencial
3: important
2: per la vida. Mm-hmm.
1: Perquè també, a veure, de la Tordera s'està escampant, s'està portant aigua a diferents ciutats d'aquí de la Costa Brava, no? Vull dir que, esclar, després...
3: Clar, és que l'aigua has de saber de vegades d'on te la porten i d'on te la compren cada empresa. Mm. Això és molt relatiu. Potser tenim aquí a la vora i ens la porten de...
2: I molts rius bastant caudalosos també porten l'aigua que es desemboquen a Portugal i hi ha un bon tros de riu que subministra aigua a Portugal.
1: Bé, és un tema avui que realment doncs, ens ha tocat a tots de molt a prop i que bé, les empreses s'haurien d'explicar molt bé, més que totes les empreses, a veure, per què no es poden explicar ben bé i dir realment el que es fa, que s'ha deixat de fer, i bueno, sí que ja tenim, doncs, com deien, del consistori de l'Ajuntament, l'alcaldessa, que ho ha explicat moltes vegades, però la mateixa empresa hauria de voler-se aportar més explicacions exactes del que s'ha fet. Exactament, no? A l'igual diuen, oi, és que si ho expliquem no s'entraran de res, tanto que com ho expliquen no són pas tan tontos que no, ja segurament ja ho entendrem.
2: Però el fons de la qüestió, el fons d'aquesta qüestió que tu dius d'explicar-ho és perquè la informació és el poder i si et guardes una part d'informació tens més poder que el teu contrari.
1: Imagina't tu. Bueno, però bé, els ciutadans, si volem, també ens en podem entrar de tots els nostres drets
2: sí,
1: que tenim,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, però el poder és un i el ciutadà és l'oposició d'aquest poder. Mm-hmm. I llavors, si el poder es conserva part de la informació, té més poder que el ciutadà.
1: Déu-n'hi-do.
2: I això funciona així.
1: Potser sí.
2: I això funciona així.
1: Molt bé. Aquí deixem doncs aquesta tertúlia per avui. Maria Jesús, per fer conclusions, vols dir alguna cosa?
0: Ah. Mi?
1: Sí,
0: la conclusió és que facin un pensament les administracions, perquè si no arribarà un moment que haurem de perquè són els que ho gestionen al final i aquesta gestió no s'està ben fent bé, per tant sortirem perdent en algun moment o altre. Mm. Que la gent digui prou.
1: Això és complicat, Montserrat.
0: Bueno,
3: sí.
0: De manera seria
3: deixar
0: de pagar el rebut.
3: Sí, de vegades les petites sí, coses poden fer també
1: sí,
3: grans
1: bueno, no
3: coses.
1: Sí, no pagar el rebut, però bueno, de seguida vindran i tallaran l'aigua.
3: És que és això.
2: No pagar el rebut perquè sí, no. Hem de tindre una sentència judicial.

0: amb aquest respecte.
1: Vale, jo aquest tema és...
2: No la tindrem mai.
0: No, yes. Bueno, vale, però el que no la tinguem mai no vol dir que no lluitem per ella.
1: I tant, ara.
0: Perquè si, si mai no haguéssim lluitat per una democràcia, encara tindríem una dictadura.
3: I tant, això també.
1: Sí, pues, ja veus.
3: Montserrat, què et sembla?
1: De vegades lluites per una cosa i acaben sent tots els mateixos encara. Vull
0: no,
1: dir que...
0: no ho són.
1: És, sí. És complicat, és difícil, entenc la teva petita...
0: I tot és millorable, la... i això ja ho sabem.
1: Ja, això sempre, clar, tot sempre endavant i millorar les coses i aquí, intentar viure bé, sí. Però esclar,
3: molt bé,
1: els que estan
3: bé.
1: Per dalt de sobre nostre ja ho veus.
3: Maria Jesús, gràcies per la teva opinió, d'aquí te saludem, t'abracem.
2: Gràcies a vosaltres per tocar-me.
3: El que passa és que et sentim més bé com tenim aquí directe els estudis, però bé, l'aportació sempre és interessant. Gràcies.
2: Gràcies.
3: Montserrat, gràcies per estar aquí.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
3: I Jordi, gràcies per el tema.
0: El revolucionari.
3: No, a veure, és un tema que l'exposem i la gent a casa seva, mira, pot ser tertuli si no saps de què parlar, també.
1: Un tema impossible. Eh?
3: Vinga, gràcies, adéu-siau.
4: Infopodcast Tordera.
5: Benvinguts. Les tres paraules d'avui dimecres 19 d'agost són pregó, demà i salut. Pregó. La nostra dansa serà l'encarregada del pregó de la Festa Major 2026 i el pregó infantil i la gimcana obren la tarda festiva al Parc de la Sardana. Demà les places per la pujada al campanar de Tordera estan gairebé exaurides per a demà. I també Tordera acull demà dijous una nova jornada de donació de sang en plena Festa Major. Salut, la policia local de Tordera deté dues dones per un delicte contra la salut pública. I Salut Pública intervé en una empresa de Can Bardalet per frenar l'alta presència de mosques. Avui dimecres 19 d'agost de 2026 és el Dia Mundial de la Fotografia i Dia Mundial de l'Assistència Humanitària. El sant del dia és Sant Magí, patró secundari de Tarragona i ermità de la Serra de Brufaganya. A l'aniversari famós és Bill Clinton, 42è president dels Estats Units que fa 80 anys, l'actriu Erika Christensen, que en fa 44, i la pionera de la moda Coco Chanel, nascuda un 19 d'agost. Pels comptes enrere, per l'inici de curs escolar a Catalunya, falten 20 dies, i per Sant Bartomeu en falten 5. La previsió del temps a Tordera avui 19 d'agost és d'un cel ben clar i sol predominant durant tot el dia, amb temperatures màximes al voltant dels 30 graus i xafogor suau. Demà, dia 20 d'agost, ambient encara més càlid i radiant, sense cap núvol, amb temperatures que pujaran fins als 32 graus. Com a notícia curiosa, un grup d'investigadors ha utilitzat drons equipats amb càmeres tèrmiques per cartografiar les rutes nocturnes secretes que utilitzen els gats domèstics quan surten de casa, descobrint que molts d'ells visiten puntualment els mateixos jardins de veïns cada nit, com si fessin una ronda de vigilància programada. A la dita de l'agost, pel que fa a l'agost, a les 10 el sol crema i a les 12 cou. Pel que fa també a les hortalisses a l'hort, cal recollir tomàquets, albergínies, carbassons, pebrots, cogombres, melons i síndries. I per plantar és el moment idoni d'hortalisses de tardor i hivern, com ara escaroles, espinacs, bledes, colrabes, porros i cols. Avui a la farmàcia de Guàrdia és la farmàcia Lucea, al carrer Amadeu Vives, i la recollida d'escombraries passa per les Ferreres, Can Domènec, Roca Rosa i Sant Pere de Riu, o trucant prèviament al 93 765 3151. El repartiment d'aigua, recordem, amb esmura els dimecres de 7 a 8 del vespre i els dissabtes de 9 a 2 quarts d'11 del matí al local social. A l'estat del riu no hi ha cabal, està sec, i les efemèrides locals fa 10 anys dèiem que el Consell Comarcal del Maresme rebia 17 milions d'euros en 4 anys per dedicar-los als més vulnerables. Fa 5 anys. La C32 era gratuïta a partir d'aquest 1 de setembre i fa un any Tordera i Torbizcón s'agermanaven en un acte simbòlic dins la Festa Major. Acabem amb una frase cèlebre: la bellesa comença en el moment en el que decideixes ser tu mateixa, de Coco Chanel.
4: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
6: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: perquè la teva salut és el més important. Vine a la farmàcia Lucea Sureda. Som un equip de professionals amb un sol objectiu: cuidar la teva salut. Oferim assessorament personalitzat, els medicaments que necessites i una selecció de productes per al teu benestar. A Farmàcia Lucea sempre ens preocupem per tu i la teva família. Vine i descobreix per què som la teva farmàcia. Farmàcia Lucea Sureda, al carrer Amadeu Vives 20 de Tordera.
8: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
9: Carpi Pizza, 30 anys sent la pizzeria del poble. Acosta't i demana els nostres 2x1 amb mitjanes i familiars. Al carrer Joan Maragall 23 de Tordera. Telèfon 93 764 32 49.
10: Ja tenim aquí la Festa Major de Tordera, la nostra festa. I entre més de 15 dies i més de 50 activitats, aquest any podràs gaudir del sopar popular de Festa Major. Tiquets disponibles del 10 al 21 d'agost a l'oficina de serveis personals de l'Ajuntament. I després, concert i ball final de festa amb Xavier Músic. L'Ajuntament us desitja una bona Festa Major de Tordera.
11: Aquest estiu, respira natura i menja amb calma a l'era de Cal Nano.
12: Cuina tradicional en una masia rural catalana envoltada de natura i tranquil·litat.
11: Un entorn únic per compartir bons àpats, bons moments i gaudir de l'aire lliure. Cal Nano, veïnat de Sant Pere 29. Reserva al 93 764 53 82.
13: Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
14: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
15: Ara i aquí, d'estiu. El magazín amb informació, opinió, entrevistes, seccions i música de selecció. De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu. El magazín dels matins de Ràdio Tordera.

Doncs bé, sense més preàmbuls, entrem ja ni més ni menys que en el repertori superguai, un repertori que l'hem triat doncs amb molta il·lusió per poder cantar, per somriure i per dir aquesta que sona és la meva. Comencem amb el senyor Luis Vega, amb el Mambo, amb els Pets, que ens diu bon dia.

Doncs bé, nosaltres hem començat amb aquesta versió musical esperant, desitjant que aquest dimecres, dia 19 d'agost, sigui l'març el més feliç possible. I us desitgem molt i molt bon dia. I ho farem, doncs, encara amb un ritme molt més fort, més valent, que ens el porta Luis Vega. Mambo número 5.

Doncs bé, aquest és el senyor Louis Vega, que hem de dir d'aquest home, doncs, que a veure, a partir d'aquest mambo que va ser estrenat l'any 1999, va ser una versió de les més escoltades d'arreu del món. Va arribar a ser el número 1 a Europa, Regne Unit, el número 3 als Estats Units i nominat al Grammy. Hem de dir que aquest mambo, doncs, es ballava per tot el món i que en aquest cas va posar amb l'esgraó de música pop llatí, mambo ska i llatin i hop. Canviem radicalment de tema, de ritme, i ho fem amb Bob Brisket.

Doncs bé, ells són ni més ni menys com Brass Head, que ja ho hem comentat, es van fer famosos perquè va ser una de les músiques vuitanteres amb més estil. Van tocar temes i rimes del pop-rock, pop-rock melòdic, i també, més que tot, va ser un grup perquè els adolescents dels 80, Espanya i Llatinoamèrica, van trobar temes i cançons fàcils, directes, i que realment enganxaven com aquest Devuélveme a mi chica. I ben ens anem amb uns de sempre, ells són Coti Coti, i a veure com sonen. Una cançó que va ser, doncs, número 1 l'any passat, principalment.

un tipus de música, un ritme que ve quasi, quasi enganxar indirectament amb una sardana. Ells són Coti Coti amb aquesta versió musical. Ens anem amb un d'aquests de sempre. Ells són l'Alaska i Dinarama i anem amb aquest ritme valent, fort i que marca estiu. A qui li importa?

Doncs bé, l'Sky tiene l'ama, un duet que es van ajuntar al cap d'un temps perquè cada un anava per la seva via. Però veig aquí que a partir que es van ajuntar l'Sky i el grup musical Dinarama van assolir èxits tan importants com aquest. A qui li importa? Ens anem amb una de les grans italiana. Ella és la senyora Raffaella Carrà. Un somriure enorme perquè ella també és convidant-se amb aquesta fiesta.

Bé, nosaltres sí que de mica en mica en aquest espai del repertori anem convidant-los amb aquesta festa que tenim assegurada al nostre poble tordarenc, a tots els tordarencs, desitjar-los i apretar-los una mica que anem participant a tots aquests actes que es tenen preparats des de la comissió de festes d'aquí, de la nostra població. I canviem i ens anem directament ja punt i final del repertori i ho fem amb aquesta cançó.

I fins aquí el nostre repertori musical d'avui. Hem començat amb energia, hem viatjat per Catalunya, hem passat per Madrid, per Andalusia, per l'estiu, pels records, i fins i tot hem fet alguna parada per ballar des dels estudis de Ràdio Tordera. Perquè la música té això, no necessita traducció. Una cançó es pot fer recordar una persona, un lloc, un estiu, una nit, o simplement fer-nos aixecar de la cadira, com jo, que faig, encara que les cames ja no estiguin per fer gaire festa. Així que gràcies per haver compartit aquest trosset de ràdio amb nosaltres. I ara baixarem una mica el volum, però no les ganes de passar-ho bé, perquè el magazín encara continua. I bé, això ha estat el repertori musical i encara es queden moltíssimes coses. Més que tot, la cuina imaginària de la ràdio. Fogons i davantal.

0: ara i aquí, d'estiu.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Benvinguts a Mondart, l'espai on la qualitat i la creativitat es donen la mà. Descobreix la nostra selecció única de joguines de fusta, jocs sensorials i manualitats per totes les edats. Necessites un regal especial, articles per a nadons o accessoris per a la platja? Troba productes exclusius que no veuràs a cap altra botiga. Mondart, t'esperem al Catirral 70 Tordera. Vine i deixa't sorprendre.
3: Càpsules informatives. En un minut, un univers.
4: Dimecres 19, de 6 a un quart de 8, al Parc de la Sardana, hi haurà el pregó infantil amb una gincama a càrrec del pubillatge tordarenc, amb la col·laboració de diferents entitats del municipi. Seguidament, de 8:15 fins a 9:15 del vespre, hi haurà el Holy Fest, amb la venda de pols de colors una hora abans de l'inici de l'activitat, també al Parc de la Sardana.
5: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
6: Restrena el teu cotxe amb Metal Allats. Confia en l'experiència de Metal Allats a l'hora de reparar planxa, pintura, mecànica i electricitat del teu vehicle i recull-lo com si fos nou. Treballem per totes les asseguradores. Metal Allats, planxisteria i pintura per l'automòbil, al camí Ral 181 de Tordera. Telèfon 93 764 03 94.
7: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930-130278
9: o a dentalcompany.es.
8: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: El descans que et mereixes el trobaràs a Ozen, l'exposició més gran de Tordera per al teu confort. Matalassos, sofàs, canapés abatibles, butaques de relax, somiers, coixins... Tot el que necessites pel teu descans als millors preus. El camí Ral 180 de Tordera. Ozen Descans. I fes que els teus somnis, somnis siguin. Bona festa major.
10: Autocars Barrera, la teva empresa de Tordera dedicada al lloguer d'autocars amb més de 30 anys d'experiència. Demana el teu pressupost per a qualsevol tipus de servei escolar o excursions. Transport de personal, trasllat d'entitats esportives i de lleure, transfers a aeroports, estacions, casaments i tot tipus de celebracions o excursions per particulars i o agències. Més informació a autocarsbarrera.cat, a info@autocarsbarrera.cat o al 937640596. Molt bona festa major!
11: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
3: Càpsules informatives. En un minut, un univers.
4: Dijous 20 d'agost a les 9 del matí a la plaça de l'Església hi haurà la pujada al campana i la visita a l'Església de Tordera. A càrrec del Cercle d'Història Tordera hi cal fer la inscripció al correu joancarlesbarrera@gmail.com abans del dia 20 d'agost. Durant tot el dia, de 10 a 2 i de 5 a 9, hi haurà la donació de sang darrere de l'Església de Tordera. També de 6 a 2 quarts 11 a la plaça de la Concòrdia hi haurà l'artesania, la fresca. A les 7 a la plaça, concert infantil amb l'hora del pati i a 8:45 a la pista de l'Amistat exhibició de twirling del Club Twirling Vila Tordera. I per acabar el dia a 10:45 a la plaça de l'Ajuntament hi haurà les habaneres amb el grup Peix Fregit i a la mitja part amb el tradicional rom cremat i la presentació dels candidats i candidates del Poviatge Torderenc que també podreu votar allà mateix.
7: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria papereria Camí Ral 50.
12: A Carns Anna, la qualitat es nota en cada tall. Una carnisseria de les de sempre, amb productes naturals, ecològics i de proximitat, i un tracte que fa poble. Vine i descobreix el gust de la tradició catalana cada mossegada. Carns Anna, al carrer Alcalde Vendrell sense número de Tordera. Més que carn, confiança. Carns Anna us desitja bona festa major.
13: 107.1 FM. Ràdio Tordera. Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: Ara i aquí, d'estiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.

0: I bé, doncs ara arriba aquesta secció que ens agrada tant, divertida, perquè entrem en el món culinari i també la imaginació. I ara posem-nos al davantal, perquè avui no busquem la paella, ni enceneu el forn, ni comenceu a tallar cebes. Perquè avui cuinem amb la imaginació. Arriba la nostra cuinera de la ràdio i és aquesta dona capaç d'entrar a la cuina sense que nosaltres sapiguem mai exactament què acabarà sortint de l'olla. Avui us proposem un joc, a veure què ens sembla. Tanqueu els ulls i imagineu. Imagineu que entreu en una cuina on hi ha la nevera, no hi ha rebost i no hi ha supermercat. Només hi ha una cosa: imaginació. I amb la imaginació podem preparar qualsevol cosa, un plat que faci olor d'estiu, unes postres que ens recordin la infància, un sopar impossible amb persones que ja no hi són, i fins i tot un menú que ens faci perdre 2 quilos només a mirar-lo. Per aquesta cuina no té calories, no crema res i sobretot no cal fregar els plats. I aquí és on jo em retiro, perquè quan la nostra cuinera agafa el comandament, mai sabem on acabarem. I com sempre, després de fer volar la imaginació, ens portarà de viatge a la vida d'un altre gran protagonista de la cuina. Un cuiner, una cuinera, una història, una trajectòria, perquè darrere de cada plat gairebé sempre hi ha una gran història. Així que, cuinera, Joana Molins, bon dia.
1: Hola, bon dia a tothom.
0: Posa't el davantal.
1: Sí.
0: Obre la imaginació.
1: Cal que no falti avui.
0: I necessitem. Prepara, perquè avui cuinem sense cuinar.
1: No, sense cuinar només no sentirem ni olor, eh? Bueno, a vegades va bé entrar a la cuina i el diumenge a la tarda, el diumenge al vespre, la cuina meva està sempre tancada.
0: Ah, sí?
1: Llavors ja va bé aquest dia.
0: Bé.
1: Però els altres dies hem de cuinar.
0: Endavant, mestra cuinera, a veure què tenim avui, perquè jo he vingut amb gana, però sense ganes, i resulta que no he comprat res. Què te sembla? Podem començar ja?
1: Sí. Podem començar, encara que no hagis comprat res, nosaltres sí que haurem de comprar els ingredients necessaris per fer aquest arròs caldós de llamanto.
0: Doncs vinga.
1: Eh?

0: I bé, sí que estem ja dintre aquests fogons i davantal. La Joana Molins a punt, bon dia.
1: Bon dia, bon dia a tothom.
0: Escolta'm, Joana, avui què ens portaràs?
1: Avui us porto arròs caldós de llamantó, de llamanto.
0: Vaja, així és un plat de cullera, quasi podria
1: sí,
0: dir, Joana.
1: Sí, sí, caldós sí, sí. Sí? Caldós sí, de va. Cullera, però bueno... Excel·lent, eh?
0: Que bé. Bueno. L'has fet últimament, aquest pla?
1: Sí, sí, sí, sí el vaig sí, fer sí. Fa 2 setmanes o així.
0: Ah, jo el vaig veure.
1: Ah, això, sí, sí, sí.
0: Sí, molt
1: sí.
0: Bé, molt bé. Vinga, Joan, anem.
1: Bueno, doncs necessitarem, perquè fer aquest arròs caldós, com sempre, per 4 persones, el 400 grams d'arròs d'aquest bomba, perquè és el millor, que et sorbeix molt bé el suc i no es passa i pots estar un rato i no queda pastat, per entendre'ns. 2 llamantols, si amb un en feu prou vosaltres mateixos.
0: Això és la mida, no? Potser, Joana.
1: No, però els llamantols normalment pesen 300-400 grams.
0: Ah, val.
1: Llavors, 2, o sigui 2, és la meitat per cada un. Però si nosaltres creiem que amb un en tenim prou, perquè el trossejarem.
0: Ah, eh? Molt bé.
1: No el posem al plat sencer, el trossejarem. Va. Si us sembla que per 4 amb un en teniu prou, en compreu un. Nosaltres, com que ens agrada molt, ja només això és un plat únic i davant a vegades molt poqueta cosa, ja en posem...
0: Llavors,
1: una sèpia negra, d'aquelles negres,
0: sí.
1: Que és l'única cosa que hi posem per donar una mica, una ceba, una mica grossa, tomaca natural trituat, que ara hi ha tomaca molt bo, que el podem ratllar. Aquest, per això, si el ratllem, hi trobarem, com sempre us dic, que hi ha a vegades les granes que ens molesten, depèn de la persona si és molt delicada. Quan està tot fet, ni es nota, perquè amb l'aigua i tot ja es va desfent. Però, si no, hauríeu d'agafar el de pop. Però jo ara crec que la tomaca natural que hi ha, la ratllem en un plat i un plat fondo ple, en tindríem prou.
0: I poses el sucre aquí, ja, o no n'hi
1: no,
0: poses,
1: jo el
0: Joana?
1: Poso en la cassola.
0: Va, ja ho explicaràs.
1: Llavors, un bon raig de conyac, alls, una cabeça d'alls,
0: Una cabeça d'alls,
1: pebre negre, pebre vermell, uns brins de safrà, oli i sal. I els 2 litres aquests de fumet de peix que sempre us dic que farem, o si no el voleu fer el podeu comprar. Si el feu vosaltres, millor, eh? Perquè ja sempre us dic que hem de fer amb aquests 2 litres de fumet. Aprofitar tot aquell peix que a vegades hem anat a comprar, un tros de rap, i si no, ara venen trossos de cap de rap molt bé, eh?
0: Ah, sí, està bé de preu, eh?
1: Compres un tros de cap de rap i compres alguna rata, i llavors ara hi ha galeres encara, que per comptes de gamba, que la gamba va molt cara, i la galera fa un suquet molt bo. Llavors compres 200 grams de galeres i això, fas un sofregit amb una olla i passes tot aquest peix, el sofregit, com sempre, ceba, tomaca, però no cal que ho facis molt petit, ho pots fer grosset.
0: Sí.
1: Ceba, tomaca, un all porro, tot això, i tirem un bon raig de vi, i passem tot aquest peix i omplim d'aigua, i ho deixem mitja hora.
0: Ah, va bé.
1: Però llavors ho deixem reposar 2 hores.
0: Ah,
1: allà dintre.
0: Això és important, eh?
1: Allà dintre.
0: Ah.
1: I com tenim això fet, agafem amb una escumadora o amb el cutxeron, xafem tot aquest peix ben xafat i el colem amb el colador aquell fi. I ja tenim aquest fumet fet.
0: Molt bé.
1: Que ens en sobra? Per un altre dia, si fem un arròs, ho guardem. Jo sempre en faig 3 litres o 4.
0: Ah, molt bé. Eh? Així ja ho tens en reserva.
1: Així ja ho tinc en reserva, perquè aquí necessitarem... Haurem de reservar 2 litres, que no li tirarem tot, però 2 litres els hem de reservar.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: Llavors, l'únic problema que hi ha aquí, com... A mi, perquè el llamanto el mato i a mi no em fa res. Però, esclar, el llamanto l'has de matar i l'has de matar el mateix dia. Perquè si tu vas a la pescateria, per exemple, el compres el dissabte, i el cous el diumenge s'ha buidat.
0: Què dius ara?
1: Les potes es buiden.
0: Ah.
1: La cua no tant, però les potes pot ser que al moment de menjar-les a dintre el peix que hi ha queda sec.
0: Què dius ara?
1: Sí. Però llavors hi ha una altra solució. Si nosaltres el que volem és que el nostre peixetens el faci, el fem, jo el faig octau, separo els caps de la cua, llavors les potes, les altres potes més petites, i llavors la cua la tallo en 2 o 3 trossos, depèn del tamany.
0: I llavors, però això ho fas el mateix dia que el vas a comprar, Joana?
1: Llavors, si això m'ho ha fet el peixater...
0: Al mateix moment.
1: Al mateix moment. Arribo a casa i el rosteixo.
0: Ah, val.
1: Agafo mitja cabeça d'alls, oberta pel mig, i rosteixo aquell llamantol.
0: Molt bé.
1: Amb oli. I llavors el reservo.
0: Ah, molt bé.
1: Amb aquell suc, amb aquell oli que t'ha fet i tot. I llavors el dia que vols fer tu aquest arròs, l'única cosa que has de fer amb aquest oli i una mica més, has de sofregir la sèpia, la ceba, i com ho tens tot, llavors hi poses el llamantó, que ja el tens cuit. Val. I no te s'ha buidat i el tens i el tens en condicions òptimes de fer el servir.
0: A veure, si per exemple la fem...
1: Ara, si tu el pots matar tu, no hi ha com fer-ho aquell moment, perquè, bueno, el poses sobre una taula, aquella taula de fusta, primer de tot has de tallar les antenes, mai treure la goma que porta la pota fins que no estigui oberta de la baix amb un gabinet.
0: Perquè i igual llavors, passi de fort,
1: clar,
0: no?
1: Sí, perquè llavors te s'enganxaria la mà, eh? I llavors una vegada el tens oberta de dalt a baix, el talles a trossets i ja està. I no el rentem. L'única cosa que hem de fer amb un paper de cuina és treure l'intestí, que és molt gros. Ah, ja el veureu, vale. Perquè és gros. Vale. En el cap, ja comença en el cap i acaba la cua. Agafes un paper...
0: Uf, sí
1: ja,
0: que és llarg,
1: sí,
0: no?
1: Sí, agafes un paper de cuina i ja veuràs que és negre, que l'altre és el del llamanto. Ja veuràs que és negre, ho treus i a la cua també, i passes el dit i ja veuràs que també, ja ho tens. I no el rentem, perquè jo el marisc quasi bé no el rento, perquè si no perd tota la substància, i el bo és això, perquè les gambes no els rento, els escamarlans tampoc.
0: Esclar, després a veure tot queda com l'igalit.
1: Ara, molt l'igalit, perquè si us hi fixeu, com el anem a buscar, ja està dins una peixera, tot el dia, com els anem a comprar. Les gambes arriben a port i què fan? Amb aquelles mangueres els renten. Tant. Els camarlans també.
0: I els posen amb gel, que és més aigua.
1: Ah, i els bueno. Posen amb gel, que és més aigua. Aquest és el que tu dius.
0: Bé, doncs, bueno, doncs... amb això del llamantol, de matar-lo i tot sí. Això, t'ho dius a casa, principalment, sí. I si ho fa al mateix moment el peixater...
1: Quan arribem a casa, l'hem de rostir, perquè, vale, no, ja perquè ens quedi tal qual amb tota la carn, vale, que hi ha dintre.
0: Molt bé.
1: I llavors el rostim i en aquest guardem, si ens hi cap la cassola, a la nevera tot, si no ens hi cap, perquè a vegades són cassoles una mica grosses, ho posem en un tàper, però amb l'oli que ha fet la mitja cabeça d'aix que hem rostit tot.
0: Val.
1: I llavors, el dia de fer, fem un sofregit i posem tot això com estil.
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: Bueno, doncs llavors necessitarem aquests llamantols i us torno a explicar la sèpia, la tallem així a quadrets i posarem la sèpia sempre en fred, una mica d'oli. El llamantol ja l'haurem mort abans, en aquell mateix oli hi posarem la sèpia, la ceba, llavors com tinguem la ceba ben rossa i tirarem un bon raig de conyac, i posarem aquesta tomaca, un pèl de sucre en aquesta tomaca, el raig de conyac que he dit, i llavors aquests alls que la mitja cabeça d'alls que ens ha sobrat, també el agafem i la triturem petit i n'hi tirem. I després hi posarem una mica de picada d'all i julivert.
0: Ah, està bé.
1: En aquest mateix sofregit agafarem all i julivert, ho picarem com si féssim una picada sense ametlles i li tirarem.
0: Molt bé.
1: Tot això ho remenarem tot i posarem aquest pebre vermell.
0: Perdona la pregunta, Joana. L'all i julivert picat, el congeles tu? En fas més quantitat i guardes? O no, millor que no?
1: No,
0: t'agrada més fer-lo...
1: Jo hi poso aigua, no hi poso oli. El que guardo amb oli, sí, la nevera encara un mes, perquè veuràs que l'oli queda pres, però és igual, tu el treus,
0: clar,
1: i de cap d'un moment ja està.
0: Ja queda tot fet, clar.
1: Hi ha uns biberons que no són gaire cars, jo ja el poso en aquell mateix biberon tapat, i sempre el tinc. Si
0: molt
1: un
0: bé.
1: Dia faig uns escamarlans o un bistec o alguna cosa...
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: Llavors hi posarem aquests brins de safrà a l'última hora, aquest pebre vermell, i anirem tirant una mica d'aquest fumet que tenim, perquè ens quedi la sèpia ben tova, i ja ho tindrem. I llavors hi posarem l'arròs, el ben sofregirem. Jo el sofregeixo ben sofregir l'arròs, sempre amb aquest fumet calent, li tirarem. D'aquests 2 litres ens reservarem poder un quart de litre, si el volem caldós, perquè si el volem caldós, què hem de comptar? Per cada 100 grams d'arròs, ho hem de multiplicar per 4.
0: Com el volem, per 4,
1: com el volem tan caldós. Com no li volem tant, per 3. Si volem fer una paella... No és el mateix un arròs caldós que una paella. Seria el mateix per la paella seca, que vol dir que és una paella seca, i això és un arròs caldós que te'l menges caldós. Llavors hem de multiplicar per 4 la quantitat d'aigua. I a vegades has una mica més, perquè depèn de la marca de l'arròs, se'n veu més o se'n veu menys.
0: I què t'anava a dir, Joana? Normalment després tu els serveixes i hi poses una cullera perquè el mengin
1: sí,
0: una cullera
1: sí.
0: O no?
1: Sí, el que vol. Jo el menjo sempre amb forquilla perquè no m'agrada menjar la cullera.
0: Vale, no.
1: Però normalment sí. I després el rectifiquem de sal, com és normal. Primer ja haurem salat el llamanto, tot això, i haurem posat pebre, com sempre, sempre sal i pebre per tot. Llavors, què fem? Com hem passat l'arròs i hem posat el fumet no hi posem mai sal, perquè així el tenim per tot.
0: Ah, val.
1: Perquè a vegades llavors pot ser que facis una cosa que sigui una mica més salada i no necessita tant de sal, i no quede salat. El fumet sempre es fa sense sal.
0: Molt bé.
1: Llavors, quan el tenim que fa 5 minuts el provem i el rectifiquem de sal, si ens agrada.
0: Està molt bé aquest plat, eh? Està molt bé.
1: I ara aquest temps ve molt, molt bé tot.
0: Bueno, i bueno, els llamentols, vull dir, a veure, qui no li agrada trobar cosetes, diguem-ho així, en l'arròs?
1: No, si només hi trobes.
0: Clar, trobes això una miqueta gros,
1: que
0: no?
1: És una miqueta gros i una mica de sèpia tallada a quadrets.
0: Molt bé, molt bé.
1: I no hi trobes res més, perquè jo no hi poso ni músculs, és ben bé
0: així. Sèpia i llamentol,
1: sèpia i llamentol.
0: Molt bé,
1: sí.
0: Explica'm els continguts, doncs, Joana, tota doncs, vegada.
1: Arròs caldós de llamentol, 400 grams d'arròs bomba, 2 llamentols, una sèpia negra, una ceba per fer el sofregit, tomàquet triturant natural, un bon raig de conyac, els alls, una mica de julivert per aquesta picada que hem dit que farem amb aigua, pebre negre, pebre vermell i uns brins de safrà.
0: Això pebre... del safrà, no m'he atrevit a posar-ho mai a els plats
1: que... El tinc sempre a la cuina. Sí,
0: què dius ara?
1: Sí, sí, sí. I queda bo. Oli, sempre un oli de qualitat, sal, i els 2 litres aquests de fumet de peix, que ja tindrem fet, o el podem comprar, el que vulguem.
0: Molt bé. El safrà quin gust hi dona? És que ja ni, és que ni he volgut provar, Joana.
1: I és que el safrà tampoc tu no li notes. El que notes allà és el color que li don.
0: Ah, val.
1: El color, més aviat més color que gust.
0: Que gust, que gust.
1: Perquè el safrà, si n'hi poses poc, bueno, clar, n'hi hauries de posar tot un paquet, res, amb el dit gafes sí. I li tires. Doncs hi dono un gust especial, un gust especial.
0: Molt bé, Joana, doncs t'agraïm moltíssim aquesta estona que dediques a Ràdio Tordera i amb aquests plats que ens portes, que, bueno, han d'estar, sembla que els oloria
1: sí,
0: boníssims.
1: Sí, fan olor.
0: Moltes gràcies, fins la propera.
1: Molt bé, adéu-siau.
0: Bon dia.

0: Res, bé, encara és que era una estona per estar aquí tan ben acompanyats com estic jo, al costat de la meva amiga Joana. Sí, anys,
1: molt bé, estem
0: molt
1: bé, sí.
0: Mare meva.
1: Sí, sí.
0: Escolta'm, doncs la Joana sempre, ara que l'estiu, i no sé si l'hivern potser continuarem fent, ens porta una petita, doncs, intermig, que és una cançó, i després es parla de cuiners, cuineres, llocs, indrets, i avui, Joana, una cançó, quina voldràs escoltar?
1: L'estiu ets tu.
0: Val, molt bé, que la dediques a l'estiu,
1: bueno,
0: ets tu.
1: La dedico a tots els oients de Ràdio Tordera i que no siguin de Ràdio Tordera, a totes les persones que escolten la ràdio, a la meva família i al meu marit especialment, que em deu estar escoltant.
0: Clar,
1: i doncs l'estiu ets tu.
0: L'estiu és ell, ets tu, i bueno, mare meva, que guai, no, Vicenç? Ja pots estar ben content, que maco. I bé, després ens explicaràs, doncs, un cuiner, un indret...
1: Sí. Aquesta vegada us portaré al restaurant Hispània.
0: Val, molt bé. Sí. Doncs anem a escoltar aquesta cançó, L'estiu ets tu. Quan

0: Doncs bé, aquesta cançó que Joana doncs va per molta gent, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, per tothom.
0: Que se guardin de la calor, sí. I disfrutem de l'estiu.
1: Sí, sí, que ja s'acabarà, sembla.
0: A veure, a veure, a veure. Digue, Joana, parlem de la Hispània, doncs.
1: Bueno, doncs sí, parlem de la Hispània, perquè és un restaurant de molt de renom, i, bueno, i als nostres temps aquest restaurant va ser un restaurant molt important. Ara sembla que no se'n parla tant, perquè però la cuina, vull dir, és la mateixa de sempre. El que passa que aquest restaurant està situat a Arenys de Mar, a l'alçada de Caldes d'Estrac.
0: Això, el de fer el canvi de carretera per on es passava, també es devia notar molt, eh?
1: No ho sé, això.
0: Sí, però esclar, no, ara ja has d'anar expressament, diguem-ho, eh? Vull dir que...
1: Bueno, clar, sí. Sí. Llavors, la història va començar amb en Joaquim Reixac, que era els pares d'aquestes dues dones que l'han portat fent fins ara, la germana Reixac. Doncs aquest senyor va comprar un garatge. Un garatge i va posar en aquest garatge una petita benzinera.
0: Ah, està bé.
1: I en aquí, junt amb la seva senyora, en aquesta benzinera, feien un entrepà, el típic dels camioners. S'hi paraven molts camioners i eren un bar de camioners en aquell moment.
0: Ah, molt bé.
1: Llavors, a mesura que van anar passant els anys, doncs aquest local el va comprar l'any 52, doncs la seva dona, que es deia Rosario, va començar a fer plats més cuinats i elaborats, però sempre amb productes de la comarca, transformant aquest garatge en cara i ulls. Uh-huh. Eh? I llavors, durant l'època durada, va venir quan les germanes Paquit i Lolita Reixac es van posar al capdavant de la cuina.
0: És a dir, no eren filles... I
1: sí,
0: no...
1: filles d'en Reixac i la Rosario. Filles del senyor Reixac i la Rosario. I elles dues es van posar al capdavant d'un restaurant que van obrir amb cara i ulls.
0: Uh-huh.
1: A l'any, per primer cop l'any 1981, els hi van donar una estrella Michelin, i el 2

0: una mestra que van tenir aquestes dues noies.
1: Sí, van tenir.
0: I que, bé, doncs aquesta dona, amb nom de Rosario, devia ser potser d'Andalusia o d'un pastor d'aquests indrets,
1: sí,
0: no?
1: Sí, bueno, sí, el cognom no el sé, però es deia Rosario. Mm. I el seu marit sí que es deia Reixac, però esclar, no sabem si eren...
0: Sí.
1: Eren d'aquí o no eren d'aquí, eh?
0: Val, molt bé.
1: Llavors, entre aquestes persones il·lustres que hi varen anar a menjar, hi havia en Josep Maria Espinàs, molt conegut per nosaltres, llavors hi havia en Miquel Espinet, i l'Arcadi Espada, que també ha estat un polític important, i molts famosos, molts famosos. El seu principal plat aquell moment eren els canelons i els pèsols de temporada.
0: Ah,
1: perquè sabem,
0: clar,
1: que els pèsols, cap aquí dalt,
0: de la zona,
1: a la zona, aquests pèsols, el cabrit i la tòfona. I la seva entitat culinària era indispensable a molts restaurants, perquè molts restaurants, vull dir, van agafar com a exemple a l'Hispània.
0: Ah, està Hispània, bé. Sí. Van copiar més o menys la carta. Però, bueno, a veure, el toc que devia tenir la cuinera de l'Hispània, o les cuineres,
1: sí,
0: és clar, cada un té el seu toc, Joana? Cada un té la seva manera de fer-ho.
1: I ara, actualment, la germana Reixac s'han retirat, però tot i això sempre hi són per allà, i ho porta el fill d'una de les germanes, que va tenir un fill, que és en Ramon Brown Reixac.
0: Ah, molt bé.
1: I junt amb la seva preia, la Marta Aulèstia, són els que ara porten el restaurant.
0: Val,
1: però la
0: bé.
1: Seva tia i la seva mare encara remenen una mica la cua per allà.
0: Sí, està bé, no? És que, esclar, si saps fer tota la vida un tipus d'ofici, doncs, a veure, apartar-te del tot és una miqueta trist, no?
1: Sí,
0: bueno, a veure... I també hi ha vegades que la gent, la clientela, els agrada, no?, que els propietaris passin un moment per allà i preguntar com anem.
1: Sí, perquè veus com van deixar, com els van treure l'estrella Michelin, no els va afectar gens, perquè diu que els clients hi van anar, continuar anant i encara hi van anar més.
0: Ai, mira,
1: vull dir, sí, perquè això de l'estrella Michelin no només valoren la cuina, que valoren moltes coses, el lloc, la presentació de les taules... I, esclar, a vegades poder no arribes a per tot. No vol dir que el menjar no sigui bo, però una estrella Michelin has de lluitar molt per guanyar-la i per conservar-la.
0: Sí,
1: perquè ells venen, els inspectors aquests, se senten a taula i només que vegin una forquilla torta ja està, ja l'has
0: palmat. Ja està, val la bé. Déu-n'hi-do, també és molt interessant saber la història d'aquest restaurant Hispània,
1: perquè
0: segurament haver-hi anat o no haver-hi anat sempre ens ha sonat molt, doncs,
1: ens ha sonat molt. I el que tu dius, que abans, esclar, el no haver desviat la... Sí, hi passava més. Però, bueno, la persona que vol anar a menjar en un restaurant, pensa que el boca a boca és el que ho fa.
0: Sí.
1: I a vegades et desvies o no et desvies, fas mitja hora de camí per poder-hi anar, per poder-hi anar a dinar.
0: Jo també m'ha vingut ara en ment a la Granota, que és allò que,
1: a veure,
0: hi passaves a davant i ara també hi has d'anar amb l'idea que vols anar a la Granota.
1: Allà perquè has d'agafar el lateral, t'has de desviar una mica. Això ha passat en molts restaurants. Clar, les carreteres s'han tingut que adaptar el volum de cotxes que hi ha, i encara no està bé perquè les cues que hi ha...
0: Oi tant. Molt bé, Joana, t'agradaria moltíssim aquesta estona que dediques a Ràdio Tordera amb aquests plats que aquí no ens sabem gaire de cuinar, doncs en aquest cas hi posem molt d'atenció per passar-ho en el cuiner oficial.
1: Això
0: també va molt bé.
1: Passes en el cuiner oficial, a veure com ho farà.
0: Molt bé, moltes gràcies i bona setmana. Fins a la propera, Joana.
1: Molt bé, adéu-siau, bon dia.
0: I bé, amics i oients, companys, família, amistats, aquesta persona que ens escolta, doncs, d'indrets que quasi no ens podem imaginar, aquestes persones que ens escolten a la nit, que sí que conec, doncs, bastanta gent que així ho fa, gràcies per estar al nostre costat. Ens sentim, doncs, molt recolzats, molt estimats, i aquí tot l'equip del magazín Mar i Aquí us anem desitjant dia a dia molt bona festa major. Recordeu que fa molts actes i que hi hem de ser-hi presents, doncs, sí o sí. Una abraçada ben forta i moltíssima salut.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius.

Informatius, els parla Genís Mas per explicar-nos les notícies més destacades d'avui dimecres 19 d'agost de 2026. Última hora, la policia local de Tordera deté dues dones per un delicte contra la salut pública. Durant el cap de setmana passat es va aturar un vehicle per realitzar la identificació de les dues ocupants. En l'interior del cotxe, durant l'escorcoll, s'hi van localitzar un total de 63 embolcalls de pols blanc, suposadament cocaïna, i més de 700 euros en efectiu fraccionats. Les detingudes es van traspassar a Mossos d'Esquadra. Els pregoners de la Festa Major de Sant Bartomeu 2026 serà la nostra dansa. Ahir, al Cercle d'Història, l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejía, va comunicar que aquests serien els seleccionats per dur a terme aquest pregó 2026. Tot això a una conferència on Joan Carles Barrera va tenir lloc a l'espai de la gent gran a 6:45 de la tarda per explicar com es va vivint els balls festius al segle XX a Tordera. Fexende s'ha programat talls en el subministrament elèctric a Tordera per aquest mateix dimecres. Per avui afectarà a diversos carrers del nucli urbà entre les 8 del matí i la 1 del migdia per treballs de millora a la xarxa. Tordera acull demà dijous una nova jornada de donació de sang en plena Festa Major. La carpa, situada al darrere de la plaça de l'Església, estarà en funcionament de 10 del matí fins a les 9 del vespre, de forma ininterrompuda. Les places per a la pujada del campanar de Tordera estan gairebé exaurides per a demà. L'activitat organitzada pel Cercle d'Història inclou la pujada del cor i una visita guiada a l'església. I per activitats de Festa Major, avui el pregó infantil i la gimcana obren la tarda festiva al Parc de la Sardana. L'activitat està organitzada pel Pobillatge Tordarenc i comptarà amb la col·laboració de diverses entitats del municipi.

0: I la festivitat dels colors arriba al Parc de la Sardana amb el Holy Fest. Es podran adquirir els sobres de pols acolorit a partir de 6:45 al mateix recinte. Tot això avui. La plaça de la Concòrdia s'omple de rima i festivitat aquest passat dilluns. Sofia Alcover valora molt positivament les sessions de zumba que van fer ballant a grans i petits. I pel que fa al temps, avui dimecres tenim un temps estable i assolellat durant tot el dia, vents que seran molt fluixos i les temperatures que aniran a mínimes que baixaran dels 19 fins als 25 graus, màximes que es mantindran fins als 34 graus. Per tant, dia assolellat avui a l'espera del que pugui passar demà. De cara a la tarda, la previsió és la mateixa i demà ja començaria a ennuvolar-se, això sí, amb algun risc ja d'algun petit ruixat. Demà passat ja seria el dia definitiu, ja ens trobaríem a divendres, per tant, començaria ja aquest risc de pluja a l'espera de què passarà durant aquesta festa major.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Aquest estiu, respira natura i menja amb calma a l'era de Cal Nano.
2: Cuina tradicional en una masia rural catalana envoltada de natura i tranquil·litat.
1: Un entorn únic per compartir bons àpats, bons moments i gaudir de l'aire lliure. Cal Nano, veïnat de Sant Pere 29. Reserva al 93 764 53 82. X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Carbi Pizza, 30 anys sent la pizzeria del poble. Acosta't i demana els nostres 2x1 amb mitjanes i familiars. Al carrer Joan Maragall 23 de Tordera. Telèfon 93-764-3249.
4: El teu cotxe no es conforma amb qualsevol cosa. El teu cotxe vol que vagis a Autocest. Servei de carburant Cepsa, supermercat de Passo, rentat a pressió i autorrentat, reparació i manteniment de vehicles. Autocest, a la carretera nacional 2, quilòmetre 680,9, Tordera. Bona festa major.
5: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
6: Perquè la teva salut és el més important. Vine a la farmàcia Lucea Sureda. Som un equip de professionals amb un sol objectiu: cuidar la teva salut. Oferim assessorament personalitzat, els medicaments que necessites i una selecció de productes per al teu benestar. A Farmàcia Lucea sempre ens preocupem per tu i la teva família. Vine i descobreix per què som la teva farmàcia. Farmàcia Lucea Sureda, al carrer Amadeu Vives 20 de Tordera.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Radio Tordera.
1: Els ulls interrogants de l'infant de ciutat, anhel d'ample carrer, d'asfalt, de jardí urbà, de terrat, on l'àvida pupil·la junta el blau i la plana, la muntanya i la mar, i el pensament, el que l'esguard no abasta. Llibertat. A les ales batents de l'ocell engaviat, frisança de nous horitzons, d'espais infinits, de rutes blaves i daurades. Llibertat. Al cor en doble ergàstula del presoner, desig d'amor de dona, de sol rodó, de calcigar les vies de la rodona terra. Llibertat. En el tràgic lament de la gent sense pa i el puny en l'aire del proletari, sospirs adolorits, clams de justícia. Llibertat. En les idees, martells del pensament, de l'air de germinar com la sement fecunda i d'expandir-se com el vent. Llibertat. En els grans ideals alliberadors i els moviments de redempció dels pobles, voluntat d'existir i ambició de crear. Vigor d'arrel profunda i goig d'univers. Llibertat. I el cor de l'home, esclau, esclau i generós i bategant, per a impulsar la llibertat dels altres, per a bastir la llibertat dels pobles, per a exaltar la pròpia llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat.

0: al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ja tenim aquí la Festa Major de Tordera, la nostra festa. I entre més de 15 dies i més de 50 activitats, aquest any podràs gaudir el dilluns 24 del concert de l'Embalat a les 7 de la tarda, amb l'estrena en exclusiva de la sardana del 50è aniversari de la nostra dansa. I a 10:45, ball de nit amb l'orquestra La Nova de Blanes. L'Ajuntament us desitja una bona Festa Major de Tordera.
2: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
3: Restrena el teu cotxe amb Metal Allats. Confia en l'experiència de Metal Allats a l'hora de reparar planxa, pintura, mecànica i electricitat del teu vehicle i recull-ho com si fos nou. Treballem per totes les asseguradores. Metal Allats, planxisteria i pintura per l'automòbil, al camí Ral 181 de Tordera. Telèfon 93 764 03 94.
4: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
5: Benvinguts a Mandart, l'espai on la qualitat i la creativitat es donen la mà. Descobreix la nostra selecció única de joguines de fusta, jocs sensorials i manualitats per totes les edats. Necessites un regal especial, articles per a nadons o accessoris per a la platja? Troba productes exclusius que no veuràs a cap altra botiga. Mandart. T'esperem al Camí Ral 70 Tordera. Vine i deixa't sorprendre.
6: Ràdio Tordera.

Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

sí. Aprovecharlo, lo que pase de largo.

0: l'estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
1: o a dentalcompany.es.
0: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
2: Autocars Barrera, la teva empresa de Tordera dedicada al lloguer d'autocars amb més de 30 anys d'experiència. Demana el teu pressupost per a qualsevol tipus de servei escolar o excursions, transport de personal, trasllat d'entitats esportives i de lleure, transfers a aeroports, estacions, casaments i tot tipus de celebracions o excursions per particulars i o agències. Més informació a autocarsbarrera.cat, a info@autocarsbarrera.cat o al 937640596. Molt bona festa major!
3: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
4: A Carns Anna, la qualitat es nota en cada tall. Una carnisseria de les de sempre, amb productes naturals, ecològics i de proximitat, i un tracte que fa poble. Vine i descobreix el gust de la tradició catalana a cada mossegada. Carns Anna, al carrer Alcalde Vendrell sense número de Tordera. Més que carn, confiança. Carns Anna us desitja bona festa major.
5: El descans que et mereixes el trobaràs a Ocen, l'exposició més gran de Tordera per al teu confort. Matalassos, sofàs, canapés abatibles, butaques de relax, somiers, coixins... Tot el que necessites pel teu descans als millors preus. El Camí Ral 180 de Tordera, Ocen Descans. I fes que els teus somnis, somnis siguin. Bona festa major.
6: Ràdio Tordera. Emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'avui. La Generalitat ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que unirà, que anirà a Baja de Lleida a Martorell. Una infraestructura que vol fer el govern i que ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona. El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet. A més, l'executiu de Salvador Illa preveu que els trens d'alta velocitat s'aturin en com a mínim una estació a cada comarca per on passi la línia. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.

0: Permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també amb un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta, tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
1: És 19 d'agost de 2026 i tenim més titulars. A Lleida, la policia identifica 39 persones en la segona nit del dispositiu especial al Pla de les Vies. Cristina Álvarez.
2: En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han de comissar 7 vehicles de mobilitat personal. El govern de la Paeria defensa que el dispositiu està funcionant i que s'allargarà fins diumenge.
1: I aquest dimecres torna a pujar el mercuri dels termòmetres.
2: I Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa. Al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar els 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, Ponent, Catalunya Central i litoral i prelitoral, sud i central.
1: Fem un cop d'ull, doncs, a la previsió del temps. Sergi Càrceles.
3: Hola, què tal? De moment estem tenint aquest dimecres tranquil i ara vindran alguns petits canvis a les comarques gironines. Per què? Doncs perquè aquesta tarda, a partir de les 5-6 de la tarda, començaran a formar-se núvols, sobretot per les comarques de la Garrotxa i el Ripollès, i es formaran tempestes que afectaran a finals de tarda, principis de vespre. Poden arribar també a la Costa Brava, aquestes tempestes, o fins i tot desplaçar-se una mica més cap al sud, tocant la selva. A la resta del territori, al Pirineu i Prepirineu, alguns núvols, no esperem pluges per aquell sector, i a la resta de Catalunya, sobretot a l'interior i també a les comarques tarragonines, molt de sol i tranquil·litat. Les temperatures màximes superaran els 30 graus a quasi arreu.
1: Gràcies, Sergi. L'Hospital de la Vall d'Hebron ha atès més de 500 dones en la seva consulta específica per a dolor pèlvic crònic.
2: La xifra s'ha conegut en el desè aniversari des de la seva obertura. Aquest departament tracta una patologia que afecta més dones que homes, que sovint costa de diagnosticar i que requereix un abordatge multidisciplinari.
1: I en marxa a aquesta hora la Diada Castellera de Sant Magí.
2: Amb l'actuació de les quatre colles de la ciutat de Tarragona i que podeu seguir des de la vostra televisió local o per streaming a través de la plataforma La Xarxa Més.
1: En uns minuts, de fet, connectarem en directe amb la plaça de les Cols per conèixer de primera mà com s'està desenvolupant aquesta jornada castellera. I en cultura, el Festival de Cap Roig tanca la 26a edició.
2: 8 dels concerts han exhaurit les entrades i en total s'han assolit els 46.000 espectadors, unes xifres que reivindiquen el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu que aconsegueix mantenir l'interès del públic i dels artistes nacionals i internacionals.
1: I en esports, el nou Barça es presenta davant l'afició en el trofeu Joan Gamper. Joan Barberà.
4: A partir de les 7 de la tarda, al Camp Nou es farà la presentació de la plantilla 2026-2027 amb la gran novetat del migcampista Rodri, i a partir de les 8 es jugarà el partit del Gamper contra l'Acalí.
1: El control de so Lluís Sánchez, a la coordinació José Gallardo i Artau Bellavista. Us parla Marc Pijuan. Passen gairebé 4 minuts del punt de les dues.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Us ho explicàvem en titulars. El govern català ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell. La infraestructura que vol executar el govern ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona.
2: El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet.
1: En té més detalls en aquesta crònica d'ETV la Paula Marco.
6: 17 anys després, la General torna a fer un pas endavant per posar en marxa l'eix transversal ferroviari, un tren que hauria de connectar Lleida i Girona sense passar per Barcelona. L'estudi de la primera fase ha estat encarregat a l'empresa pública Ifercat. La idea és que el tren surti de Lleida cap a Igualada i des d'allà es bifurqui en dos ramals, un cap a Martorell, al Vallès, i cap a l'estació de Barcelona Sagrera i un altre cap a Manresa, Vic i Girona. Un projecte molt necessari, segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paniqui.
0: Un encàrrec d'inici i de posar en marxa un eix transversal ferroviari absolutament necessari en termes d'equilibri territorial, però també en termes de moviment de mercaderies a Catalunya.
6: A més de 250 quilòmetres de via, el Ministeri de Transports planteja l'eix com a línia d'alta velocitat, mentre que la Generalitat vol que també hi passin trens de mercaderies per tal de no dependre només del corredor mediterrani. Les obres, però, van per llarg i es preveu que no comencin fins al 2030.
1: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha valorat la notícia, tot i que sense voler parlar de la possibilitat que els AVE procedents de Madrid entrin a la ciutat per l'estació de la Sagrera.
2: Sí que ha destacat, però, que Barcelona està fent un salt endavant en matèria ferroviària amb les obres de la Sagrera i la remodelació de l'estació de Sants.
7: Nosaltres ara estem molt concentrats en acabar la gran obra ferroviària de la ciutat de Barcelona, que serà l'estació de l'AVE de la Sagrera, i evidentment les obres que estan avançant a bon ritme també de l'estació de Sants. Jo crec que és molt important recordar que estem vivint un moment de salt d'escala molt necessari amb el transport de rodalies i també de llarga distància i d'alta velocitat, que és que tindrem en un termini de 2-3 anys les dues estacions més importants de la ciutat amb el màxim nivell possible.
2: Collbolin ha parlat a la Barceloneta, on ha destacat que ja s'ha executat un 70% del pla de transformació del barri. En destaca la reforma integral de la plaça del Poeta Boscà o la construcció d'un nou centre d'atenció primària.
1: Doncs qui ha mostrat la seva satisfacció després de conèixer aquesta informació és l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. El Paean Cap ha reconegut que la posada en marxa del projecte serà beneficiós per la ciutat i l'ajudarà a ser més competitiva.
8: Que l'eix transversal ferroviari ens atansa a nosaltres a molts indrets, ens atansarà a molts indrets el dia que això estigui en marxa, no? Però entre altres coses també vull recordar que el pla transversal ferroviari preveu la connexió de l'aeroport de l'Alguaire amb la xarxa ferroviària, que sempre he considerat que és clau. I fixeu-vos bé, totes les noves implantacions industrials necessiten estar prop d'infraestructures de comunicació.
1: I quan passen gairebé 8 minuts del punt de les dues, no deixem Lleida, perquè allà la segona nit, amb un dispositiu policial especial desplegat al parc sobre les vies, Balafi, el Clot i Pardinyes, ha acabat amb 39 joves identificats.
2: Mossos i Guàrdia Urbana mantindran aquest dispositiu durant tota la setmana, després que divendres passat comencessin 3 nits seguides d'aldarulls amb enfrontaments entre aquests dos col·lectius. En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal.
1: Més detalls en aquesta crònica d'UAU Lleida, ràdio de Judit Castellà.
9: El segon tinent d'alcalde de la Paeria, Carlos Enjuanes, ha remarcat la tranquil·litat d'aquesta segona nit amb el dispositiu activat i ha posat l'èmfasi en la comunitat pakistanesa.
10: Aquí hi ha una qüestió que és un control. El Castro també ho sap potser millor, aquest dispositiu, que és el control i a nivell de seguretat i garantir la seguretat, i després hi ha la part de mediació, de conscienciació i de resolució del problema. Aquesta és la que s'està treballant. En aquest sentit, i acabo, ja sí que a nivell dels lideratges que ho apuntàveu de la comunitat pakistanesa, que potser no està tan, com diria, organitzada, o almenys clarament organitzada, sí que és veritat que hi ha un contacte paral·lel que s'ha fet a nivell d'una federació que engloba bastant, quan dic a nivell, és de Barcelona, a nivell de Catalunya. Per tant, també ara justament estic en contacte amb aquesta federació per una mica també poder-nos reunir i poder traslladar el missatge a la comunitat en general.
9: D'altra banda, sobre l'incendi al carrer Ballestrés, en Juanes ha garantit que des de l'Ajuntament s'oferirà un acompanyament a totes les famílies, començant per la reunió d'aquest dimecres.
5: Notícies en xarxa.
1: I a aquesta hora els termòmetres tornen a pujar. Està previst, de fet, que avui toqui sostre aquest nou pic de calor.
2: Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa. Al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar els 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, Ponent, Catalunya Central i Litoral i Prelitoral, Sud i Central.
1: En paral·lel, es manté en situació de prealerta l'Infocat davant l'elevat risc d'incendi forestal.
2: La prealerta afecta especialment les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre, on el perill d'incendi forestal és molt alt. El Pla Inuncat també està activat en situació de prealerta per la previsió de pluges intenses des d'aquesta tarda i fins divendres, amb la previsió de xàfecs que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de tempesta.
1: Doncs bé, la calor extrema d'aquest estiu i 3 mesos amb molt poca pluja han fet baixar la població de mosquit tigre a l'Empordà. El Servei de Control de Mosquits espera, però, que les pluges de final d'estiu i inici de tardor facin repuntar les molèsties d'aquests insectes. Ens ho explica des de Ràdio L'Escala en Sergi Corral.
11: Si hi ha un insecte especialment empipador a l'estiu, aquests són els mosquits. Ara bé, aquest estiu hi ha una sensació general que tenim menys mosquits, però què hi ha de cert amb tot això? Àlex Uller és ja especialista del Servei de Control de Mosquits de les Badies de Roses i Baix Ter.
12: Bàsicament parlem del mosquit tigre, perquè és un mosquit molt urbà, que es fa sobretot a l'interior de les cases, en petits recipients que puguin acumular una mica d'aigua. Com que portem una temporada bastant seca de pluviometria, sobretot parlem del litoral d'aquí, doncs, de casa nostra, de l'Empordà, sobretot des de mitjans de juny aproximadament fins ara. Per tant, aquesta falta de pluja fa que no hi hagin grans llocs de cria del mosquit tigre.
11: Ara bé, segons els mateixos experts, els canvis de temps i les pluges que han d'arribar la darrera setmana d'agost i la tardor poden fer revifar les poblacions de mosquits i que vinguin mesos més complicats, on el control i la prevenció en zones agrícoles d'arrossars i urbanes seran claus.
1: Us ho avançàvem també en titulars. La consulta específica per a dolor pel via crònic de l'Hospital Vall d'Hebron ha atès més de 500 dones des de la seva obertura ara fa 10 anys.
2: Aquesta tracta una patologia que afecta més dones que homes, que sovint costa de diagnosticar i que requereix un abordatge multidisciplinari.
1: Ens en dona més detalls l'Arnau Vidal.
13: Des de fa 11 anys, la Pilar conviu amb el dolor pel via crònic, un dolor persistent situat sota el melic i entre els malucs d'una durada superior a 6 mesos. És més prevalent en dones que en homes i pot ser resultat de múltiples causes, com ara l'endometriosi, el part o infeccions que provoquin inflamació de la pelvis. En molts casos, aquesta malaltia costa de diagnosticar i és per això que els professionals alerten els pacients perquè no esperin a consultar-lo. Ho detalla el doctor Jordi Sabadell, de la unitat de sol pel via i uroginecologia del Vall d'Hebron.
14: El més important és no arribar a aquests 6 mesos de criteri diagnòstic, perquè sabem que com més temps persisteix el dolor, existeixen fenòmens de que parlem de, diem, de sensibilització central i també de sensibilització pelvi-perineal, que el que faran és que la resposta al tractament cada cop sigui pitjor.
13: La consulta específica del Vall d'Hebron, de la qual la Pilar és pacient, ha atès més de 500 dones des de la seva obertura el 2016 i en rep 18 setmanals. Ofereix un abordatge multidisciplinari amb professionals de ginecologia, rehabilitació, anestesiologia, fisioteràpia, psiquiatria, cirurgia colorectal i neurofisiologia, tot plegat per millorar la vida de pacients com la Pilar, que defensa que cal parlar obertament de la malaltia.
15: Pot explicar, encara que sigui la família, els amics, a qui sigui. Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva, tu calles. I jo crec que s'ha de dir.
13: Cada tractament és individualitzat.
1: Gràcies, Arnau. I un equip d'investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona ha desenvolupat un nou test per detectar de manera precoç els efectes derivats de l'exposició als micro i nanoplàstics, especialment en persones que treballen en entorns industrials amb alta presència d'aquests materials. Des de Cugat Media ens ho explica la Tina Forest.
16: La coordinadora del projecte i catedràtica del Departament de Genètica i Microbiologia de la UAB, Albert Nández Bonilla, explica que aquestes partícules provenen de la degradació dels plàstics presents al nostre entorn i que alguns estudis ja han detectat alteracions en el funcionament celular, processos inflamatoris o fins i tot afectacions sobre l'ADN després d'estar-hi exposats. El nou test desenvolupat en el marc del projecte europeu Plastic Hill busca identificar si una persona està exposada específicament a micro i nanoplàstics.
17: És una prova que lo que trata es de intentar evaluar si una persona ha estado expuesta o no ha estado expuesta específicamente a micronanoplásticos, porque ahora mismo no existe en el mercado ninguna opción para poder medir en sangre o en algún fluido biológico de una persona que sospechamos que está expuesta para saber, ¿no?, si algun efecte debido a la exposició ja ha començat o no.
16: La investigació s'ha centrat especialment en sectors com la indústria tèxtil o la del reciclatge, on els treballadors poden inhalar fibres o fragments de plàstic en suspensió.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Gairebé un quart de tres, us expliquem ara que el Ministeri de Joventut i Infància gestiona per la via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors d'edat que continuen a Ceuta.
2: El pla preveu l'acollida vinculant i solidària de totes les comunitats autònomes o l'acolliment familiar. També s'estudien, però, altres fórmules, com ara que la cura i l'acolliment dels menors més vulnerables, entre els quals les nenes, sigui a càrrec d'ONGs de la península. El Ministeri de l'Interior eleva a 2.158 el nombre de menors que continuen a la ciutat autònoma després d'entrar-hi el 30 i el 31 de juliol.
1: I a Vilanova i la Geltrú tindrà un nou sistema de videovigilància que reforçarà la seguretat a la ciutat. De fet, aquest estiu s'està instal·lant ja la primera fase d'aquest sistema, que s'anirà ampliant en els pròxims anys. Des de Canal Blau ens explica en Jaume Anglès.
18: El nou projecte de videovigilància al nucli urbà de Vilanova i la Geltrú incorpora càmeres de diferents tipologies adaptades a cada emplaçament. La implantació del sistema s'ha dissenyat d'acord amb els criteris establerts per la normativa vigent en matèria de videovigilància i protecció de dades. Les càmeres enfocaran exclusivament espais públics i les imatges s'emmagatzemaran en servidors segurs ubicats a les dependències policials amb accés restringit i mesures específiques de ciberseguretat. Igualment, totes les zones disposaran de la corresponent senyalització informativa perquè la ciutadania conegui l'existència del sistema. Així ho afirma el sergent sotscap de la policia local de Vilanova i la Geltrú, Manuel Fuentes.
19: Tenim tota la zona de la Rambla, tenim tota la zona de Caputxins, UNG Aparcaments ens aporta també ajuda per cobrir tota la zona d'estacionament de la zona dels jutjats i tot això estarà coordinat amb la nostra prefectura.
18: Està previst expandir el control fins als pàrquings dissuasius, on es produeixen furts a l'interior de vehicles.
1: Gràcies, Jaume. I els municipis del Lluçanès han reclamat una reducció substancial de les zones prioritàries previstes pel Plater, el projecte que preveu el desplegament d'energies renovables arreu del territori.
2: Les al·legacions presentades identifiquen errors cartogràfics i proposen un desplegament del pla més proporcionat i adaptat a la realitat agrària i territorial.
1: El 9FM, Guillem Sánchez.
20: La transició energètica està a l'ordre del dia i cada vegada són més els projectes que incentiven l'ús d'energies renovables. Alguns, però, guanyen detractors en comptes d'adeptes. És el cas del Plater, que entre les més de 1.000 al·legacions que ha rebut hi ha les dels municipis del Lluçanès. Jordi Bruc és vicepresident segon de la Mancomunitat del Lluçanès.
21: I no perquè siguem un entorn rural, tenim doncs per què assumir aquest percentatge tan gran, doncs sobretot de en llocs com àrea metropolitana, on l'afectació és 5 vegades més petita. Vull dir que en aquest sentit ja volem ser solidaris, però no perquè siguem aquí dalt, doncs hem de tenir tota aquesta afectació.
20: Els municipis del Lluçanès han presentat al·legacions tècniques i jurídiques.
1: I Altafulla reforça el manteniment de la seva platja durant la temporada d'estiu amb una nova eina de neteja. Es tracta d'una màquina elèctrica de petites dimensions que permet actuar de manera puntual sobre la sorra i arribar als espais més complicats. Des d'Altafulla Ràdio ens explica l'Eduard Virgili.
22: L'Ajuntament d'Altafulla ha incorporat una nova màquina elèctrica per reforçar la neteja de la platja a l'estiu. El vehicle garbella la sorra i complementa el servei manual que ja funciona. De petites dimensions i molt maniobrable, permet actuar en racons de difícil accés i fer intervencions puntuals sense necessitat de sotmetre tota la platja a una neteja mecànica. La qual alcaldessa, Alba Muntades, explica que ja s'utilitza 3 dies a la setmana.
23: La intenció no és de que cada dia passi això i que passi per tota la platja, perquè seguim apostant més per la neteja manual, que és menys intervencionista i que el que fa és que mantenir la platja en més bon estat, però sí que en moments puntuals doncs cal una mica de reforç d'aquesta neteja manual.
22: La inversió es va decidir després dels problemes de l'estiu passat, quan la dificultat per trobar personal i l'arribada de brutícia arran de les pluges van complicar el manteniment de la sorra. El consistori també demana la col·laboració dels banyistes per mantenir la platja neta i recorda que a partir de l'any vinent estarà prohibit fumar-hi.
1: Passen 3 minuts d'un quart de 3, us ho explicàvem en titulars. Aquesta hora tenim en marxa la Diada Castellera de Sant Magí a Tarragona amb l'actuació de les quatre colles de la ciutat, els Xiquets de Tarragona, la colla jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i la colla castellera Sant Pere i Sant Pau. I allà hi tenim els companys de Tarragona Ràdio amb la Tere Ortega. Tere, bon dia.
24: Bon dia, doncs una Diada de Sant Magí que encara la tercera hora que a la plaça de les Cols. La segona ronda ja s'ha completat amb Cari Creu de la Jove de Tarragona, que si a la primera ronda ha portat un gamà extra a la plaça, el 2 de 9 amb Forri Manilles, ara ha vist com el 5 de 9 quedava amb intent desmuntat. Els Xiquets del Serrallo ja han fet avui la feina, han tancat l'actuació amb el seu castell de la tercera ronda. És la millor Diada de la seva història, amb el 4 i 5 de 8 descarregat i el 2 de 7, que també ha pogut completar la colla del barri mariner de la ciutat. Els Xiquets de Tarragona han completat el 7 de 8 a la primera ronda i el 4 de 9 en folre a la segona. Ara estan pendents de poder tirar a plaça el 3 de 9 en folre, amb la que també conclourien la seva actuació d'aquesta Diada de Sant Magí. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau han completat la primera ronda amb el 5 de 8 i a la segona han tirat amb èxit el 4 de 8 amb agullar també pendents els de Sant Pere i Sant Pau de poder completar la seva Diada amb l'actuació a la tercera ronda. Fins ara dues hores de castells, com dèiem, a l'emblemàtica plaça de les Cols a Tarragona, al cor de la part alta, amb les escales de la catedral, amb la gent que encara aguanta sota el sol i les temperatures elevades en aquest dia del patró a la ciutat de Tarragona.
1: Gràcies, Tere. Una diada, per cert, que podeu seguir des de la vostra televisió local o per streaming a través de la plataforma La Xarxa Més. Moment ara per la cultura. I us expliquem que el Festival de Cap Roig tanca la 26a edició amb grans xifres, uns indicadors que reivindiquen el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu, ens ho explica des de Televisió Costa Brava en Joan Parareda.
0: 8 concerts amb les entrades exaurides i la xifra de més de 46.000 espectadors. Així ha tancat la 26a edició al Festival de Cap Roig, uns indicadors que demostren que són una de les cites imprescindibles de l'estiu al Baix Empordà. Es reivindiquen com un festival eclèctic que aconsegueix mantenir l'interès del públic i dels grans artistes. Juli Guiu és el director del festival.
3: Bueno, la veritat és que ha sigut una molt bona edició, ha sigut de les millors d'aquests 15 anys que estem nosaltres. Hem superat les 46.000 entrades venudes.
0: Aquest estiu hi han passat noms que ja són gairebé imprescindibles a Cap Roig, com Rosario i Mica. També hi ha hagut artistes que han debutat, com Amaya i Rick Astley. Pel futur, el repte és mantenir i superar l'afluència de públic i tancar artistes que fa anys que se'ls resisteixen. Asseguren que de cares al pròxim estiu hi ha noms que fa més de 5 anys que els van al darrere. De fet, ja tenen 6 artistes tancats pel 2027.
1: I a Manresa, el Festival Microscòpia celebra la seva 7a edició del 28 al 30 d'agost amb 9 obres efímeres que fusionen art i natura. La proposta també incorpora una proposta escultural permanent de l'artista Rufino Mesa dedicada al poeta José Agustín Goytisolo. Ens ho explica des de Canal Taronja Central la Laura Mitjans.
4: El Camí Vell de Rajadell i el Pla de la Mina es convertiran del 28 al 30 d'agost en un escenari a l'aire lliure per la 7a edició del Festival Microscopies. La proposta integrada en la Festa Major de Manresa fusiona art i natura amb 9 obres efímeres i una nova escultura permanent de l'artista Rufino Mesa. El festival, impulsat per l'Ajuntament de Manresa i el Centre d'Art Contemporani El Forn de la Calç, vol posar en valor el patrimoni natural i paisatgístic de l'Anella Verda. Les instal·lacions efímeres s'han creat específicament per l'entorn i conviden els visitants a descobrir el paisatge des d'una nova perspectiva. L'obra permanent, titulada Aigua i dedicada al poeta José Agustín Goytisolo, està creada amb un granit negre de Bielorússia, aigua del Guadiana i coure. Entre les obres efímeres d'aquesta edició hi ha propostes d'Anna Crespo, Núria Balcells, Edgar Massagú, Eduard Baulida, Maria Giró, Mercè Vinyallonga i Mònica Alonso, entre d'altres.
1: I abans dels esports, un apunt luctuós, perquè ha mort a l'edat de 74 anys Delfina Amaya, integrant de Los Amaya.
6: Juntament amb el seu germà José, Los Amaya són un dels grans noms de la rumba catalana. El duet va crear clàssics com Ara Vete o aquesta que escoltem, Caramelos. Los Amaya també formen part de la història de Barcelona. Van tocar la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics del 92 amb Peret i Los Manolos. El grup també va participar en el documental El Ventilador, coproduït per La Xarxa.
1: Ara sí, els esports. Ens porta en Joan Barberà. El nou Barça es presenta avui davant de l'afició en el trofeu Joan Gamper. Bon dia, Joan.
7: Bon dia, Marc. A partir de les 7 de la tarda, al nou Camp Nou es farà la presentació de la plantilla 2026-2027 amb la gran novetat del migcampista Rodri. I a partir de les 8 es jugarà el partit del Gamper contra l'Agli. Rodri, sens dubte, és el gran atractiu de la festa prèvia. El migcampista madrileny espera ajudar aquesta temporada a l'equip i a joves futbolistes com Marc Bernal.
25: Que vengo a sumar, no a aportar solo como jugador individual, sino lo que pueda transmitir al resto de mis compañeros, y en el caso de Marc, que tiene una progresión espectacular, es un chico que pasó por una lesión grave, pero que se ha repuesto de manera increíble y que, bueno, que espero ayudar todo lo que pueda y enseñarle lo que estime.
7: I el tècnic alemany del conjunt amb blaugrana Hansi Flick es mostra molt satisfet per l'arribada del millor jugador del darrer mundial.
26: Of course it was a big opportunity.
27: Per descomptat, és una gran oportunitat per nosaltres tenir a Rodri. Tots n'estàvem convençuts al 100% perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip i per mi és fantàstic tenir-lo aquí a Can Barça. Crec que és el millor 6 per controlar el partit, però també ajuda molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aeris és molt important per nosaltres i, per descomptat, eleva el nivell de tots els jugadors.
26: Of course, increase every level of the play.
7: A segona divisió, el tècnic del Girona, Quique Álvarez, ja no vol parlar de la situació de Sigankov, jugador que no va voler jugar en la primera jornada de Lliga, segons va manifestar el propi entrenador. Avui, en la roda de premsa prèvia al partit d'aquest divendres a Còrdoba, sí que ha valorat la situació encara amb el mercat obert, amb la intenció de nous fitxatges i també baixes.
8: La situació, cada any es parla del mateix. Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. És, bueno, parlar molt amb ells, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no?
7: El proper divendres, segona jornada de Lliga Segona Divisió, el Girona juga al camp del Còrdoba. Més futbol a la Copa de la Reina hi haurà, que avui s'ha fet el sorteig de la primera eliminatòria, hi haurà duel català entre la M Lleidatà i l'Europa. El Barça i l'Espanyol encara no entraven en aquesta ronda. Per cert, avui a les 7 de la tarda hi haurà amistós entre la M i el Barça B.
1: Gràcies, Joan, per aquesta darrera hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres tornem. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Glamping. Càmping que disposa d'albergs mòbils o de bungalows, equipats completament de manera confortable i luxosa i amb bon gust.
4: El glamping és un terme que combina els mots glamour, atractiu d'una persona o cosa que provoca admiració general, i càmping, forma de turisme consistent a fer estada en un alberg mòbil, com una tenda de campanya o una caravana, i generalment en un espai limitat i equipat. Totes dues paraules tenen origen anglès, però fa anys que s'han incorporat al català. Això sí, amb adaptació gràfica. És a dir, l'has d'escriure amb accent obert a la A, tant en el cas de càmping com en el de glamping.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa, a més.

0: Tot i que el desert del Sàhara és conegut per les seves temperatures extremes i la seva aridesa, ocasionalment es produeixen fenòmens meteorològics sorprenents com la neu. Un dels esdeveniments més notables va tenir lloc al gener del 2018, quan la petita ciutat d'Ain Sefra, a Algèria, es va cobrir d'una capa de neu. Aquest fenomen és extremadament rar a causa de les condicions climàtiques del Sàhara, que generalment no favoreixen les precipitacions. La neu al Sàhara és possible a causa d'una combinació de factors atmosfèrics inusuals. A l'hivern, masses d'aire fred del nord poden baixar fins al desert. Si aquestes masses d'aire fred es troben amb l'humitat adequada, poden provocar nevades. En el cas d'Ain Sefra, l'altitud de la regió, que es troba a uns 1.000 metres sobre el nivell del mar, també contribueix a fer que les temperatures puguin baixar prou com perquè la neu es formi i s'acumuli. Aquestes nevades no només creen paisatges impressionants, sinó que també tenen un impacte temporal a l'ecologia local. La neu aporta una petita però valuosa quantitat d'aigua a una regió que rep molt poca precipitació anual, encara que aquest efecte és efímer. La neu al Sàhara és un recordatori de les sorprenents variacions climàtiques que poden passar fins i tot als llocs més àrids del planeta.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: És primera hora de la tarda de divendres i acabo d'arribar a Riba-roja d'Ebre. Fa no gaire estona que el camí que he fet jo també l'ha resseguit l'Adrià, nascut en aquest poble proper a la Franja el 1989. Entre setmana treballa a Tarragona, a l'Escola d'Art i Disseny, però passa tot el temps que pot al poble, on des de fa uns anys, després de veure món i a poc, anant muntant-se el seu propi taller de ceràmica. Com les arts marcials, la meditació i la música, la ceràmica és la seva passió, però també la seva vocació i la seva feina dins i fora de l'aula. Hereu voluntari d'una tradició tan arrelada com és la ceràmica a la Ribera d'Ebre, a pobles com Riba-roja o Miravet, reivindica el valor i tot allò que ens aporta l'art en aquests temps de sobreestimulació i desorientació. Reivindica la vigència i la necessitat dels oficis que, com ell, més joves de les Terres de l'Ebre, han recuperat per una pulsió que els ve de l'ànima.
2: M'he criat aquí al poble, vora el riu, i des de petit jo he tingut la sort de que aquí tenim una aula d'art, i també gràcies a l'aula d'art i a la família, el suport familiar, vaig entendre de petit que l'art era un camí de vida. L'art i la cultura formen part de lo que ens fa humans, no? I és algo que és una aposta per a la vida. I tant jo com altres amics i companys d'aquí de la zona amb aquesta sensibilitat, doncs és bonic i és un luxe que haguéssim pogut viure i tirar cap endavant d'això, no? Jo vaig fer batxillerat artístic a Reus, vaig ser dels primers a fer el batxillerat artístic allà a Reus, i després vaig anar a Barcelona a fer Belles Arts. Quan estava acabant, estava una mica perdut, no? 20 i pocs anys, estàs una mica de crisis vitals, i me'n vaig anar a Bilbao. Vaig anar a Bilbao, a acabar la carrera, i allí vaig prendre contacte amb la ceràmica. Per tant, quan vaig tornar un altre cop cap a Barcelona, em vaig apuntar a la llotja, i després de fer Belles Arts vaig fer ceràmica artística allà a la llotja, vaig tenir un taller a Consell de Cent amb altres companys. Després, bueno, vaig estar fent diverses feines, però després vaig acabar treballant a Aparato, que és una empresa bastant important de disseny i de ceràmica, i em va donar una perspectiva del món real, no? De com és una empresa, com funciona, i tota aquesta part artesanal. Jo venia d'una visió potser més artística, i bueno, m'ha pogut donar la fusió entre l'art i l'artesania. Quan ja vam marxar de Barcelona, al cap de res ja vaig començar a Tarragona, a l'Escola d'Art i Disseny, com a professor de dibuix, de pintura, d'anàlisis de l'art, i també ara, des de fa poc, també estic començant a fer classes de ceràmica, que és el meu somni i és el que a mi m'apassiona. I a nivell artístic, últimament no he estat tant fent exposicions i coses d'aquestes, més fa uns anys sí que em vaig estar fent més, però en l'última dècada vaig estar més centrat en la música, primer com a cantautor, després també vaig tenir una banda, vam aconseguir gravar alguns discos, però bueno, la vida dona moltes voltes, i després de la pandèmia doncs vaig anar centrant-me més en tot el tema de professor, de docència, que m'està donant molt aprenentatge també cap a l'art i cap a acompanyar, no?, totes aquestes noves generacions, no?, per demostrar això, que de l'art se pot viure, que l'art és algo que ens fa vius, que genera cultura i genera un benefici social, no? Amb tota aquesta situació de marxa de Barcelona vaig plantejar-me de muntar-me un taller aquí al poble, i vaig tenir la sort de que l'antiga peixateria de Maiaia estava buida, i mira, aquí tinc el taller al carrer Major, davant de la plaça de l'Ajuntament del poble, i aquí treballo les meves històries, les meves investigacions i aprenentatges, i obert a que vinguin altres artistes i altres companys a fer col·laboracions.
3: Quan vas obrir el local?
2: El taller, clar, el taller l'he anat fent. Al final el taller és una inversió molt gran que jo no tenia per fer-la de cop, per tant és algo que he anat fent, diguem-ne, doncs, amb els últims 6 anys, i des de fa ja 2 anys ja tinc el forn, ja ho tinc tot, i ara ja el tinc ja bastant en producció, i aprofito sobretot els estius, Setmana Santa, el Nadal, alguns caps de setmana, doncs, per anar fent els meus projectes. Aquest és el meu santuari.
1: Tradicions com la de la ceràmica, que porten amb si uns costums i uns coneixements pràctics útils, que usen el que tenen a l'abast, com la terra, l'argila o la cendra, no es poden deixar perdre per l'Adrià.
2: El riu, no? El nostre riu és com ha sigut quasi sempre fins que van haver les preses, ha sigut l'autopista, no? De la península Ibèrica, ha sigut un territori d'intercanvi, de comunicació, de coneixements, de mercaderies. Jo de petit, pues, evidentment, no? Com molts de la zona, pues, sabíem que a Miravet hi havia ceràmica i ens fascinava, però et dic, va ser quan estava, vaig estar a Bilbao que vaig connectar amb allò, perquè vaig tenir l'oportunitat, no? De dir, vaig a fer aquesta ceràmica, aquest treball al torn, com havia vist, no? Aquí a la Ribera. I després, investigant, doncs vas coneixent aquesta història i aquesta tradició, no? Perquè aquí s'ha viscut sempre associat al camp, el riu ha sigut el nostre mestre i el nostre sustent, i sobretot dels nostres avantpassats, no? I per què hi ha ceràmica aquí? O per què els grans llocs ceramistes són, no? La Bisbal de l'Empordà o són Miravet? Doncs, evidentment, perquè no és unes condicions per poder-ho fer. Tradicionalment, la gent treballava amb els materials que tenia al lloc, no? I aquí, doncs, a la muntanya, tenim una terra calcària, resistent, i al riu, amb les riuades, hi havia una terra plàstica, no? A Miravet, les famílies artesanals tenien unes piscines als afores, en què el que feien era barrejar la terra de la muntanya amb la terra de les riuades, i tenia aquesta terra, al final, plàstica per poder treballar. Aquí al poble no hi havia tant la tradició artesanal de recipients, però sí que hi havia una indústria molt potent fins fa 100 anys de teules i de maons, no? Tu vas de tot aquell costat, hi ha un fort teuler, i per la muntanya hi ha altres forts teulers, també altres construccions de pedra en sec, com fort d'oli de ginebre. I bueno, tot això m'ha anat fent descobrir, m'ha fent entendre una cosa, que és que ja des del principi vaig voler treballar també amb les terres locals, recuperar aquesta part de la tradició i entendre, no, com els nostres avantpassats vivien. Suposo que per una idea també una mica romàntica i una mica boja que tenim a vegades els artistes, no, que pensem, bueno, ara vivim en un món digitalitzat i estem molt còmodes, però mai se sap què pot passar. Jo pensava, ostres, la nostra generació, si perdem el coneixement dels oficis dels nostres avantpassats, que és un problema molt gran. Crec que la nostra generació tenim també un punt de responsabilitat de no perdre l'humà davant d'aquest món digital, que lo digital té coses molt bones i molt positives, però dependrà del nostre ús. I crec que la tradició, pues, tampoc l'hem d'oblidar, no? En aquestes últimes dècades potser hi ha hagut unes idees de que la tradició és dolenta. No es pot generalitzar amb les coses, no? Per molt que en el passat s'hagin fet coses que, veient-ho des dels ulls d'ara, es veguin com a dolents, hem d'entendre que cosa s'ha viscut en el seu moment, no? I la gent sempre, a nivell d'artesanal i artístic, ha viscut com ha pogut, i crec que és bonic poder-ho recuperar, no? Com altres companys que han recuperat oficis també d'aquí del territori, doncs amb el tema de la ceràmica també és important.
1: Per a l'Adrià, l'èxit no s'ha d'associar inequívocament a la fama, als beneficis econòmics i les grans produccions. L'art, diu, no és una forma tancada, no hi ha uns cànons establerts sobre com viure'l. Tal com pensa, ell combina l'art cap endins amb l'art cap enfora, sempre amb els límits difusos i deconstruïts entre art i artesania, i posant en valor el privilegi i la responsabilitat d'oferir els seus coneixements als seus alumnes de l'Escola d'Art i Disseny.
2: El fet d'ensenyar art o ensenyar disciplines artístiques o fins i tot ensenyar artesania, jo crec que és molt enriquidor pels alumnes, però per mi, a nivell personal, és super enriquidor, és molt creatiu. Jo com a professor, com a docent, perquè estic tot el dia, doncs, com aquell taller, resolent dubtes, resolent problemes. Al taller potser els dubtes són meus i els problemes són de les meves peces, però aquí, allí a l'escola, doncs, són els projectes dels alumnes. He estat uns anys fent classes de pintura mural, i la pintura és, i el dibuix ha sigut la meva disciplina principal des de petit. No és a lo que me dedico, però és a lo que porto en mi, i m'agrada molt acompanyar, sobretot també perquè veus que són noies i nois de 18, 19, 20, 20 i pocs anys, no? Que s'estan buscant, s'estan trobant, i per mi l'art és una manera d'autoconeixement, l'art és una, gairebé una meditació activa, i t'ajuda a reflexionar, t'ajuda a conèixer, a saber qui ets, i crec que és molt bo això per als estudiants. La vida després donarà moltes voltes i vés a saber què et portarà, no? Però crec que l'ensenyança artística és molt bona, ja dic, per als alumnes i per al propi professor.
1: Treballar amb la ceràmica és establir una relació íntima i de profund coneixement amb el fang, un ritual que sempre és el mateix, però que mai dona un resultat idèntic. L'Adrià ens ensenya el seu procés. El deixem fer. Treu les eines de tall del fang i pasta el fang.
2: Al final és jugant l'art de l'artesania, no? Peces com aquestes són utilitàries totalment, però són úniques. La primera part sempre és amassar. Això els japonesos diuen s'ha de fer mil vegades. Ara no cal tant perquè la pasta ja ve prensada, ja ve preparada a l'indústria, però a mi m'agrada fer-ho perquè li dones una forma. Li estàs donant el fang de memòria, com l'aigua. Comprovem que estigui perfecte, que no tingui bombolles ni res. Vale?
1: Som-hi. Cap al torn, amb aigua i una esponjeta per anar treballant.
2: El primer que fem és ficar el pastó aquí al mig i centrar-lo i li hem de fotre canya. ¿Vale? El primer ara el que hem de fer és pujar i baixar el fang. ¿Vale? Sempre les mans mullades i el que fem és fer força per pujar el fang. ¿Vale? I després el que fem és lo baixem. Anem. Un cop tenim ja més o menys centrat, fem el forat al mig. Vale. Baixar cap a baix.
1: A partir d'aquí, cada peça, la seva utilitat, forma i estètica, és una decisió lliure, però que s'ha d'executar amb claredat. Últimament, l'Adrià crea la peça perfecta i li dona la unicitat que de naturalesa ja té la ceràmica. Les vol fer tornar a aquest estat a través de l'estètica. L'atzar final, diu, no el pots controlar.
2: A mi m'interessa molt, com que també m'he mogut en ambients quan estava a Barcelona de meditació, de creixement personal, doncs aquest, i també les arts marcials japoneses que he practicat m'han donat molts aquests valors de crear algo però no identificar-te i poder-ho destruir, com aquesta idea del mandala tibetà, no? De que una tècnica espectacular, una presència espectacular i quan has acabat ho desfàs, no? Per mi el torn és una meditació activa, me calma, me dona serenor i me fa estar en l'ara. I una reflexió que em dona la vida, el riu i la natura és que en la natura no existeix la simetria, no existeix la línia recta, no és una construcció i una creació humana. I clar, doncs amb el torn a mi el que m'agrada és buscar aquesta perfecció tècnica i de domini, que és el que m'ha ensenyat l'artesania també, però com que no existeix aquesta perfecció, realment és una il·lusió buscar-la. Un cop he fet la peça més perfecta per al nivell que tinc, doncs és després desfer-la. I si una peça està feta a mà, no amaguis que està feta a mà, no vulguis borrar les marques dels dits perquè està demostrant que és algo manufacturat, no és algo industrial, no? I per això m'agrada molt aquesta idea de trencar la simetria, de tornar-li, no? O parlant del torn, retornar un altre cop una mica de naturalesa en aquesta peça perfecta i simètrica, no? I per això jugo molt amb la deformació.
1: I com sona la ceràmica?
2: Aquestes estan cuides. Aquestes simplement se'ls ha de ficar l'esmalt. Aquí simplement... Ja... La ceràmica quan surt del forn...
3: Ja sona més així.
2: Tu toques i ha de sonar com una campana, no? Això és que està cuit i no té tasquetes. Vale? Quan te lança sona diferent. Però aquestes són massisses, vale? Té un so molt més agut. I això és la manera de comprovar, vale? No té cap esquerda, no té cap història, això ja ho puc manipular, ho tinc guardat perquè no li caigui la pols, i en el moment en què vulgui decorar-ho, o tingui suficients peces per després emplenar un forn, les esmalto i fico l'enfornades.
1: Au, cap al forn.
2: Vale, i aquí tenim el forn, amb aquesta capacitat, aquí vaig ficar-hi una placa, i aniríem vestint, construïm l'arquitectura per enfornar les peces. Per sort, ara doncs aquest forn és elèctric i no m'he de preocupar pel tema del gas.
1: Un altre ritual, el forn. Ni poca ceràmica per optimitzar la despesa, ni massa per garantir-la.
2: És el que moltes vegades la gent no entén, no? I per això crec que és bo ensenyar-ho, perquè després la gent entén i diu, per començar necessites una tècnica que trigues anys a aprendre, no? Després necessites una espraga i una infraestructura i uns materials que val diner i també costa temps en aconseguir. Tu has invertit també diners per aprendre, per això no sol temps i voluntat i tal, no? Però després tot el tema de la fornada, en qualsevol moment del procés te poden sortir esquerdes, se te'n pot anar a la merda, te pot fallar alguna cosa, et pot sortir una tara, no? I per a que la peça sobrevisca al final és llarga. Jo quan treballava en indústria, els encàrrecs mínim, 2 setmanes. És que mínim necessito 2 setmanes, perquè s'ha de fer la peça, s'ha de secar, l'he de polir o retornejar, s'ha d'acabar de secar del tot, s'ha de coure. Bueno, la cuita ja és un dia. Després s'ha d'esmaltar, s'ha de preparar l'esmalt i esmaltar. Tornes a coure un altre dia i amb el secat ja perds una setmana.
1: Com l'esport, la natura, la lectura o qualsevol mena d'activitat ociosa i enriquidora, l'Adrià diu que l'art, si no és que sempre ho ha estat, ha esdevingut una forma d'evasió i alhora de presència, de silenci i, en tot cas, so interior, cura i resistència.
2: Per mi, dintre el taller, estar en silenci i treballar és com una meditació activa. El torn és una eina que gira constantment, no? I té un punt d'hipnosis, per qui li veu, i té també un altre punt de que has d'estar centrat, has d'estar amb l'ara aquí, perquè tu al torn el que fas és fiques fang i el centres. Ostres, si t'hi fixes, ara mateix han augmentat molt, no? Aficions com l'esport, com la sortida a la natura, com les arts, no? Perquè al final tot això ens acaba donant algo molt semblant, que és aquests moments de presència d'ara i aquí, cadascú amb el que li funciona. Hi ha gent que és més mental, hi ha gent que és més emocional, hi ha gent que és més física, cadascú ha de trobar el seu camí, i se veu com cada cop la gent necessitem parar, necessitem el silenci, necessitem la reconnexió, perquè estem imbuïts d'estímuls, no? Si pensem en els nostres avis, quantes imatges, o en els nostres besavis, no? Quantes imatges i impressions veien en el seu dia a dia. I clar, doncs l'art és per això també aquest punt de resistència en aquest món i de que ens dona... És algo molt humà. No? L'art és algo que fem el ser humà i crec que ens dona humanitat, no? Per això crec que és tan important, i en aquest moment ara tan dispers, hòstia, és que és més necessari. Per això hi ha una necessitat de tanta gent, i és bonic perquè les xarxes socials que ens demostren que tothom pot mostrar el seu art, tothom pot mostrar les seves inquietuds, les seves passions, i això que ens porta, doncs, que bueno, podem crear art i vendre'l, però també pots fer classes, ensenyar a altres persones, no? Com comentàvem, ensenyar l'art també és viure de l'art, no? No s'ha de desprestigiar. Hem de deixar de banda que l'èxit artístic sol és aquell que acaba sent famós i cobrant molts diners. L'èxit, per qui té aquesta concepció d'èxit, no? O sigui, ja, és algo totalment replantejar-te. Sentir-te lliure i fer el que vols a la teva vida, jo crec que és el gran èxit. L'art és algo que va mutant i al final reflecteix el sentit de cada moment. No? Ara mateix, doncs, estem en un món molt dispers i podem trobar des d'obres molt treballades basades en la tradició i en una excel·lència tècnica i en una idea espectacular, i podem trobar bromes estètiques, no? Com un plàtan enganxat a la paret, no? És, al final tot forma part d'aquest nihilisme, no? Com deia Nietzsche, del món aquest en què vivim, davant d'aquest abisme l'art és una oportunitat de resistència, no? Davant d'aquest nihilisme podem decidir, com alguns autors tormentats, de no puc aguantar la vida, no? Pinto i tal, però m'acabo suïcidant, o no, treure una oportunitat i, no? A través de l'art anem a intentar crear aquest món millor, aquesta manera de compartir aquests valors, i començant també molt per un mateix, no? Ja ho sabien a l'oracle de Delfos, no? Home, coneix-te a tu mateix i coneixeràs el món. L'art i l'artesania ens dona als creadors espais i moments de silenci, espais i moments d'introspecció, i crec que això és molt important en el món contemporani en el que vivim, no? Ho veiem com artesanies com la ceràmica estan molt de moda. Per què? Jo crec que perquè la gent necessita terra, necessita tocar terra, necessita calmar-se. Estem tot el dia amb la pantalla, amb lo digital, no? Amb aquesta cosa, amb aquesta realitat virtual, amb aquesta realitat imaginada, i al final que necessitem? Tocar de peus a terra, el tacte, la natura, no? Necessitem això, i l'art és una oportunitat, no? Jo ho entenc com una resistència íntima, no? Cap a aquest abisme contemporani que pot tenir coses molt bones, però també ens pot fer perdre.
1: I d'aquesta naturalesa curativa i estimulant de l'art, així com de la necessitat contemporània de trobar activitats i espais com aquest, segons l'Adrià, Les xarxes en són una mostra. Una mostra que apropa l'artesania a les persones, fet que suposa encara més feina per als artesans, però també una porta oberta a noves possibilitats.
2: Jo me n'adono que moltes vegades aquestes peces molta gent li crida l'atenció i dona peu a aquesta contemplació. A mi m'encanta perquè en aquest món tan accelerat en què estem tots, contemplar, badar com un nen petit, sí, és necessari, no? Que hi ha un esforç, que hi ha una dedicació, que hi ha una constància, que són anys, que al final... Doncs és això, és un ofici, no? Però clar, el problema també el trobem moltes vegades amb l'educació. Els estudis artístics abans eren 5 anys, després van passar a ser 3 anys, ara són 2 anys. Clar, cada cop tenim més temps perquè la gent se formi i acabi en un ofici. En 2 anys és molt complicat que tinguis una base per tu poder tirar. Però moltes vegades el que convidem és... i el que intentem explicar als alumnes de dir l'art és un camí de vida. Tota la vida has d'estar aprenent, perquè l'art t'ensenya flexibilitat mental, t'ensenya adaptar-te als canvis de la vida, t'ensenya a pensar en l'opció A, B, C, D, Z, no? No tenir unes orelles de burro davant, no? Pensament creatiu, pensament lateral, no? Que se'n diu moltes vegades. Per això l'art és bo per la creació, però és bo per a la vida i per tots els terrenys.
1: La ceràmica és aquest fil prim que encara connecta el passat amb el present. El saber fer existeix, es practica i es valora. L'artesania és una forma de cultura viva, corporal, heretada, però perquè continuï viva no n'hi ha prou en fotografiar-la o visitar-la. Cal valorar-la, invertir-hi i formar-hi gent, tal com ho fa l'Adrià.

0: El temps, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Radio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. La Generalitat ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell, una infraestructura que ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona. El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents a Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet. A més, l'executiu de Salvador Illa preveu que els trens d'alta velocitat s'aturin en com a mínim una estació de cada comarca per on passi la línia. Escoltem Sílvia Paneque, consellera de Territori.
3: Un encàrrec d'inici i de posar en marxa un eix transversal ferroviari absolutament necessari en termes d'equilibri territorial, però també en termes de moviment de mercaderies a Catalunya.
2: I segona nit, amb un dispositiu especial policial desplegat al parc sobre les vies a Balafi, el Clot i Pardinyes, que ha acabat en 39 joves identificats a Lleida. Estem parlant de Lleida. Mossos i Guàrdia Urbana mantindran aquest dispositiu durant tota la setmana després que divendres passat comencessin 3 nits seguides, recordem-ho, d'aldarulls amb enfrontaments entre dos col·lectius. En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal. I el PP reprovarà al Senat 5 ministres

0: mesures per la gestió de la crisi de Ceuta, ho ha dit la portaveu del PP a la Cambra Alta, Alicia García. Els populars volen reprovar el titular d'Interior, Grande Marlaska, el d'Exteriors, Álvarez, la de Defensa, Margarita Robles, la de Sanitat, Mònica García, i la d'Igualtat, Anna Redondo. Ho justifiquen per la gestió, diuen, que han fet a la crisi de Ceuta, mentre avui el Ministeri de Joventut i Infància gestiona per la via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors d'edat que continuen a Ceuta. Tema destacat, atents, perquè avui les temperatures tocaran sostre. Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar els 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre, comarques del Terç Sud, Ponent, Catalunya Central i Litoral, Prelitoral Sud i Central, i es manté també la situació amb prealerta a l'Infocat davant l'elevat risc d'incendi forestal. El PAINUMCAT, per cert, també està activat en situació de prealerta per la previsió de pluges intenses des d'aquesta tarda i fins divendres. I acabem parlant del nou Barça, que es presenta davant l'afició en el trofeu Joan Gamper a partir de les 7 de la tarda. Al Camp Nou es farà la presentació d'aquesta nova plantilla amb la novetat de Rodri, i a les 8 es jugarà el partit del Gamper contra l'Al Hilal.
1: Les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia, i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis.
2: Bon vespre, sóc Toni López, efectivament. Som aquí per posar sardanes. Aquesta setmana el peix fregit, si tot va bé, el dia 20, dijous, a 11:15 estarà a la plaça de l'Església per fer la tradicional i popular cantada de veneres. I nosaltres, que comencem aquesta cantada de veneres amb el grup Peix Fregit, que ens acompanyarà durant tot el programa, i el tema d'Ortega Monasterio, El meu avi.

Seguim dins l'intens món de l'havanera, en aquest cas amb una havanera en castellà, atès que les havaneres doncs, van arribar de Cuba i per això porten aquest nom. És el tema que porta per títol Cubanita Preciosa.

Les notes de l'havanera tan boniques. Continuem amb més havaneres i ara anem cap a una que es titula El meu secret.

Si acabes d'incorporar-me a la transmissió, val a dir que estàs escoltant El cant de la sirena amb Toni López, que avui fem un especial perquè aquesta setmana hi ha, doncs, la cantada de Veneres el dia 20, dijous, a 10:45. Comença i la retransmetrem en directe, si climatològicament és possible. Nosaltres que seguim aquí a l'essència.1 de la FM i a radiotordera.cat. Escoltarem ara la Venera en versió Venera encisadora.

Peix fregit que ens està oferint avui un repertori bastant interessant. Anem a un tema molt apreciat i que, en aquest cas, és tot una llegenda, la vella Lola.

Déu-n'hi-do, quina història de passió, quina història d'uns mariners que estan un any per arribar a terra un altre cop i per trobar-se amb la vella Lola. Nosaltres que continuem amb el grup Peix Fregit, i en aquest cas ens arriba una sardana en versió habanera. Es titula La Puntaire.

Doncs aquesta gesta que fem els catalans de defensar la nostra terra, que s'ha vist reflectida amb la puntaire. Continuem amb un tema que fa molt pensar amb el títol d'aquest programa. Es titula La sirena de Bagú. Suposo que aquells que hàgiu vist la nova Odissea de Christopher Nolan hauran vist que Ulisses es fa lligar un màstil per poder escoltar el cant de la sirena, de les sirenes que feien bugir els mariners i els feia, doncs, esclatar tots els vaixells contra els espigons i contra la costa. I, en canvi, ell, doncs, el que fa és tapar amb cera tots els seus mariners, excepte ell, que escolta el cant de la sirena i crida com un boig. Una mica en honor a aquest passatge de l'Odissea, aquest programa es diu així, El cant de la sirena. I anem a escoltar ara La sirena de Bagú.

probablement aquesta... Dic que probablement aquesta cançó sigui dedicada a alguna noia de la qual els pescadors, els peix fregit, estan enamorats. Potser és per això podríem parlar que estan malalts d'amor.

Doncs nosaltres que marxem en aquesta primera part i ho fem amb una habanera molt nostrada. Molt nostrada, vull dir, que és molt nostra, però que a la vegada ha recorregut molts llocs perquè és tot una declaració d'amor. A Lola, la tavernera.

0: Les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis. Les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis.
1: Sabeu que aquesta setmana hi ha la cantada d'Havaneres dijous dia 20 a 11:15 de la nit, que serà retransmesa en directe per Ràdio Tordera. Continuem amb el Peix Fregit, que és precisament la formació d'Havaneres que vindrà a cantar, i amb el tema Mar, deixa'm un cant.

mariners totalment enamorats de Marta veuen en els seus ulls la procedència de la providència de Déu, i amb l'aquiescència de la providència, visca la rima, anem a escoltar Paraules d'amor.

Els primers amors que diuen que no s'obliden. Bé, no tothom som de la mateixa opinió. Continuem amb una altra habanera, en aquest cas en castellà, que es titula Para ti.

Uns ulls que també donen molt que parlar perquè són verds. Ulls verds és la bandera que escoltarem tot seguit.

Bé, en aquesta segona part del programa hem vist que moltes mirades i molts ulls provoquen sentiments molt viscerals, fins i tot veure la providència o morir per aquests ulls. Nosaltres que diem adéu. Volem agrair la confiança de la direcció d'aquesta casa, de Ràdio Tordera, la 107.1 de la FM, l'emissora que t'escolta. Saps que ens pots seguir sempre des del dial 107.1 de la FM i també per xarxes socials a radiotordera.cat. Nosaltres marxem amb una sardana, que és una sardana molt nostrada també, és una sardana que molta gent s'estima i que es titula És la Moreneta, en versió havanera pel peix fregit. A reveure!

0: Les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Comencem parlant del trànsit perquè la P7 està tallada en tots els sentits a Gelida per un incendi d'un camió. Hi ha cues de més de 6 quilòmetres tant en sentit nord, en el tram entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia, com en sentit sud des de Gelida fins a Martorell. També hi ha 6 quilòmetres. El camió incendiat es troba a la calçada en sentit sud i el fum ha obligat a tallar també al sentit nord. Les imatges de les càmeres de trànsit mostren una important columna de fum en aquesta zona. El foc obligat també a interrompre la circulació de l'R4 a Rodalies entre les estacions de Sant Sadurní i Martorell Central. A petició dels bombers s'està gestionant un servei alternatiu per carretera. I la segona nit amb el dispositiu policial especial al Pla de les Vies de Lleida se salden 39 identificacions i 7 vehicles de mobilitat personal comissats. El govern de la Paeria defensa que està funcionant i que s'allargarà fins diumenge. El segon tinent d'alcalde, Carlos Enjuanes, ha remarcat la tranquil·litat d'aquesta segona nit amb el dispositiu activat i ha posat èmfasi en la relació amb la comunitat pakistanesa.
3: Hi ha una qüestió que és un control. El Castro també ho sap potser millor, aquest dispositiu que és el control i a nivell de seguretat i garantir la seguretat, i després hi ha la part de mediació, de conscienciació i de resolució del problema. Aquesta és la que s'està treballant.
2: I els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones per falsificar i gestionar empadronaments fraudulents a Tortosa, una operació conjunta dels Mossos i la policia local. Els detinguts els acusa de 23 fets delictius, entre els quals destaquen la falsedat documental, l'estafa i contra els drets dels ciutadans estrangers. La investigació es va iniciar arran de les denúncies presentades per l'Ajuntament. I 6 persones s'han intoxicat a Caldes de Malavella per la mala combustió d'un generador. Els bombers de la

Generalitat han hagut de comprovar els valors de monòxid de carboni i han efectuat maniobres de ventilació de la casa. El SEM ha activat 4 ambulàncies i ha traslladat els 6 intoxicats, tots en estat menys greu, a l'Hospital de Mataró. I parlem d'una diada castellera avui especial per Sant Magí. Les quatre colles de Tarragona han assolit gairebé tots els objectius en una calorosa diada. Això sí, la jove de Tarragona ha descarregat 2 castells de gamma extra. Els xiquets de Tarragona han completat el 7 de 8, el 4 de 9 amb folre i el 3 de 8, mentre que el 3 de 9 l'han desmuntat. Els xiquets del Serrallo han optat per la clàssica de 8, el 4 de 3 de 8 i el 2 de 7, signant així la seva millor actuació. L'altre protagonista de la jornada, a banda de la temperatura, ha estat la humitat.

I encara hi ha un ofici que es pot considerar un ofici de festa. És la del pintor de parets, que, si no canten abans, no et fan una bona sanefa.

I sempre i quan la cançó és molt més vella, et deixaran el pis molt més fresc.

un pis més fresc que un veu al sostre, que el feien i quan cantaven. Tots porten ells, tots ells porten bata llarga i de colors a plaeret.

I ara, canviant d'ofici, és encara més, si us deia, l'ofici de paleta. De paleta, que en sap, i vesteix d'aixoplucs...

रही है।

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Hola, molt bona tarda. Sóc en Pons Montfullada. Avui és dimecres 19 d'agost. Us acompanyo en el repàs de l'actualitat de Tordera. Ara mateix tenim una temperatura de 26 graus i un cel bastant clar. Un temps molt agradable per aquesta hora de la tarda. Ara us avanço com farem aquest informatiu. Primer, escoltem els titulars principals. Després, us explico les notícies amb més detall. Més tard, farem una pausa musical curta i, finalment, tornarem a repassar els titulars perquè tot quedi ben clar. La nostra dansa farà el pregó d'aquesta festa major pel seu 50è aniversari. Al Parc de la Sardana, aquesta tarda hi haurà el pregó infantil i una gincama. Queden poques entrades per la pujada al campanar de demà. FECSA Endesa tallarà la llum en diferents carrers aquest dimecres al matí per obres. La policia local deté dues dones en un control amb drogues i diners. Ara us explicaré les notícies amb més detall. L'entitat sardanista La Nostra Dansa farà el pregó de la festa major d'aquest any. L'alcaldessa Elisabet Mejías va donar la notícia ahir durant la xerrada a l'espai de la gent gran. L'associació celebra el seu 50è aniversari i rep aquest encàrrec amb molta il·lusió. El Parc de la Sardana organitza aquesta tarda activitats per als més petits. De 6 a 7 i quart de la tarda hi ha el pregó infantil i una gran gincàmera de jocs. El Poblet de Tordarenc ho prepara amb la col·laboració de diferents entitats del poble. Les places per pujar al campanar demà dijous estan gairebé acabades. El Cercle d'Història organitza aquesta visita per veure l'església, les campanes i la vila des del dalt. Aquest any també es ven la samarreta especial

de l'activitat per 7 euros. La companyia Fecsa Endesa tallarà la llum en diferents carrers del poble durant el matí d'aquest dimecres. El tall serà de 8 del matí a 1 del migdia per fer obres de millora. Els carrers afectats són el Camí Ral, el Doctor Trueta, el carrer Sant Ramon i el carrer Santiago Rusiñol i la plaça de la Concòrdia. La policia local de Tordera deté dues dones en un control de seguretat. Els policies aturen el seu cotxe i troben 63 paquets de droga i més de 700 euros en efectiu. Les dues dones ja han estat detingudes per als Mossos d'Esquadra. Ara farem una petita pausa musical.

Ara tornem a repassar les notícies d'avui en poques paraules. La nostra dansa serà la pregonera de la Festa Major pel seu 50è aniversari. El Parc de la Sardana rep aquesta tarda el pregó infantil i la gincana. Les places per la pujada al campanar de demà estan gairebé plenes. Fexa Endesa fa talls de llum per aquest dimecres al matí. La policia local deté dues dones per portar drogues i diners al cotxe. Fins aquí l'informació d'aquesta tarda a Tordera. Moltes gràcies per la companyia, que passeu una molt bona tarda i fins aviat. Ja, podria...

0: No, ja no l'hem pas de mi.
1: El segle.
2: Doncs bé, amics, si heu escoltat, els que han escoltat el capítol anterior, ja han conegut a la tieta Rita, oi? Avui, doncs, farem una... titularem la visita de l'antiquari a la tieta Rita. I els personatges, com sempre, la Nuri Pujol com a Filo, Joan Madrid com a Genaro, el Quico com a Nuri Pujol i el narrador Salvador Romans. Avui intervenen actrius i actors convidats, la Roser Rocafort, que és la tieta Rita, el Ramon Ametller, que és el senyor Falguera, l'antiquari, i l'Agnès Balaguer, que fa de Margarita. Bé, la Filo i el Genaro ja tenen clar que la tieta Rita de diners res de res, des del moment que el Quico va destapar que en el banc tot era sang i fetge. Recordeu què va dir el Quico? Mentida, mentida, mentida, mentida.
3: Mentida, ha trucat el Sabell. Usted no tiene saldo, saldo cero. Rita, saldo cero.
2: El Genaro, que de ximple no en té ni un pèl, us recordem, això forma part del capítol anterior, veu el seu Albert per estalviar-se uns calés, ara que sap que la tieta Rita és més fumatge que fortuna. La Filó intenta convèncer la tieta Rita per vendre les pertinences del difunt marit. El to és una barreja de tensió familiar i humor agredolç. El saló, ple de mobles vells, la Filó té una llibreta i un bolígraf, la Rita acaricia un mar de fotos de plata.

0: antiga zona de fons amb un pas doble molt fluixet, gairebé com un eco del passat. I amb un to de mestre d'escola, Rita, per l'amor de Déu, posa'm les coses fàcils, aquest marc de plata, si el polim una mica, l'antiquari ens donarà per pagar el rebut de l'aigua de fa 3 mesos.
1: Rita, per l'amor de Déu, posa'm les coses fàcils. Aquest marc de plata, si el polim una mica, l'antiquari ens donarà per pagar el rebut de l'aigua de 3 mesos.
2: És que aquí hi ha la foto del casament, Filo. Mira quins ulls tenia el meu pobre Manel. Ai, semblava que m'estigués dient: Rita, no em deixis mai sol.
1: Doncs ara t'està dient: Rita, ven el marc que no ens arriba ni per les espelmes del cementiri. Escolta'm, els records no es mengen. Els records els portes aquí. I la plata la portem a la botiga.
3: Tieta, la Filó té una mica de raó. Aquest rellotge de paret fa 10 anys que no toca les hores. Només serveix perquè les aranyes hi facin niu.
4: Rellotge molt bo. Genaro, és un sucret. Poca pena. Poca pena. Brrr.
3: Calla, bitxo.
2: No li diguis així, Quico, que és l'únic que entén el valor de les coses. Aquest rellotge el va portar el Manel de Suïssa. Deia que cada tic-tac era un petó que em guardava.
1: Doncs a Suïssa deuen estar molt contents, perquè aquí el tic-tac ens està costant la ruïna. Rita, filla, l'antiquari està a punt d'arribar. Si ens veu amb aquesta cara de tot és sagrat, ens donarà el cabal al ferro vell. Hem de ser fredes. Rita, bocines, bocines.
2: Però, Filo, i aquella poltrona? Si va morir el meu sogre mentre feia la siesta, té una història.
1: Té un forat al mig que se li perd el comandament de la tele. Rita, això no és història, és arqueologia. Escolta, si venem la poltrona i la calaixera de caoba, podrem pintar el menjador i potser ens sobra per anar a dinar un dia al restaurant. No et ve de gust un bon arròs de senyoreta?
2: Un arròs? El Manel el feia molt bo, amb molta sípia.
1: Doncs el Manel voldria que la seva vídua no passés gana.
0: S'apropa i li agafa les mans.
1: Rita, els objectes són presons. Si els deixem anar, tu seràs lliure. I nosaltres... Bé, nosaltres dormirem més tranquils sense pensar que et tallaran el gas.
4: Vol la cartera! Vol la cartera!
1: Mira, Quico, que aquest boli pot... Com no callis? L'antiquari et portarà a tu també i et vendrem per fer sopa de lloro.
2: Està bé, Filo. Ven el rellotge. Ven la poltrona. Però la capseta de fusta del despatx no es toca. Allà hi ha el secret del Manel. I això no té preu.
3: Quin secret, tieta?
2: Ah, un cop vostre antiquari no sabria ni on mirar.
1: Ja és aquí, Genaro. Amaga el lloro amb una manta. Rita, somriu, com si no necessitessis ni un cèntim.
0: Entra el senyor Folguera. És un home prim, amb una jaqueta una mica gastada, però impecable, i unes ulleres de prop que no es treu mai. Deu ser que ho deuen augmentar tot molt. Porta un maletí petit.
1: Endavant, endavant, senyor Falguera. No es tregui la jaqueta, que a la casa hi fa fresqueta. Ja sap, els sostres alts de les cases bones d'abans.
5: Bona tarda. Olor de naftalina i records. Una combinació clàssica però poc comercial, senyora. Senyora Filó, oi?
3: Soc el Genaro, el nebot, el que li va trucar. Benvingut a la, a la cova del tresor.
2: Els tresors no estan a la vista de tothom, senyor meu. Digui'm vostè si entén de sentiments o només de carcoma.
5: Entenc de mercat, senyora Rita. I el mercat és cruel. Són a 8. Fusta de les colònies, sí, però està cansada i avui dia els joves d'avui ja no volen mobles que pesin més que l'hipoteca. Avui tot és suec, tot és cartró.
1: Però miri el marbre, senyor Falguera, està més fred que el cor d'un banquer. Això és qualitat.
5: El marbre s'ha tacat. Sembla que hi hagi embassat. Què és això, ratafia?
0: El lloro cridant sota la manta que li ha posat el Genaro.
4: Ratafia per al tiet. Salut, llibertat. Salut i llibertat.
5: Té un nen petit amagat?
3: No, és el lloro. Té tendències polítiques. No li faci cas.
5: Bé, anem al gra. Per tot el lot del saló, inclòs el llum de cristall, que té tres llàgrimes trencades, que sí, ja ho he vist, els puc oferir 800 euros.
1: 800? Però si només el llum ja val una fortuna a les botigues del carrer de la Palla.
2: 800 euros per la vida de l'oncle Manel. Senyor meu, vostè no és un antiquari, és un lladre de guant blanc.
5: Senyora, les anècdotes no paguen els meus transports. Si vol que m'emporti aquests sentiments, m'han d'oferir alguna cosa que realment tingui sortida. Aquella figureta de porcelana d'allà, la de la ballarina, és de Meissen?
2: No, es toqui, eh? És la relíquia. El meu marit me la va donar el dia que em va demanar per casar-nos. Ai, deia que si la ballarina deixa de girar, el nostre amor s'acaba.
5: Uah! Doncs faci que giri, senyora, faci que giri. Perquè si me la ven, els 800 euros es podrien convertir en 1.500.
1: Rita, filla, 1.500 euros. Pensa en l'arròs, pensa en la calefacció. El tiet voldria que estiguessis calenta.
2: No ho sé, Filo. El lloro no diu res. I quan el lloro calla, és que el diable remena les cues.
0: El senyor Falguera, mentre la Filo intenta vendre-li unes estovalles de fil, s'esmuny cap a una tauleta petita d'un racó, mig tapada per un tapet de ganxet. Allà hi ha una capseta de fusta.
5: Ep, i això, aquesta pàtina, aquest tancament de bronze, no m'havien dit que tenien una peça de l'escola de Olot del segle XVIII?
0: La Rita, fent un salt, oblidant els seus mals de genoll...
2: Deixi-ho estar. Això no es toca, senyor Falguera. Això és privat. És l'alè del meu Manel.
0: La Filo amb uns ulls com unes taronges...
1: Escolta, Rita, si és de l'escola d'Olot, potser l'alè del tiet val una fortuna. Deixi que la miri el senyor Falguera, que mirar és gratis.
5: Això no és fusta de pi, no? Això és roure de veritat. I el tancament, fixi-s'hi, Genaro, té el segell de la família Vidal. Senyora, si aquesta caixa conté el que jo crec que conté, oblidis els 800 euros. Estem parlant de 3.000, o potser 4.000.
3: 4.000? Tieta, amb això podem pagar la contribució, l'escala, i encara ens sobra per posar-li més noves al lloro.
4: 4.000 bitllets! El tiet era un trapella! Obre la caixa, Rita! Com Manel riu des de l'infern!
2: No puc, no puc, Filo. El Manel em va fer prometre que no l'obriria mai, si no era pas una emergència de vida o mort.
1: I què et penses que és això, Rita? Si no apaguem la llum, morirem de fred i de fàstic. És una emergència de vida o mort de gana. Senyor Falguera, l'obrim ara mateix.
5: Només un moment. El mecanisme és delicat.
0: S'escolta un clic metàl·lic que ressona a tot el saló. Silenci absolut.
2: Ai, Manel, perdona'm.
0: L'antiquari obre la tapa lentament, la seva cara canvia de la codípsia a la sorpresa més absoluta.
5: Però què és això? Això són joies, això són monedes d'or.
1: Deixi'm veure. Una clau vella i un sobre que diu per la meva estimada?
3: Per a la meva estimada Margarita de la Font. Rita, tieta, tu et dius Rita Planes. Qui és la Margarida de la Font?
4: Margarida del carrer Ample, la de la merceria. El tiet feia punyet, el tiet feia punyet.
0: La Rita, amb una dignitat de ferro, s'aixuca les llàgrimes i canvia el xip.
2: Ah, o sigui que el secret del Manel era una mercera del barri.
0: I
2: senyor Falguera,
0: antiquari,
2: quan em dóna per la clau, la caixa i el sobre de la Margarita?
5: Home, la clau sembla d'una caixa de forta antiga, però sense saber d'on és, la caixa de roure segueix valent els 1.500 per la fusta.
2: Doncs guardis els diners. Genaro, Filo, agafeu l'abric. Anem al carrer Ample. El Quico diu que sota la rajola hi ha la cartera. I si la Margarita té la caixa, jo tinc la clau.
0: Al carrer Ample, una merceria antiga, merceria Margarita, amb un tancament mig baixat, plou una miqueta i s'escolta una música.
6: Ai,

0: caminant ràpid amb el paraigua que punxa a tothom.
1: Vinga, Genaro, mou les cames, que si la Margarida està... Aquesta Margarida s'ha assabentat que el tiet ha mort, potser ja ha buidat la caixa.
0: El Genaro, carregant el lloro Quico a la gàbia i sota el braç...
2: Quico, Quico, filo, que no puc més i el lloro no para de picar-me el ronyó.
3: Ah, la vora de la mar, oh, hi ha una donzella... La Margarita és la vella, la Margarita és la vella.
0: La Rita, caminant amb una energia renovada, empunyant la clau de la capseta com si fos una espasa.
4: Silenci tots. És aquí.
0: S'atura davant
4: Margarita
0: de la porta de fusta.
4: La forn, vetes i fils.
1: Margarida, Margarida, obri, que som la família del Manel.
0: S'obre la porta lentament, apareix la Margarita, una dona de la mateixa edat de la Rita, però vestida de manera molt moderna, amb collarets de colors i unes ulleres de sol al cap.
5: El Manel em va dir, el dia que la Rita vingui amb la clau, és que ja no em queden secrets.
4: Ah... Així que tu és la donzella del carrer Ample.
5: No et posis així, Rita. El teu Manel i jo érem socis d'un vici prohibit. Passeu, que el tresor és sota la rajola del mostrador, tal com diu el bitxo aquest.
1: Deixa'm passar, que jo sóc la neboda política i tinc experiència en logística.
0: S'ajup, la Filo, aixeca una rajola que balla i treu una caixa metàl·lica.
1: Genaro, obre!
0: Posa la clau de la Rita, gira...
6: Déu meu!
1: Són joies? Són bitllets de 500 pessetes?
0: La Rita mirant dins de la caixa i esclatant a riure.
4: No... Són participacions de la loteria de Nadal, de fa 30 anys, totes de la Bruixa d'Or.
6: Però si ja no valen per res, tieta.
5: Mira més avall, noi. És l'escriptura d'un local al Passeig de Gràcia que el Manel va comprar mitges a mi l'any 72. Avui dia el lloguer d'això paga 10 menjadors com el de la teva tieta.
1: Margarida, filla... Si sempre he dit que les merceries sou la reserva espiritual de Catalunya.
4: Escolta, Margarita, al meu saló hi ha un buit on hi havia una poltrona de la cunyada. Per què no vens demà a berenar xocolata i m'expliques què feia el Manel quan deia que anava a comprar vellut?
3: El tiet era un geni. Corrite és un jefe i el Genaro treballa. El Genaro treballa.
6: Això sí que no, Quico. Ara que som rics, el primer que compro és un lloro mut.
0: La Rita i la Margarita entren al fons de la botiga xerrant, mentre la Filo ja està calculant amb el mòbil el preu del lloguer del Passeig de Gràcia.
7: Capítulos. Casinar.

0: aquest estiu. Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca, plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
1: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
0: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
2: Has entrat alguna vegada en el laberint dels tràmits administratius? Formularis, impostos, gestions sense fi... No pateixis. A Gestoria Grimaulet coneixem tots els camins per sortir-ne ràpid i sense estrès. Sigui per la teva empresa o per a tu, nosaltres ens ocupem de tot. Gestoria Grimaulet, la teva sortida del laberint burocràtic. Truca'ns al 937-65-03-67 o vine al carrer Mas Martí 35 i respira tranquil.
3: Aquest diumenge, si passes pel mercat de Tordera, fes parada a Modes Alfossa. Descobreix la frescor de la moda eivissenca, l'elegància italiana i les últimes tendències per a dones. Vestits, conjunts, peces amb estil.

0: Per menjar bé no cal que vagis a un bon restaurant. Tampoc cal que estiguis cuinant durant hores. Per menjar bé pots venir a la rostisseria La Mollera. De dijous a diumenge, de 10 del matí a 4 de la tarda. Vine i emporta't un pollastre a l'as, vedell amb plets, cargols o el que tu vulguis. Rostisseria La Mollera, al carrer Caterina Albert de Tordera, darrere la batxillera 16, telèfon 93 343 1142 i WhatsApp al 649 491 982.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: La Xerranca, un espai per afavorir i facilitar el joc. Oferim conciliació familiar on els més petits poden tenir les seves pròpies vivències, experiències i aprenentatge a través del joc. I tallers de dansa creativa on treballen les emocions a través del moviment, taller de Zumba Kids i taller de pintura amb diferents tècniques, servei d'acollida i menjador i disponibilitat de lloguer de sales per aniversaris, entre altres. La Xerranca, al carrer Doctor Trueta 10 de Tordera i el telèfon 633-05-0016.
5: Ràdio Tordera.

0: Els dimecres a la tarda, acompanya'ns a un viatge pel record.
1: Que estoy sufriendo por ti.
0: A través de la música i les cançons que ens han quedat gravades a la memòria. La tarda és record.
2: Bé, doncs, estem en viu i en directe en el nostre programa La tarda és record. Ja sabeu, doncs, que el control de so i el que rep les trucades, el que busca les músiques, és Salvador Romans. Bona tarda.
3: Presente, bona tarda tingueu. Ui,
2: avui, ui, quin dia. Amb un dia molt calorós. Esperem ja que vagi tombant això, perquè molta gent m'està dient, em sembla que no acabarem bé.
3: No sé. Aquests del temps, un dia diu una cosa sí. I no es compleix. No sé. No em diguis el número avui, eh? Res, no em diguis el número 3 ni el número 6.
2: No, avui no el diré pas. Ah. Bueno, doncs, avui sense números,
3: això mateix,
2: el programa, preguntant qui voleu la setmana que ve.
3: Això mateix, qui voleu.
2: Ja, els Brincos, els Sírex.
3: Caram, noi, on t'has anat avui?
2: Aquí, home, hem d'anar amb aquesta gent que es feia disbauja a l'estiu.
3: Devies anar a la gabina.
2: A la gabina voladora de Calella.
3: Bueno, n'hi han dues, una Calella i l'altra Segaró.
2: Ah, no, i tan lluny no anava, jo no tenia cotxe aquell moment.
3: Els Brincos o los Sírex, molt bé, no?
2: I com que la setmana passada van quedar empatades la Cecília i la Maria Dolores Pradera, doncs tindrem cançons de la Cecília i cançons de la Maria Dolores.
3: Ja saps que són dues madrilenyes, oi?
2: Totes dues madrilenyes.
3: Clar, com que tu et dius Madrid, patapim, patapam.
2: Hombre, aquí ara un trio ja ha fet. Doncs hem de dir que ho patrocina igualment el restaurant Camí Ral, 146, amb una paella plena d'arròs per dues persones, perquè si no me diuen que la paella sola no la donen, la donen plena. Doncs heu d'anar al Camí Ral, si us toca, avui, pots portar un acompanyant. Només has de trucar al 93-764-2893 i ja participaràs.
3: Sí.
2: A la paella, demanes una cançó, dius quin grup t'agradaria escoltar la setmana que ve. Jo sempre dono feina a tothom, t'has donat compte?
3: Sí, no. I tu, aquest el president del govern, es perd un element que...
2: Ara, potser sí que m'hauria de venir a buscar.
3: Ja
2: li portaria els papers molls. Bé, doncs, continuem doncs, amb les cançons que tindrem avui, Salvador.
3: Sí.
2: Tindrem la Cecília primerament.
3: Sí, Amor de Medianoche.
2: I després l'altra es diu Andar, que no sé, aquesta no l'he escoltat mai.
3: Doncs mira,
2: veure,
3: ja som dos.
2: Si algú la demana.
3: Un Ramito de Violetes.
2: Mi querida España.
3: Apa, Dama, Dama.
2: Nada de Nada.
3: I deu ser un millón de sueños, no?
2: Sí. Caroi. El que tingui un millón de sueños és l'ego, ja pot descansar tranquil. I després anirà per les cançons de la Maria Dolores Pradera.
3: Adiós le pido.
2: Hecho de piedra.
3: Camino verde.
2: Toda una vida.
3: Caballo viejo.
2: Fina estampa.
3: I la flor de la canela. La flor de la canela.
2: Sí.
3: La saps tota, eh?
2: És bonita, és molt bonita, la flor de la canela. Bé, doncs ja ho sabeu, he de trucar al telèfon. I ja veig que tenim una trucada. L'apuntarem aquí. Hola, bona tarda, qui ets? Ai, ja no és ningú. Ja ens ha penjat.
3: Marc,
2: home. En Marc ha donat encàrrec amb el Luna per demanar cançons. O sigui que avui
4: sí,
2: no pot...
4: Sí, trucava per demanar una cançó.
2: Hola, qui ets?
4: Soc la Sílvia.
3: Carai.
2: Ah, hola, Sílvia.
3: Que la coneixes hola. Tu, la Sílvia,
2: sí,
3: Joan?
2: Sí, és una Sílvia de Llunyana, no? On te vius?
4: Una Sílvia Pérez, visc a Barcelona, jo.
2: Ah, és que ens vam conèixer fa 4 dies, no?
4: Sí, senyor. Fa 4 dies se'ns reconeixen.
3: Carai, quina sort. Jo no conec a ningú d'aquest de Barcelona, quasi bé.
2: No? Doncs hauràs de començar a anar-hi.
3: Molta gent que fan el metro amunt i avall, però no.
4: Ah, exacte. I el bus, i el metro, i molta calor a Barcelona, també.
3: També.
2: Teniu calor? Aquí no en fa.
4: Sí.
2: I la ràdio no en tenim pas.
3: Bueno,
4: quina sort.
3: Alguna cosa coneixo. El Botafumeiro, per exemple, sí.
4: Sí, home, clar, sí que fa molta calor. I si t'acostes al Botafumeiro, encara més, eh?
2: Sí. Quedes ben fumat a sobre.
4: Això.
2: A veure,
4: ens ho heu posat molt difícil, de cara a la propera setmana,
2: sí.
4: Però hem votat i hem votat a los Brincos.
2: Molt bé, mira, jo també l'havia votat, eh?
4: Pues doncs vinga, hem votat ja, per los Brincos.
2: De moment hi ha empat.
3: I hi ha empat?
2: El Xirex 2 i Berincos 2.
3: Carai. Bueno,
4: pues aviam qui guanya. Veurem la propera setmana qui guanya, no?
2: Això, això ho sabreu. Bueno, al final de la setmana... No, ho sabem al final del programa.
4: Vale, però al final del programa ho sabrem. Aviam si hem guanyat nosaltres o hem guanyat els altres, no?
2: Això.
4: Però de totes maneres, guanyi qui guanyi... Ens agraden els dos.
3: Aquesta Sílvia, tu la vas conèixer, dius? Té una veu fresca, eh?
2: Maca, eh? Quina veu que té.
3: Sí,
2: la podríem fixar per venir a la ràdio.
4: Però fresca, fresca, ara no, que estem a 35 graus, eh? De fresca, res.
3: Fresca i decidida.
2: A veure, i quina cançó t'agradaria escoltar? T'abans te dediques a la Cecília o a la Maria Dolores?
4: Pues la Cecília.
2: I quina cançó?
4: És que no sé si l'he sentit, la de les Violetes...
2: Un ramito de violetes.
3: Sí.
4: Ah, aquesta.
2: Molt bé.
4: Sí, va, doncs aquesta m'agradaria.
3: Va morir jove, eh? 27 anys, aquesta nena.
4: Uf, sí. Pobra.
3: I va néixer el Pardo, eh? Cuidado.
4: És de categoria, no?
3: Sí.
2: Saps què li va passar?
4: No, nació en cualquier sitio.
2: Sílvia, saps què li va passar? Que va xocar amb un carro agrícola. Anava en cotxe i van xocar amb un carro agrícola i va morir, pobra noia.
3: Bueno, agrícola, agrícola, amb un carro de bous.
2: De bous, de bous.
3: Devia enganxar el bou, segur.
4: Pobreta, mira que és difícil amb un carro de bous encara més, pobreta, eh? Però bueno.
2: Mira com és el destí de les persones.
4: No sé quants anys fa, però imagina't, tants anys després encara l'escoltem, o sigui, imagina't.
2: Que cantava molt bé.
4: Esta gente nunca muere, exacto.
2: Siempre viven en nuestro corazón.
4: Ai,
2: a veure, molt bé. La vas dedicar a algú o...
4: A la família.
2: A la família, en general. Molt bé.
4: A la família, en general.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies per trucar, Sílvia. Doncs
4: pues vinga, a vosaltres, bona per tarda. Posar aquesta música tan maca. Bona tarda.
2: Adéu. Anem per una altra.
3: Sí, perquè en Marc es veu que no...
2: No hi és.
3: No sé.
2: Podem posar una cançó ja?
3: Ah, si vols. Tu manes.
2: Mira, doncs posem la primera cançó de la tarda, que serà Un ramito de violetes.
3: Vaja, aquesta precisament.
2: Sí, perquè l'ha demanat en Salvador Massó, per en Jaume, la Julita, en Joan Madrid i la seva senyora, i després també l'ha dedicat en Francesc i la Maria Àngels Dalmau, doncs és aquesta.
3: Un ramito de violetes.
2: I la Sílvia, tota la família. Un ramito de violetes. Canta Cecília.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Càpsules informatives.
2: Divendres 21 d'agost a les 11 del matí al Parc de la Sardana hi haurà el concurs de Castells de Sorra amb les inscripcions a 2:15 del matí. A les 6 a la plaça de la Concòrdia hi haurà un taller de castells a càrrec de la colla castellera de l'Almaresma i la Selva Marítima. A 8:15 començarà el cercatasques a partir del Parc de la Sardana. I finalment a la nit acabarà des de 2:15 fins a les 5 amb les barraques del Prudenci Bertrana amb Llini Guassa Corporation la presentació dels candidats i candidates del Poviatge Tordereny i, finalment, El Canto del Loco.
3: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 130278
4: o a dentalcompany.es.
3: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
5: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
6: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
5: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els tres àudios destacats de cada jornada. Però ara, tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
6: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
5: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara, més fàcil.
7: A Montsalut trobaràs el teu veterinari de confiança. Tracte personalitzat, prevenció, diagnòstics, tractaments. Montsalut Veterinària. Estem al camí Ral 190 de Tordera. Truca'ns al 93 764 24 53.
8: Vols fer realitat la casa dels seus somnis? A Construccions Sant i Montfulleda portem tota una vida construint amb confiança, qualitat i proximitat. Obra nova, reformes i projectes a mida per a particulars i empreses. Truca'ns al 686-135-754 i comença el teu projecte amb garanties. Construccions Sant i Montfulleda. Fem realitat els teus espais.
9: Ràdio Tordera.
10: Els dimecres a la tarda, acompanya'ns a un viatge pel record.
11: Que estoy sufriendo por ti.
10: A través de la música i les cançons que ens han quedat gravades a la memòria. La tarda és record.
12: Bé, tenim trucada. Hola, bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
12: Ai, la Quima, què fas tan aquí d'hora?
13: Avui aviat, perquè mira, tinc coses a fer.
14: Ai, la Quima ha d'anar a ballar.
13: No, a ballar no, ja vindré per la festa major. Però si ho fan a la nit, no, Si ho fan després del concert, sí.
12: Bueno, ja ho mirarem de fer-ho.
14: Sí, ho arreglarem, això,
13: Encara no he mirat el programa,
12: Nosaltres ho arreglarem tot.
14: Sí, això mateix.
13: Ja miraré el programa a veure què hi ha.
12: Molt bé.
14: Farem ball robat, cuidado, per això.
12: Farem ball robat, sí. I el teu home tindrà colla sol. Bueno, quina cançó t'agradarà escoltar?
13: A veure, jo m'agradaria escoltar aquesta, Andes, que dieu que no l'heu sentit
12: Andar,
13: mai, sí. I jo tampoc.
12: Andar.
14: Andar por la vida.
13: Andar?
12: Sí. Que vol dir camina.
14: Andar por la vida.
12: Andar por ahí.
14: Sí. De noche y de día.
12: És l'hòstia.
13: Bueno, doncs,
12: Quima, ja la pots dedicar.
14: Aquesta.
13: A mi la vull dedicar a tothom que escolta la tarda record, I, bueno, i avui, per la setmana que ve, el Sirex.
12: El Sirex, molt bé.
13: Sí.
12: I doncs ja es despunten. El
14: Sirex. Bueno. Ja es despunten. Molt bé, doncs, Andar.
13: Bueno.
14: I Andar no le quita el camino,
12: Sí.
14: Vull dir, allò que deia aquell
12: Caminante,
14: la Sopo,
12: no
14: la Sopo li deia y volviendo la vista atrás...
12: ¿Volverás a pisar la senda o no la pisarás?
14: Ah, ja.
13: Aquest sí que no ho sé. No.
14: Aquest en Joan, no. Escolta. Vinga, Quima.
12: Vinga, Quima, adéu.
13: Bueno, doncs, apa, bona tarda. Adéu, bona tarda. Adéu, adéu.
14: Doncs bé, ara tu me diràs si vols intervenir en alguna cosa.
12: Jo vull intervenir en una cançó que posarem ara. Com que hem posat primer la Cecília, ara posarem i donarem veu a una persona que tinc aquí al meu costat.
14: Ah, alto.
12: Que ha demanat una cançó que és...
14: Quina és?
12: Si la coneixeu, la veu, perquè sembla que no la coneixereu per la veu, eh? Digues-me.
15: Molt bona tarda.
14: Ai, quasi, eh? Sí, quasi.
12: Sí, t'hem conegut jo, almenys jo sí.
15: Això és el que surt.
12: Quina cançó t'agradarà escoltar de la Maria Dolores
15: Paredes? No sé, quina m'aconselles?
12: Jo tinc aquí un camino verde, com aquella que ella diu andar, eh? Que diu la Quima, andar.
14: Fina estampa, no?
12: Andar per un camino verde.
15: Vale, pues ja està.
14: Ah, camino verde, també, esclar.
12: Andar per un camino verde.
15: Sí.
12: Tot va lligat aquí.
15: Tot va lligat.
14: Però ara tot està cremat, eh?
12: A qui la vols dedicar, Maria Dolors? Bueno, jo penso que no...
15: Si està verd, es pot caminar per l'herba.
12: Per la herba seca?
15: No, verda. Home, si és un camí verd, no... Ja hi som. A veure, la vull dedicar a tota l'audiència, qui escolta Ràdio Tordera, perquè la veritat és que sabem que és molt gran. Hi ha gent que truca, però moltíssima gent que no ho fa, però sí que ens segueixen...
12: Ens segueixen, molta gent ens segueix.
15: I en aquest cas sóc jo que us segueixo també. Sempre em diuen,
12: t'escoltem el diumenge, t'escoltem el dissabte. Jo no sé pas quin dia surto una altra vegada.
14: Bueno...
12: No puc fer propaganda perquè no sé quin dia surto.
14: Aquest l'Albert te programa quasi cada dia, eh?
12: Cada dia surto? Oh, que bé.
15: Faré famós.
14: Molt bé, Maria Dolors, me sembla perfecte aquest Camino Verde.
15: Salvador, i tant que sí, tu, Joan.
12: Doncs vinga, escoltem Camino Verde per la veu de la Maria Dolors Pradera. Ai, sí, estiu com tu, Maria Dolores.
15: Oh, mira que bé.
12: No m'havia donat compte.
14: Però tocaia.
15: Maria Dolores, i tant que sí.

0: Bé, sembla una cançó d'avui, eh? La Fuente se ha secado.
1: Tot, sí, sí, sí, sí, ja, ja està.
0: Aquesta calor s'ha secat tot.
1: S'ho veiem venir com a fer aquesta cançó.
0: Ho veiem venir, sí. Futuristes, total.
1: Total. Bé, doncs ara posarem una altra cançó de la Cecília, i és Dama, Dama. L'ha demanat en Francesc Llopart per dedicar-la a la Nuri i també, doncs, a l'Enric, en Joan Madrid i la seva senyora.
0: Carai!
1: I també la dedica a la seva senyora, la Maria Àngela Dalmau.
0: Ah, molt bé.
1: I tots els que
0: escolten. I què és aquella de dama, dama, d'alta cuna,
1: d'alta cuna i de baja cama? Cama.
0: Aquesta, bueno,
1: sí que la saps, i és raro, perquè no saps mai cap.
0: Aquesta me l'he pres abans de venir, eh?
1: Ah, m'estranyava, eh?
0: Doncs som-hi?
1: Vinga, endavant.

0: No, no. Avui fan coses aquí al Parc de la Sardana.
1: Ah.
0: De disc. Un pregó de l'Arouet i la Pubilleta, poder. I, clar, avui hi ha molta gent que no està pendent del telèfon, eh?
1: No, avui no.
0: Joan Madrid, has de fer una crida.
1: Faig una crida. Deixeu estar al parc.
0: No, home, no, jo no.
1: No, no, que llavors l'alcaldessa em dirà que la gent està escoltant la ràdio i no hi van.
0: Clar.
2: No, no. Pregó infantil.
1: Clar. El pregó infantil, deuen fer.
0: Sí, algo així, sí.
1: Dimecres, 19. Va, ara fem propaganda.
0: Com que no?
1: Comença a les 6... Avui a les 6.
0: Clar, doncs mira, està a punt, això. Clar, nosaltres tenim temps de posar una altra cançó, si vols, i els informatius.
1: Sí, posem-la, posem-la. Mira, tenim aquí, de la Maria Dolores Pradera, també ens han demanat Caballo Viejo.
0: Caballo Viejo?
1: Sí.
0: Ai,
1: i
0: on te'l vaig a buscar, hi ha un cavall vell, ara.
1: En Lluís Dolot, per dedicar-la a tots els que escolten aquest programa.
0: Caballo Viejo, no me diguis el número, eh?
1: No, el 5.
0: Pobre de tu. Ui, ui, ui, ui, ui.
1: Ja tindrem,
0: ja la tindrem liada, eh?
1: Per què?
0: Aquest Caballo Viejo...
1: Ah, poder ser amagat. Poder li costa de sortir, poder estar allà a la cort amagat.
0: Sí, és que, mira, em sembla...
2: Estirat a terra, reposat.
0: Em sembla que val més que agafem una trucada,
1: agafem
0: i el Caballo Viejo que s'esperi.
1: Que s'esperi, tu. I que, no, sinó que faci via d'arribar. A veure, hola, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: La Montse. La Montserrat de Sant Pere.
0: Sí?
3: Sí.
0: Ah,
1: què ens vol dir, la Montserrat?
0: Coneixes a tothom, tu, eh?
1: Esclar que sí, que conec a tothom.
3: Fa molts anys.

0: públiques sense que vulguin venir.
1: Bueno, què hi farem?
2: Jo la conec, tu, Joan Madrid, la conec,
1: la Montserrat. Aquesta senyora, clar que l'has de conèixer, però viu, no viu a les cases noves, ell viu a les cases d'aquest costat, viu a l'altre costat del supermercat, al primer carrer, en el segon amunt. Allà que viu...
0: El quart carrer després del supermercat.
1: Allà sembla que per allà viu a Morales.
2: Quasi bé és tocant les aiguamolls, això ja.
1: No, em sembla que allà hi té la casa el perruquer.
2: Ah,
1: en Durant.
0: Davant del perruquer.
1: Davant del Durant.
2: Aquest en Madrid ho sap tot,
0: eh? Davant del Durant.
2: És com la Pantera Rosa.
1: Va, home, no, també. Quina cançó voldràs?
0: Una de les variadores de l'Espradera, però ja no sé quina és.
1: Mira, hi ha...
0: Hi
1: ha la fina estampa, la flor de la canela...
0: I la flor de la canela, va.
1: Vinga, doncs ja està, per tu.
2: Clar, ja m'ho semblava a mi, eh?
0: Per tothom que tingui una bona festa major, en pluja o sense pluja, perquè diuen que plourà, no ho sé.
1: Sortirem en xubasquero, sortirem en paraigua, però vindrem a la festa major.
0: I totes les festes... La festa major de Tordera sense pluja no és festa major.
1: També. I llavors, si plou per la festa major, hi ha bolets més tard.
2: Ui, tant. Hi ha bolets per Nadal.
0: Ja ho sé.
2: Doncs...
0: Vale.
1: Adéu. Vinga, adéu, Montse.
2: Adéu, Montse. No sé, dubto que hi hagi una altra trucada, però ho provarem.
1: Ho provem, no, que no sigui el Marc. Hola.
2: Veus?
1: No, ja no hi ha. Bueno,
2: bé,
1: el Marc fa tres intents.
2: És que ara hem de posar informatius, eh?
1: És veritat. Doncs fem propaganda de...
2: sí,
1: del
2: tens,
1: restaurant, no?
2: No tens ni segons no per tinc... fer-ho.
1: No, doncs vinga, entrem.
3: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
4: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas per explicar-los les notícies més destacades d'avui dimecres 19 d'agost de 2026. Última hora, la policia local de Tordera deté dues dones per un delicte contra la salut pública. Durant el cap de setmana passat es va aturar un vehicle per realitzar la identificació de les dues ocupants. En l'interior del cotxe, durant l'escorcoll, s'hi van localitzar un total de 63 embolcalls de pols blanc, suposadament cocaïna, i més de 700 euros en efectiu fraccionats. Les detingudes es van traspassar a Mossos d'Esquadra. Els pregoners de la Festa Major de Sant Bartomeu 2026 serà la nostra dansa. Ahir, al Cercle d'Història, l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, va comunicar que aquests serien els seleccionats per dur a terme aquest pregó 2026. Tot això a una conferència on Joan Carles Barrera va tenir lloc a l'espai de la gent gran a 6:45 de la tarda per explicar com es va vivint els balls festius al segle XX a Tordera. Fecsendes ha programat talls en el subministrament elèctric a Tordera per aquest mateix dimecres, però avui afectarà a diversos carrers del nucli urbà entre les 8 del matí i la 1 del migdia per treballs de millora a la xarxa. Tordera acull demà dijous una nova jornada de donació de sang en plena festa major. La carpa, situada al darrere de la plaça de l'Església, estarà en funcionament de 10 del matí fins a les 9 del vespre, de forma ininterrompuda. Les places per a la pujada del campanar de Tordera estan gairebé exaurides per a demà. L'activitat organitzada pel Cercle d'Història inclou la pujada del cor i una visita guiada a l'església. I per activitats de festa major, avui el pregó infantil i la gimcana obren la tarda festiva al Parc de la Sardana. L'activitat està organitzada pel Pobillatge Tordarenc i comptarà amb la col·laboració de diverses entitats del municipi.

I la festivitat dels colors arriba al Parc de la Sardana amb el Holy Fest. Es podran adquirir els sobres de pols acolorit a partir de 6:45 al mateix recinte. Tot això avui.

0: La plaça de la Concòrdia s'omple de rima i festivitat aquest passat dilluns. Sofia Alcover valora molt positivament les sessions de zumba que van fer ballant a grans i petits. I pel que fa al temps, avui dimecres tenim un temps estable i assolellat durant tot el dia, vents que seran molt fluixos i les temperatures que aniran a mínimes que baixaran dels 19 fins als 25 graus, màximes que es mantindran fins als 34 graus. Per tant, dia assolellat avui a l'espera del que pugui passar demà. De cara a la tarda, la previsió és la mateixa i demà ja començaria a ennuvolar-se, això sí, amb algun risc ja d'algun petit ruixat. Demà passat ja seria el dia definitiu, ja ens trobaríem a divendres, per tant, començaria ja aquest risc de pluja a l'espera de què passarà durant aquesta festa major.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: Doncs sí, tornem a estar aquí i deien que tenien que posar una cançó, no?
3: Sí, però saps què passa? L'he trobat amb una quadra, sí. Aquest cavall, que en lloc de dir caballo viejo, sí. Saps què diu?
2: No.
3: Caballo prieto azabache, suposo que és el mateix.
2: Ai, a veure, si la canta la ella.
3: La, i tant, la canta la Maria Dolores Patrera.
2: Doncs a veure.
3: Doncs...
2: deixem-ho anar.
3: Tu manes, la poso aquesta?
2: Sí, posa-la, perquè en Lluís deu estar esperant.
3: En Lluís espera, quin Lluís?
2: El cony, el que l'ha demanat.

0: estava dedicant un cavall que li va salvar la vida a la Maria Dolores Pradera, eh?
1: Havia de ser vell per força, eh? Sí. Perquè salvar una vida ja... És ja, que estàs
0: és arriscar
1: tu.
0: La teva.
1: Sí. Ah. Hi ha molts de cavalls famosos, en aquest sentit. Molts han salvat moltes sí. vides. Ja sabeu que les teràpies importants
0: sí, també ara diuen
1: de recuperació
0: que els animals, sí.
1: és per els mitjançant cavalls.
0: Els gossos també diu que fan molt.
1: Bueno, no has d'afegir res de l'informatiu?
0: De l'informatiu d'avui us diré que sí que fan això que deies tu, i com que fan allò que deies tu, ja no cal que diem res.
1: Digo Diego, venga, arranca.
0: Dimecres 19, avui.
1: Tenim trucada, si vols,
0: Ah, doncs agafem la trucada, tu.
1: Sí? Doncs vinga.
0: Hola, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Ai, la Maria, ja la trobava a faltar, la Maria.
1: Clar.
2: Se'n trobava a faltar.
1: Sí. Aquest en Joan troba a faltar, escolta.
0: Hasta el capellà.
2: I ha passat llista, eh?
1: Sí, s'ho sap tot de memòria.
0: Hem passat llista. Maria, doncs, bueno, va, toca.
2: Com que no estic al corrent, poseu-me la cançó que, vos, que corrent, vosaltres vulgueu.
1: Corrent de pagament.
0: Ara toca la Cecília. I ens has de dir qui vols per la setmana que ve.
1: Ah, aquí. Aquí
0: els Brincos o els Sírex?
1: Aquí te quiero ver.
2: Qui?
0: Brincos o Sírex?
2: Els Sírex.
1: Apa, empate. Apa.
0: No, què va?
1: No?
0: No, 4-2. Els Brincos bueno. no els coneixia la gent.
1: Ah, no?
0: No.
2: Són molt antics els Brincos, eh?
1: Vols dir?
0: No, cantaven una que era molt maca, eh?
1: Sí?
0: Jo estava enamorat dels Brincos, eh? Bueno, jo bueno, ballava amb no... la meva dona i els Brincos cantaven aquesta cançó.
1: Quina, quina?
2: Oh, no, oh noi, esclar. Ai, vosaltres sou més joves, esclar.
1: Com que som més joves?
2: Que sou la... I tant, que no, sou més joves.
0: Som de la tercera volada ja, eh?
1: Que no, ma...
2: Sí,
1: que...
2: no ho crec. Doncs jo dec ser de la sexta.
1: Maria, em sembla que no, eh?
0: Em sembla que no, digue.
2: Em penso que sí, eh?
1: Bueno, bueno.
0: Mira, tu.
1: Deixem-ho així.
2: Bueno, un dia ja ho mirarem, això.
1: Sí, ho haurem de mirar-ho bé.
0: Saps què? Te posarem... Perquè... Mira, Maria, te posarem nada de nada. De tot el que dius tu, no ens ho creiem res.
1: Escolta, tu, Joan... Que...
2: Bueno.
1: Estàs conforme, Maria, amb això que et diu aquest en Joan?
2: Sí, sí, sí. Sí,
1: sí. Sí? Bueno, bueno.
2: Jo me'l crec del tot.
0: Veus?
1: Carai, quina fan.
0: Maria, així m'agrada. Doncs ara aviat la posarem, eh? Aquí la vas dedicar.
2: Molt bé.
1: Nada de nada. La tinc aquí, eh?
2: A totes les meves amigues, a la Quimeta, que ja deu haver trucat.
0: No, no, no ha trucat la Quimeta, deu estar allà menjant raïms. Ves si s'engargossa.
2: Home, no.
1: Raïms per què? Que penses que té raïms allà, no? En té
0: jo
1: pas.
0: Jo que tenia una parra molt maca, que no te'n recordes.
1: Ui, la parra, tu.
0: Una parra.
2: Bueno... A totes les meves amigues i a la Quimeta Puig.
0: Molt bé.
1: Doncs nada de nada.
0: Doncs nada
2: de
0: nada.
2: I a vosaltres dos.
1: Moltes gràcies.
2: I a vosaltres dos.
1: Moltes gràcies, Maria.
2: Aquests de Blanes que dèiem Narinant.
1: Narinant, sí, sí.
2: Narinant.
1: Sí, sí.
0: Narinant.
1: Sí, i tant que sí. Hi ha altres coses, eh?
2: Tu te'n recordes d'això?
1: I tant que sí. Mira, si me'n recordo, que cada dia veig en Nan.
2: Bueno, tu ets més jovenet.
1: Saps qui és en Nan, no?
2: Bueno, ara aquest moment no.
0: No ho sap, però has de presentar-li.
1: Sí, vivia per allà prop de Casteva. Bé, doncs, bueno. Pues sí, me'n recordo del Narinant.
2: Doncs, Narinant i aneu per feina.
1: Ah, això mateix, vinga.
2: Vinguen. Apa-la.
1: Adéu.
2: Adéu-siau.
0: Mira, ara passarem la cançó d'aquella que ha demanat la Quima de Canet.
1: Ah.
0: Andar, eh? Narinant, andar. S'ha passat que tot lliga, perquè aquestes cançons podíem fer com una poesia.
1: Andar
0: tot.
1: És també de la,
0: Cecília.
1: Cecília, sí. Igual que sí. Nada, nada.
0: I nada, nada, sí, però esclar, això va després. Ara l'has de buscar.
1: Ara nada, nada, escolta.
0: Bueno, si ja tens nada,
1: nada, nada no s'hi ahoga.
0: Posem nada, nada, si vols, però...
1: Nada, nada.
0: Jo volia fer com un ordre.
1: No, jo tinc aquí nada, nada. Sí. I qui és que ha preguntat els anys? La Sílvia. Quants anys feia, no?
0: Sí.
1: De la mort? Quants doncs, Sílvia, fa 50 anys, va ser en el 76, si vols saber-ho, i va xocar amb una carreta de bous que anava sense llum.
0: La Cecília, sí, és veritat. Saps com se diu? De veritat, com se deia?
1: Qui?
0: La Cecília.
1: Que sí, doncs pues, es deia Evangelina Sobrero Galanes.
0: Ah, molt bé. Ara volia suspendre, jo. Sí, d'alguna manera.
1: Nada, vinga. Nada. Ai, na...
0: Bueno, és igual,
1: no, anar. Quina m'has dit?
0: Jo t'he dit andar.
1: Andar, pues, de Canet, que pues andar, tu, no, el nada, nada, ni hablar.
0: Ah, vinga. Andar.
1: Que maca, tu.

0: Està bé, eh? Aquesta cançó està bé.
1: Està bé, és que és una cantautora que era molt profunda, sí, una mica revolucionària, i va tenir algun problemilla i tot en aquest sentit.
0: Ho veus? Per això poder que ell vés a saber que li va posar aquell carro de bous allà davant.
1: Ah, ah, ah. No t'estranyi, ah, eh? Aquí, aquí hi ha molt a dir, eh?
0: Tres peus al gat, eh?
1: Sí, sí, sí. Mira, i sense llum, saps? Ah, que anava.
0: Ah, clar, mira, tu, una d'això de bous, a les 4 de la matinada...
1: Sí, a veus tu, què anava a fer,
0: a veure, allà? A
1: què feia? Aquí en Carles Porta ens hauria de dir alguna cosa, eh?
0: No, haurem de buscar-ho. Bé, doncs ara tenim una cançó que ens ha demanat la Mercè García.
1: Sí.
0: I és molt maca.
1: Fina estampa. De...
0: No.
1: Flor de la canela.
0: No.
1: No. No.
0: Toda una vida.
1: Ah, home.
0: A Mercè García li agrada aquesta cançó, ja la dedico jo també.
1: A mi també m'agrada, vull dir, toda una vida.
0: Toda la vida que nosaltres hem passat, eh?
1: De vegades costa de passar, eh?
0: Penséssim tot... Ara,
1: bueno, aquesta vida de vegades costa,
0: costa, eh? Però, bueno, i tu que vius allà, tu tens pujada per anar a Castelló, que ara costa més.
1: Sí, i ara jo te lo pido, que jo quiero encontrar aquesta cançó, eh? Perquè aquí... aquí...
0: Aquí no surt res, tu tens un ordinador.
1: Toda una
0: aquí.
1: Vida, toda una vida.
0: Sí, toda, toda, toda.
1: Bueno, la Mercè, bueno, va, mira,
0: la Mercè
1: perquè
0: diu
1: ets tu,
0: que la dedica
1: perquè
0: a tothom,
1: tu,
0: eh? I nosaltres. La Mercè diu que la dedicava a tothom i a nosaltres dos.
1: Ai, doncs moltes gràcies, Mercè.
0: Vale.
1: És una cançó que m'agrada molt.
0: Avui ens està escoltant, molt segur està, perquè després ha d'anar a un lloc molt, molt agradable. No es pot dir, no es pot dir. No, no.
1: Però nada de nada, eh?
0: Explicat, nada.
1: Esas cosas no se dicen por radio.
0: Después posarem lo de nada, de nada. Después aquí posarem nada de nada.
1: Tú has traído dos madrileñas que cantan muy bien, pero...
0: Bueno, pues va.
1: Nada de nada, eh? Bueno, ya la hem posada, nada de nada.
0: Toda una vida, toda una vida.
1: Ah, toda una vida.
0: Sí. Vinga, endavant.

0: Ve una dona que no demana res, ja ho veus.
1: Vai. I ja saps que amb qui es va casar?
0: Qui?
1: La Maria Dolores Pradera.
0: Oh, ho puc buscar, eh?
1: No, ja ho tinc jo.
0: Amb un gallec.
1: Es va casar amb en Fernando Fernán Gómez i va tenir dos fills.
0: Però si ell es diu...
1: Elena i Fernando, los hijos.
0: Sí. Va tenir quants?
1: Dos.
0: Només?
1: Només.
0: I aquell temps en tenien molts.
1: Doncs va viure només 12 anys amb el seu home. Es van divorciar. I no ha tingut cap més.
0: Però ja saps que ella es deia Maria Dolores Fernández. Fernández. A més a més.
1: I Gómez. Ai, no.
0: No. Pradera.
1: Ai, m'has fet destrotar.
0: Sí.
1: Deixem-ho. Ai. Bueno, anem per una altra cançó. Ara és la Cecília la que cantarà.
0: Va estar molt a Xile, ella.
1: Xilena.
0: El seu pare estava a Xile i ella anava entre Madrid i Xile. Per això canta tantes cançons llatinoamericanes.
1: Doncs ara tenim una cançó de la Cecília. I posarem Nada de Nada.
0: Altre cop?
1: No, si no l'has posada.
0: Ah, no?
1: No, que és la de la Maria, però no la...
0: Ai, que l'havíem començat només.
1: L'havíem posat Andar i ara la Maria no queria Andar, pues Nada de Nada no queria Andar, la Maria.
0: Doncs nada.
1: Vinga, va.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
2: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
3: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
4: Benvinguts a Mandart, l'espai on la qualitat i la creativitat es donen la mà. Descobreix la nostra selecció única de joguines de fusta, jocs sensorials i manualitats per totes les edats. Necessites un regal especial, articles per a nadons o accessoris per a la platja? Troba productes exclusius que no veuràs a cap altra botiga. Mandart, t'esperem al Camí Ral 70 Tordera. Vine i deixa't sorprendre.
5: Aquest estiu, respira natura i menja amb calma a l'era de Cal Nano.
6: Cuina tradicional en una masia rural catalana envoltada de natura i tranquil·litat.
5: Un entorn únic per compartir bons àpats, bons moments i gaudir de l'aire lliure. Cal Nano, veïnat de Sant Pere 29. Reserva al 93 764 53 82.
7: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
8: No, primer has de fer la digestió.
7: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
8: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
9: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
10: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al Camí Ral 182.
11: Autocars Barrera, la teva empresa de Tordera dedicada al lloguer d'autocars amb més de 30 anys d'experiència. Demana el teu pressupost per a qualsevol tipus de servei escolar o excursions. Transport de personal, trasllat d'entitats esportives i de lleure, transfers a aeroports, estacions, casaments i tot tipus de celebracions o excursions per particulars i o agències. Més informació a autocarsbarrera.cat, a info@autocarsbarrera.cat o al 937640596. Molt bona festa major!
12: El teu cotxe no es conforma amb qualsevol cosa. El teu cotxe vol que vagis a Autocest. Servei de carburant Cepsa, supermercat de Passo, rentat a pressió i autorrentat, reparació i manteniment de vehicles. Autocest, a la carretera nacional 2, quilòmetre 680,9, Tordera. Bona festa major.
13: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Popó. Bueno, tornem, va. Tornem
1: ho se dirà.
0: Ara farem una cançó que en Marc Massaguer...
1: No la farem, eh? Cuidado.
0: Que farem. Fotis...
1: No.
0: Sí, va, ara cantarem.
1: No em fotis jo tanta feina, eh?
0: Home, també tens de cantar una mica, no?
1: Farem.
0: Posarem una cançó...
1: Ara.
0: Fina estampa, de la Maria Dolores Pradera.
1: Ai, fina estampa.
0: L'ha demanat en Marc Massaguer, ha donat el recado amb en Salvador Luna, que li poséssim una cançó ben maca. Doncs li posarem aquesta, Fina estampa.
1: Fina estampa.
0: Que canta la Maria Dolores Pradera, diu que la dedica pues, a l'Anna, a les seves amigues.
1: A l'Anna.
0: I
1: quina Anna?
0: L'Anna Fernández.
1: Ara.
0: Ah, tu vols saber tot, eh?
1: Nen, no? Home, escolta, que almenys un altre dia, que on diguis l'Anna, ja sabré. Eh?
0: Molt bé. Doncs endavant.
1: Endavant?
0: Sí, sí.
1: Vinga.
0: Fina estampa.

0: Molt bé, doncs la fina estampa està bastant bé, també.
1: Sí,
0: aquesta era animadeta, eh?
1: Sí, ara estem a Sud-amèrica.
0: Del sud? Sud-amèrica del sud? El sud de Sud-amèrica?
1: Sud-amèrica. Hi ha dos països a Sud-amèrica que no donen al mar.
0: No, pobre gent.
1: Dos només.
0: Pobre gent, no.
1: Home, poder estar més tranquils.
0: Ah, no sé.
1: No hi ha turistes banyant-se.
0: Almenys aniran tram amb un barco.
1: Un d'ells és Bolívia.
0: Ah, carai. I l'altre, Venezuela.
1: No.
0: Ah, no, Venezuela té mar.
1: Sí, sí, tant. L'altre és Uruguai.
0: Uruguai. L'Uruguai. Oh, mira, podem posar una cançó de la Marujita Díaz.
1: També.
0: Que va anar a l'Uruguai.
1: Com tu diguis.
0: A veure, anem per la que més feina, perquè tenim una altra cançó per posar.
1: Quina?
0: Que toca la Cecília, ara, eh?
1: Ara la Cecília.
0: Sí. Hi ha, que l'ha demanat en Marc Massaguer, Un milió de sueños. Per també la Maria, els seus pares, i també per la Maria Àngels Droc. Vol aquesta cançó que canta la Cecília, Un milió de sueños.
1: Segur que ja té un altre nom.
0: Ai, per què?
1: Doncs per tiene què?
0: Sueños que valen un milió.
1: Mira, avui tinc aquí Festa Major de la Trinca.
0: La veus? Ah, vam dir que la posaríem, eh?
1: Ah, doncs pues mira.
0: La posarem cap al final, doncs.
1: Ara doncs mira, Un milió de sueños per tu i...
0: I per mi.
1: I...
0: Per tu i per mi.
1: Per tots els que escolten, Ràdio Tordera.
0: Molt bé.
1: 107.1 FM.
0: Ostres.

0: Bueno, doncs ha arribat el moment de rebre una altra de les trucades. A veure,
1: mira, primera, mira ja quina una.
0: I aquesta altra. Hola, bona tarda.
2: Hola, Juan.
0: Mira, ja està aquí.
1: Està aquí.
0: Ja està aquí. Hola. Ja.
2: I hola, Salvador.
1: Hola, Mar, bona tarda.
2: Hola, guapo.
1: Ai, gràcies.
0: Oh, oh. A ver, yo ya he puesto dos, te he puesto dos canciones, ¿ya qué quieres?
2: Una pregunta. Edalvado Luna ya ha pedido la canción que quiere, ¿no?
0: Sí, pero tú no has escuchado.
2: Pues vale. Ponme ahora la que vaya a tocar
0: ahora
2: y luego.
0: Bueno, te vamos a poner Amor de Medianoche.
2: Vale, guapo.
0: Porque tú a la medianoche te enamoras.
2: Vale.
0: ¿Para la bon matí?
2: A
0: la bon matí.
2: A la Benita.
0: No se escolta mai, lo que le diem. Sigue, sigue.
2: Salud, sí. Ha salvado Luna.
0: Molt bé.
2: Siguiente con él, dale después.
0: Dígale, sí.
3: Sí, sí, ya
2: te voy. Ha salvado Luna.
1: Gracias, Marc.
2: ¿A ti?
0: A mí, ay, qué ilusión tener un novio en la aviación.
2: A la Olivedas.
0: Muy bien.
2: Al papá y a la mamá.
0: Molt bé, molt
2: ara
0: bé. Ara la bon matí. L'Aitana. De què la conoces tu, l'Aitana?
2: Vale, guapo.
0: Vale, d'acuerdo.
1: Vinga.
0: Adéu. Adéu, Marc, adéu. Bueno, doncs...
1: Anem a publi i tornem.
0: Vale, vinga.
4: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: A Carns Anna, la qualitat es nota en cada tall. Una carnisseria de les de sempre, amb productes naturals, ecològics i de proximitat, i un tracte que fa poble. Vine i descobreix el gust de la tradició catalana a cada mossegada. Carns Anna, al carrer Alcalde Vendrell sense número de Tordera. Més que carn, confiança. Carns Anna us desitja bona festa major.
6: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
7: El descans que et mereixes el trobaràs a Ocen, l'exposició més gran de Tordera per al teu confort. Matalassos, sofàs, canapés abatibles, butaques de relax, somiers, coixins... Tot el que necessites pel teu descans als millors preus. El camí ral 180 de Tordera. Ocen Descans. I fes que els teus somnis, somnis siguin. Bona festa major.
8: La Xerranca, un espai per afavorir i facilitar el joc. Oferim conciliació familiar on els més petits poden tenir les seves pròpies vivències, experiències i aprenentatge a través del joc. I tallers de dansa creativa on treballen les emocions a través del moviment, taller de zumba kits i taller de pintura amb diferents tècniques, servei d'acollida i menjador i disponibilitat de lloguer de sales per aniversaris, entre altres. La Xerranca, al carrer Doctor Trueta 10 de Tordera i el telèfon 633 05 0016.
3: Has entrat alguna vegada en el laberint dels tràmits administratius? Formularis, impostos, gestions sense fi... No pateixis. A Gestoria Grimaulet coneixem tots els camins per sortir-ne ràpid i sense estrès. Sigui per la teva empresa o per a tu, nosaltres ens ocupem de tot. Gestoria Grimaulet, la teva sortida del laberint burocràtic. Truca'ns al 937 65 03 67 o vine al carrer Mas Martí 35. I respira tranquil.
9: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Doncs estem en viu en directe en aquest programa que es diu La Tarda és Record, i avui tenim de convidades la Cecília i la Maria Dolores Pradera, que van quedar empatades la setmana passada. Després acabarem de dir dels Brincos i els Cirex qui serà el nostre protagonista de la setmana que ve.
1: Mm-hmm. Ja haurà passat la festa major,
0: ja haurà
1: eh?
0: Passat la festa major. Oh, espera't, és el dia que fan el sopar. No sé si tu tindràs
1: el sopar
0: i tot això.
1: Sopars no. No. Dinars sí, però sopars.
0: Ah, has de dir a l'Ajuntament que faci un dinar, doncs. Perquè els que no podem anar al sopar aniríem a dinar, no?
1: Potser.
0: Hi hauria una bona combinació.
1: Home, seria diferent.
0: Bé, doncs el que farem és la cançó La Flor de la Canela.
1: Sí.
0: La Maria Dolores Pradera la cantarà molt bé, i l'ha demanat en Salvador Massó per dedicar-la en Jaume i la Julita, i també en la Montse de Sant Pere per dedicar-la a tothom.
1: Molt bé.
0: Doncs vinga, escoltem La Flor de la Canela.

0: del puente a la Alameda.
1: Y al aire los lanzaba.
0: Sí, sí.
1: Claro, y desde el puente podían llegar más sitios.
0: Mucho más lejos.
1: Más lejos. O de, ahora, bueno, si vas a visitar el campanar, que la fan demà...
0: Demà.
1: També des del campanar podies tirar flores.
0: Has d'anar a cuidar-ho que no cauren al campanar, eh? Perillós.
1: Jo no hi aniré pas, perquè tinc vèrtic.
0: No,
1: tinc
0: ni jo vèrtic. Tampoc.
1: Bueno, doncs ara podíem fer el sorteig, no?
0: Fem.
1: Avui tenim 12 persones.
0: 12.
1: Les xarxes socials nues.
0: Nues.
1: I han donat el vot en el Cirex, els de les xarxes socials. Per tant, entre les trucades i tot el que hem tingut aquí... Queden guanyadors els Cirex, amb 8 vots,
0: Cirex.
1: I 4 els Brincos.
0: Carai.
1: És el que hi ha.
0: Sí, sí. Doncs
1: tindrem els Cirex la setmana vinent.
0: Avui en tenim 19, el dia 26, els Cirex.
1: I ara ens has de dir el número, no? 19 no, perquè som 12.
0: No, 12 dividit per 2, el 6. El 6.
1: El 6, doncs mira. Ostres. Has donat la sort a la Sílvia, aquesta noia que ens ha trucat primer.
0: Ah, mira.
1: Doncs va, aquesta noia que ha trucat primer podrà anar a gaudir de la paella amb una persona que la pot acompanyar també.
0: Sí.
1: Haurà de venir de Barcelona cap aquí. Bueno, suposo que ve els caps de setmana.
0: Suposo. No sé nada, no sé nada.
1: Suposo. Molt bé, doncs, per la Sílvia, aquesta paella per dues persones. I nosaltres que posarem una altra cançó que es diu Amor de Medianoche, per al Marc Massaguer, que l'ha dedicat als seus papes, a molta gent, no?
0: Molta
1: ho,
0: gent.
1: Ho ha escoltat en directe, sí, no cal que repeteixi.
0: No cal, no cal.
1: Doncs vinga.
0: Doncs vinga, Amor de Medianoche.

0: Bé, doncs ja ens hem de despedir, Salvador?
1: Sí.
0: I ens despedirem amb una cançó de la Maria Dolores Pradera. Adiós de vida. Què és això? La festa major. Aquesta la dedicarem a la Fina Catà, la Dolors Mas i la Quimeta Puig, que avui han fet fallida.
1: I
0: en Joan Chapellí tampoc no ens ha trucat.
1: I tant, en Joan Chapellí deu estar empatxat de tanta xíndria.
0: Sí, ara...
1: menja molta xíndria.
0: Doncs home, comença a menjar meló també, no? Doncs escoltarem. Adiós, Lepido.
1: Sí, i ens acomiadem fins la propera setmana, si Déu vol.
0: Doncs vinga, adeu-siau, amics.
1: I adeu-siau, adiós, Lepido, de la Maria Dolores Pradera. Adeu-siau.
0: Adeu.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui dimecres. La nostra dansa serà l'encarregada del pregó de la Festa Major 2026. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, va donar la notícia ahir a la tarda a la conferència de balls festius del segle XX al municipi del Cercle d'Història de Tordera.
2: És un honor enorme i un regal per tots els companys i companyes i també pel món sardanista local. És alhora un privilegi per representar el teixit associatiu en un moment tan especial com el pregó i també és un reconeixement, entenem, al treball fet pel poble i per la cultura local durant aquests 50 anys, aquests primers 50 anys.
1: FECSA Endesa programa talls en el subministrament elèctric a Tordera per aquest dimecres. Afectarà diversos carrers al nucli urbà entre les 8 del matí i la 1 del migdia per treballs de millora a la xarxa. El pregó infantil i la gimcana obren la tarda festiva avui al Parc de la Sardana. L'activitat està organitzada pel pobillatge tordarenc i comptarà amb la col·laboració de diverses entitats del municipi.
2: És un honor enorme i un regal per tots els companys i companyes.
1: El Holy Fest també arriba avui al Parc de la Sardana. Aquesta mateixa tarda es podran adquirir els sobres de pols acolorida a partir de 6:45 al mateix recinte. Les places per la pujada al campanar de Tordera estan gairebé exaurides per a demà. L'activitat organitzada pel Cercle d'Història inclou la pujada al cor i una visita guiada a l'església.
3: No és només una pujada, sinó que també s'explica doncs, el nom de les campanes, s'explica una mica el campanar i també va complementat amb una visita a l'església. En aquesta visita a l'església doncs, s'expliquen tota una sèrie de curiositats i es puja fins al cor.
1: Tordera acull demà dijous una nova jornada de donació de sang en plena festa major. La carpa, situada darrere de la plaça de l'església, estarà en funcionament de 10 del matí fins a les 9 del vespre, de forma ininterrompuda. La plaça de la Concòrdia va omplir-se de rima i festivitat aquest dilluns. La instructora ha valorat molt positivament les dues sessions de zumba que van fer ballar a grans i petits.
4: Van fer el zumba per adults fins les 9 del vespre, també molta quantitat de gent, molta col·laboració per part de tothom, la gent estava molt disposada a ballar i a passar-s'ho bé, i la veritat és que l'ambient va ser ideal.
1: I el Club Petit Tordera confirma la seva presència a l'hoquei plata i aposta per la base amb Sergio Alonso a la banqueta. Tot i no haver assolit el 100% de la recaptació necessària, el club competirà al grup nord mentre busca nous ingressos o minimitza les despeses durant la temporada. I fem un cop d'ull al temps de forma breu i avui dimecres que tindrem un temps estable amb temperatures que aniran amb mínimes que han baixat des dels 19 fins als 25 graus i màximes que pujaran fins als 30 o 34 graus. Haurem d'estar pendents d'aquest barem. Avui haurien d'haver màximes de 33. Això sí, temps estable i assolellat el dia d'avui.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'entitat sardanista La Nostra Dansa ha estat la designada per dur a terme el pregó de la Festa Major de Tordera aquest 2026. L'alcaldessa del municipi, Elisabet Mejías, va donar a conèixer la notícia aquest dimarts en el marc de la conferència organitzada pel Cercle d'Història sobre els balls festius del segle XX a l'Esplai de la Gent Gran. L'anunci coincideix amb una data molt especial per a l'associació que enguany celebra el seu 50è aniversari. Des de la Junta de La Nostra Dansa han rebut l'encàrrec amb molta il·lusió i han volgut expressar el seu agraïment per l'oportunitat de representar el teixit associatiu i el món sardanista local en un moment tan destacat.
1: És un honor enorme i un regal per tots els companys i companyes i també pel món sardanista local. És un, alhora un privilegi per representar el teixit associatiu en un moment tan especial com el pregó i també és un reconeixement, entenem, al treball fet pel poble i per la cultura local durant aquests 50 anys, aquests primers 50 anys.
0: Amb aquesta confirmació, Tordera dona el tret de sortir dels actes més institucionals de la Festa Major, que tindran en l'homenatge als 50 anys de la nostra dansa en un dels seus moments més emotius. La companyia Fexendesa Distribución ha informat que aquest dimecres, avui, es duran a terme talls puntuals en el subministrament elèctric en diferents punts del municipi. La interrupció està prevista en l'horari de matí, concretament entre les 8 i les 1 del migdia. Aquestes tasques de manteniment i millora de la xarxa elèctrica afectaran diversos immobles i números dels carrers següents. Del carrer Camiral, del carrer Doctor Trueta, al carrer Més, al carrer Sant Ramon, carrer Santiago Rossinyol i la plaça de la Concòrdia, a la part del pavelló. Per a qualsevol dubte o aclariment relacionat amb les afectacions del servei, la companyia posa a disposició dels usuaris el telèfon d'atenció gratuït 876 0706.

0: El Parc de la Sardana serà el punt de trobada dels més petits en aquesta jornada de festa major. De 6 de la tarda fins a 7:15, aquest espai acollirà la celebració del pregó infantil i una gran gincana organitzada pel Pobillatge Tordarenc. L'esdeveniment està dissenyat perquè els nens i nenes del municipi gaudeixin d'una tarda plena de jocs i tradició. Per dur a terme les diferents proves de la gincana, l'organització ha comptat amb el suport i col·laboració actiu de diverses entitats de Tordera. Aquestes entitats són la Colla Infantil de Diables, la Colla Castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, l'Esplai al Garbell i el grup sardanista Antaviana. Amb aquesta proposta, el Pobillatge Tordarenc i les entitats col·laboradores busquen implicar els infants en la festa i fer-los protagonistes de les tradicions locals en un entorn familiar. I aquesta tarda també arriba el Holy Fest al Parc de la Sardana amb una celebració de la Festa Major que suma un dels dies més colorits i festius de tota la Festa Major. Una sessió plena de música també que tindrà lloc al Parc de la Sardana entre 7:45 i 8:45 del vespre. Per poder participar-hi, la venda dels sobres de colors s'obrirà al mateix parc una hora abans de l'inici de la festa, concretament a 7:45. Els preus de les bosses de pols s'han estructurat amb diferents packs de colors. Per començar, un sobre valdrà 3 euros, 4 en valdran 10, 8, 18 i 16, 35. Aquests són els preus d'aquests sobres i l'organització recomana als assistents anar-hi amb roba blanca o vella per gaudir plenament de l'experiència i aconseguir un efecte visual més impressionant durant la festa. La tradicional puja del campanar de Tordera, una cita de festa major organitzada pel Cercle d'Història, se celebrarà demà dijous. L'interès dels veïns i veïnes per aquesta proposta ha estat molt elevat i les places disponibles per participar-hi estan pràcticament exaurides. L'activitat ofereix una sessió completa que va més enllà de la simple pujada del campanar. Durant la visita, l'entitat explicarà la història del mateix campanar, el nom de les diferents campanes i els detalls de la seva construcció. A més, la proposta complementarà amb un recorregut per l'interior de l'església, on es descobrirà racons que habitualment són difícils d'accedir-hi.
1: No és només una pujada, sinó que també s'explica doncs, el nom de les campanes, s'explica una mica el campanar, i també va complementat amb una visita a l'església. En aquesta visita a l'església s'expliquen doncs, tota una sèrie de curiositats i es puja fins al cor per veure doncs, aquest lloc que no està tan accessible com quan la gent doncs, va a missa. I també us he de dir que les vistes doncs, des de dalt del campanar val la pena de pujar-hi.
0: Enguany, l'organització posa a la venda una samarreta commemorativa amb el lema «Jo he pujat al campanar». El preu d'aquesta serà de 7 euros, un import mòdic pensat per cobrir pràcticament els costos de la fabricació.
1: Us he de dir doncs, que aquest any doncs, farem la venda d'una samarreta en el Cercle d'Història amb el logotip i de color blau cel que posarà «Jo he pujat al campanar». El preu mòdic de 7 euros, que pràcticament és el preu de cost.
0: Des del Cercle d'Història es destaca que les vistes panoràmiques que s'ofereixen des de la part més alta del campanar fan que l'esforç de la pujada valgui la pena per gaudir d'una perspectiva única del municipi.

0: El Banc de Sang i Teixits torna a fer una crida a la solidaritat dels veïns, veïnes i visitants de Tordera. Demà, dijous 20 d'agost, el municipi acollirà una nova marató de donació de sang en el marc de les activitats de Festa Major. El punt de recollida s'ubicarà, com és habitual, en una carpa instal·lada darrere de la plaça de l'Església. Equipaments i personal mèdic estaran preparats per atendre els donants durant la jornada, des de les 10 del matí fins les 9 del vespre, sense interrupció. Per poder participar-hi és obligatori presentar un document d'identitat oficial amb fotografia, bé DNI, NIE o passaport, i també és imprescindible no anar-hi en dejú. Des de l'organització recorden la importància de donar sang durant l'època d'estiu, un moment de l'any en què les reserves dels hospitals solen baixar a causa dels desplaçaments i les vacances. La Festa Major de Tordera va viure aquest dilluns una tarda rodona dedicada al públic familiar. La plaça de la Concòrdia i l'entorn de l'església es van convertir en el centre de la celebració amb una variada oferta d'activitats que va incloure jocs d'aigua, tallers creatius, pintacares i molt de ritme. La jornada, que va arrencar a les 6 de la tarda darrere de l'església amb una proposta refrescant organitzada pel projecte Sant Buru i Artesanes de Tordera, on els jocs d'aigua van ajudar a combatre la calor de l'estiu. Poc després, la festa es va traslladar a la plaça de la Concòrdia amb els tallers de teixits, el servei de pintacares de Tupundú i la millor música per moure el cos. El plat fort va arribar amb les sessions de zumba, primer per als més petits i posteriorment amb la masterclass per adults, que va allargar-se fins les 9 del vespre. Pel que fa a la sessió infantil, la instructora Sofia Alcover explica que l'inici va ser una mica més costós per la calor i la data.
1: El Zumba Kids, Zumba per nens, va costar una mica l'entrada de nens, també és veritat que feia calor, va començar així a ploure una mica, i la veritat és que els alumnes que jo tinc estaven de vacances, llavors bueno, tampoc vaig poder fer moltes de les coreografies que fem habitualment, ja que només hi havia molt pocs alumnes, i llavors perquè tots gaudissin una mica de la jornada, pues, bueno, vam fer una mica com a la classe, el que vaig fer un altre tipus de coreografies.
0: Tot i aquests petits impediments inicials, l'activitat va ser un èxit de participació i diversió, un ambient festiu que es va multiplicar en la segona part de la tarda amb la masterclass per adults, on la plaça es va omplir de germanor i ganes de ballar.
1: Vam fer el zumba per adults fins les 9 del vespre, també molta quantitat de gent, molta col·laboració per part de tothom, la gent estava molt disposada a ballar i a passar-s'ho bé, i la veritat és que l'ambient va ser ideal.
0: D'aquesta manera, el municipi va tornar a demostrar la gran acollida de les propostes participatives i a l'aire lliure en el marc de la Festa Major.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El Club Patí Tordera ha confirmat oficialment que el seu primer equip sortirà a competir al grup nord de l'Hockey Lliga a Plata aquesta pròxima temporada. Ho farà malgrat que la campanya de col·laboració popular i la cerca d'esponsors no han permès recaptar encara la totalitat dels diners que es necessitaven per tancar el pressupost d'enguany. Des del club s'ha pres la decisió de tirar endavant el projecte amb la intenció d'anar aconseguint el finançament restant durant el transcurs de la mateixa temporada, o si no és possible, intentar minimitzar al màxim les despeses de l'equip. En l'àmbit esportiu, el club ja ha començat a definir com serà l'equip que farà front a aquesta exigent repte. La primera gran novetat es troba a la banqueta. Després de confirmar-se la baixa de fins ara el tècnic Climent Muñoz, un adéu que ja es preveia des de feia temps, serà el mateix coordinador del club, Sergio Alonso, qui assumirà el càrrec d'entrenador. Pel que fa a la configuració del vestidor, l'entitat ha oficialitzat les sortides de Marc Josep i Arnau Vidal, dues baixes que també es donaven per fetes. Fidel a la seva filosofia i empès també pel context econòmic, el Club Patí Tordera configurarà una plantilla on els jugadors formats a la base seran els grans protagonistes, un projecte arrelat amb jugadors que han crescut defensant l'escut de l'entitat. En aquest sentit, la direcció esportiva ha anunciat la renovació de Marc Vila, que continuarà sent una de les peces del primer equip, i al seu costat faran el salt definitiu des dels equips base fins a quatre joves promeses, que tindran l'oportunitat de demostrar el seu talent a l'hoquei plata. Es tracta dels porters Roger Haro i Xavier Gubao, que blindaran la porteria tordarenca, i dels jugadors de pista Arnau Esteve i Enric Gibert. Fem un repàs al cel i avui dimecres que tindrem un temps estable i assolellat durant tot el dia amb presència de núvols durant la tarda. No s'esperen pluges el dia d'avui i les temperatures que aniran amb mínimes que baixaran dels 19 als 25 graus i màximes que aniran i pujaran dels 30 als 34 graus. Haurem d'estar pendents el dia de demà i sobretot el dia de demà passat. Demà la previsió és un cel molt ennuvolat, tot i que no s'espera grans ruixats. Tot i que encara no s'esperen grans ruixats, sí que podrien haver-hi aquestes primeres pluges ja de la setmana i les màximes que arribarien sobretot cap a demà passat amb un 90% ja de previsió de pluges. Veurem com acabarà aquesta festa major, però de moment aquest cap de setmana i aquest divendres que s'esperen un gran previsió de pluges i, de fet, de grans pluges.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials. FM.

Radio Tordera. L'emissora que t'escolta. Que gent ocupada, tata.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El president del PP, Alberto Núñez Feijo, ha anunciat que el seu partit ha portat al Tribunal Suprem la incompareixença del govern espanyol al Senat demanada per la crisi a Ceuta. Des de la ciutat autònoma, acompanyat del seu president Juan Jesús Vives, Feijo ha dit que el govern no pot decidir en quina cambra compareix, ni quan, ni quines condicions. Escoltem.
3: Nos hemos visto en la obligación de acudir al Tribunal Supremo para que el Supremo nos diga si los ministros del Gobierno de España se pueden negar a comparecer en la Cámara Territorial de las Cortes Generales y no informar de lo que ha ocurrido en Ceuta, en primer lugar a los ceutíes y en segundo lugar al conjunto de los españoles. El Gobierno no puede decidir en qué Cámara comparece.
2: I la P7 ha quedat reoberta a Gelida després de l'incendi d'un camió que havia obligat a tallar l'autopista en els dos sentits. La circulació de l'R4 entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central també s'ha reprès i les freqüències s'aniran recuperant progressivament. L'incendi s'ha originat per l'esclat d'una roda d'un camió i posteriorment s'ha incendiat el voral de l'autopista. El foc, que ha afectat una superfície d'una hectàrea i mitja, ja està extingit. I els municipis del Lluçanès han reclamat una reducció substancial de les zones prioritàries previstes pel Pla Ter, el projecte que preveu el desplegament d'energies renovables arreu del territori. El Pla Ter ha rebut ja, per cert, més de 1.000 al·legacions i preveu la implantació de parcs eòlics i solars fotovoltaics arreu de Catalunya. El Lluçanès ha posat el crit al cel. Diu que l'extensió prevista a la comarca és excessiva en nombre d'hectàrees, també en volum, i en el cas de les plaques solars, que quintuplica la quantitat prevista a altres punts de Catalunya. I el període de caça de mitja veda començarà aquest 20 d'agost a Catalunya. El calendari, que varia segons l'espècie, permet caçar en àrees de Lleida, la Cerdanya i el Solsonès tots els dijous, dissabtes i diumenges i festius, compresos entre aquest dia i el 10 de setembre. Pel que fa a la resta del territori, els dies permesos són 4, el 23 i el 30 d'agost i el 6 i el 13 de setembre. I la plaça de Rovira i Trias ha guanyat el primer premi del concurs de carrers guarnits de Festa Major de Gràcia amb la temàtica dedicada a celebrar els anys 20. El segon premi s'ha concedit al carrer Mozart, que presentava una decoració titulada L'hivernacle encantat i feia un homenatge a l'ombracle de la Ciutadella. El tercer premi del jurat se l'ha decidit al carrer Llibertat per el Senyor dels Anells.
1: Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
2: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
3: o a dentalcompany.es.
2: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
4: Vols fer realitat la casa dels seus somnis? A Construccions Sant i Montfulleda portem tota una vida construint amb confiança, qualitat i proximitat. Obra nova, reformes i projectes a mida, per a particulars i empreses. Truca'ns al 686-135-754 i comença el teu projecte amb garanties. Construccions Sant i Montfulleda. Fem realitat els teus espais.
5: Carpi Pizza, 30 anys sent la pizzeria del poble. Acosta't i demana els nostres 2x1 amb mitjanes i familiars. Al carrer Joan Maragall 23 de Tordera. Telèfon 93-764-3249.
6: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
7: A Montsalut trobaràs el teu veterinari de confiança. Tracte personalitzat, prevenció, diagnòstics, tractaments... Montsalut Veterinària. Estem al camí RAL 190 de Tordera. Truca'ns al 93 764 24 53.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Per menjar bé, no cal que vagis a un bon restaurant. Tampoc cal que estiguis cuinant durant hores. Per menjar bé, pots venir a la Rostisseria La Mollera. De dijous a diumenge, de 10 del matí a 4 de la tarda. Vine i emporta't un pollastre a l'as, vedella amb bolets, cargols o el que tu vulguis. Rostisseria La Mollera, al carrer Caterina Albert de Tordera, darrere la benzinera CEPSA. Telèfon 93 743 1142 i WhatsApp al 649 491 982.
2: Ja tenim aquí la Festa Major de Tordera, la nostra festa. I entre més de 15 dies i més de 50 activitats, aquest any podràs gaudir el dimarts 25 del concert a l'Embalat a partir de 6:15 amb l'orquestra Salvatana. A les 7, audició de sardanes i cluenda del curset. I a partir de 9:15 de la nit, serenata i ball de nit amb la novetat del Ball del Fanalet. L'Ajuntament us desitja una bona Festa Major de Tordera.
3: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
4: Restrena el teu cotxe amb Metal Allats. Confia en l'experiència de Metal Allats a l'hora de reparar planxa, pintura, mecànica i electricitat del teu vehicle i recull-lo com si fos nou. Treballem per totes les asseguradores. Metal Allats, planxisteria i pintura per l'automòbil, al Camí Ral 181 de Tordera. Telèfon 93 764 03 94.
5: Perquè la teva salut és el més important. Vine a la farmàcia Lucea Sureda. Som un equip de professionals amb un sol objectiu: cuidar la teva salut. Oferim assessorament personalitzat, els medicaments que necessites i una selecció de productes per al teu benestar. A Farmàcia Lucea sempre ens preocupem per tu i la teva família. Vine i descobreix per què som la teva farmàcia. Farmàcia Lucea Sureda, al carrer Amadeu Vives 20 de Tordera.
6: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: 107.1 FM. Ràdio Tordera. 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: l'estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: A Carns Anna, la qualitat es nota en cada tall. Una carnisseria de les de sempre, amb productes naturals, ecològics i de proximitat, i un tracte que fa poble. Vine i descobreix el gust de la tradició catalana a cada mossegada. Carns Anna, al carrer Alcalde Vendrell sense número de Tordera. Més que carn, confiança. Carns Anna us desitja bona festa major.
2: Vols fer realitat la casa dels seus somnis? A Construccions Sant i Montfulleda portem tota una vida construint amb confiança, qualitat i proximitat. Obra nova, reformes i projectes a mida per a particulars i empreses. Truca'ns al 686-135-754 i comença el teu projecte amb garanties. Construccions Sant i Montfulleda. Fem realitat els teus espais.
3: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
4: Autocars Barrera, la teva empresa de Tordera dedicada al lloguer d'autocars amb més de 30 anys d'experiència. Demana el teu pressupost per a qualsevol tipus de servei escolar o excursions, transport de personal, trasllat d'entitats esportives i de lleure, transfers a aeroports, estacions, casaments i tot tipus de celebracions o excursions per particulars i o agències. Més informació a autocarsbarrera.cat, a info@autocarsbarrera.cat o al 937640596. Molt bona festa major!
5: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
6: A Montsalut trobaràs el teu veterinari de confiança. Tracte personalitzat, prevenció, diagnòstics, tractaments. Montsalut Veterinària. Estem al camí RAL 190 de Tordera. Truca'ns al 93 764 24 53.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. La circulació de trens a les línies RL3 i RL4 entre Lleida, Pirineus i Manresa ha quedat restablerta. Havia quedat interrompuda per una incidència a la infraestructura entre Bell-lloc d'Urgell i Cervera. Segons Adif, es tractava d'una incidència que afectava la senyalització entre Lleida i Cervera. S'ha gestionat un servei alternatiu per carretera entre Lleida, Pirineus i Cervera-Manresa amb parades intermèdies. També la P7 ha quedat reoberta a Gelida després de l'incendi d'un camió que havia obligat a tallar l'autopista en els dos sentits. La circulació també de l'R4 de Rodalies entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central també s'ha reprès i les freqüències s'aniran recuperant progressivament. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat avui que ha conclòs amb resultats positius l'última fase d'assajos clínics d'una vacuna contra el melanoma. Apunten que la combinació de la vacuna amb immunoteràpia pot reduir el risc de recaiguda o de mort en pacients amb melanoma avançat, una possibilitat que remarquen té potencial per restablir un nou paradigma de tractament en el càncer de pell. Es tracta d'una teràpia experimental i individualitzada basada en l'ARN missatger que es dissenya i produeix a partir d'una mostra del tumor del pacient per identificar-ne la firma mutacional i generar així una resposta immunitària antitumoral. I no deixem l'àmbit sanitari perquè l'Hospital de Vall d'Hebron ha atès a 500 dones en la seva consulta específica pel dolor pèlvic crònic. La xifra s'ha conegut en el desè aniversari de la seva obertura. Escoltem el doctor Jordi Sabadell, que és cap de la unitat de sòl pèlvia de la Vall d'Hebron.
2: El més important és no arribar a aquests 6 mesos de criteri diagnòstic, perquè sabem que com més temps persisteix el dolor, existeixen fenòmens de que parlem de, diem, de sensibilització central i també de sensibilització pelviperineal, que el que faran és que la resposta al tractament cada cop sigui pitjor.
1: I Altafulla reforça el manteniment de la seva platja durant la temporada d'estiu amb una nova eina de neteja. Es tracta d'una màquina elèctrica de petites dimensions que permet actuar de manera puntual sobre la sorra i arribar als espais més complicats. El consistori també demana, per cert, la col·laboració dels banyistes per mantenir la platja neta i recorda que a partir de l'any vinent està prohibit fumar. I acabem amb un darrer apunt. El Festival Portaferrada viu just a aquesta hora una de les grans nits de la seva edició amb Nile Rodgers i Chic. Acompanyats per Ben Hamper de Innocent Criminals, comparteixen un cartell al Gilschulz Arena, una doble cita internacional de funk, soul i rock.
0: Deixa't portar pel corrent de les paraules, la rima i la sensibilitat. Benvinguts a Riu de Versos de Ràdio Tordera. Un espai on la poesia pren veu per inundar-te de calma, emocions i bona literatura. Al nostre cabal t'esperen dues cites setmanals, els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dijous de 3 a 4 de la tarda. Sintonitza la bellesa de les paraules. Escolta Riu de Versos.

Jo l'huracà, tu la marinada. Jo l'incendi, tu la brasa. Jo la pressa, tu la calma.

0: Estem a dimecres i tornem a estar aquí una estona per acompanyar-te amb cançons i poesia de gent del nostre poble de Tordera. Bona nit, Joan.
1: Oh, bona nit, Elvira.
0: Com estàs?
1: Pues aquí, amb ganes de fer aquest programa.
0: Doncs...
1: Ens acompanyarem una bona estona.
0: Una horeta.
1: Sí, esperem que els agradi.
0: Endavant.

sóc jo. Sóc jo qui et segueix les passes o t'assenyala el camí, qui dibuixa lluernes si és negra la nit. Sóc jo qui et cull si has caigut, qui et gaureix ferides del cor, qui pinta somriures per espantar la por. Sóc jo qui t'abreuja les hores quan es fa feixuc el temps, qui t'atura el rellotge si gaudeixes plenament. Sóc jo qui vol negligir llast, tempesta i obac, qui empaita somnis per poder volar. Sóc jo qui necessita la teva abraçada per dormir, qui xiu-xiuegi a cau d'orella el que tant m'agrada sentir. Sóc jo qui et besa la pell, qui coneix la teva olor, qui camina amb tu, qui et regala l'amor. Margarida Projai Pujol.

amistad. Els meus amics, aquells que quan fa dies que no veus, enyores, els que riuen i ploren amb tu, els que saben dels teus malsons i els teus desitjos. Amics que omplen buits, pous de la vida, companys de festes i alegries, germans i germanes de compromís, de sang, família amb un cognom comú. La vida de cadascú és com un arbre. Sempre tindrà una branca amb les senyals dels ocells que s'han parat a l'ombra de les seves fulles. Marga Sobrino, 7 del 4 del 24.

penediment. Tesollets de miradols que alegraven el que veien eren dos formosos sols que tothora en somreien. Tetes ulls, aquest cel clar, un dia van nuvolar-se i amb el teu amarg plorar tes galtes varen banyar-se. Vaig veure tes ulls divins amarats d'amargues llàgrimes i vaig ser jo aquest malvat que tes ulls van fer plorar-ne. Cada llàgrima que queia dels teus ulls era una espasa que es clavava en el meu cor i em feia sagnar-me l'ànima. Per malvat que sigui jo, van commoure'm tes llàgrimes, fent que l'arrepentiment vingués al cor a trucar-me. Ja sé que sóc un cruel, un malvat i un miserable, i que quan tinc de malvat, tu tens de bona i de santa. Sé que t'he fet molt de mal, sé també que vols venjar-te. No m'importa que et vengis, tan sols vulguis perdonar-me. Al suplicar el teu perdó, no és que temi ta venjança, és per el remordiment que em rosega les entranyes. Demostra'm, formosa nina, que ets molt més noble que jo, que de ta boca divina surti per mi el teu perdó. Tota culpa mereix càstig. Castiga'm, doncs, fort, ben fort. Castiga'm amb el que vulguis, menys negar-me el teu perdó. Lluís Puig i Martori, 1931.

sentiments. Les terres joioses naixer et veieren com l'arbre pujaràs arrel enfondit. Anys d'infantesa que ja mai s'obliden. El món que t'envolta, mon cor va farcint. Més ahir, ai, eixa vida, n'és dura com roca, no té sentiments, amarga és, i roi amb la pena, i t'obliga a obrir la ferida dels dies infant, apartat del camí. I veus noves terres galanes i velles, amb força que t'envolten marcant tu destí. Riquesa promeses, són terres ufanes, faran en la vida el fer ressorgir. Però eixes terres, on vius i treballes, igual que les teves, es tenen i tenen un passat. Història crua, de penes, d'angoixes, per a mantenir-se amb sa identitat. De lluita feréstega, no sempre guanyada, reneix en gran força, no pot mai morir. És terra valenta, és terra aimada, també és ja ara l'orgull dels teus fills. A tu, que n'enyores la terra aimada, t'és fàcil comprendre aquest sentiment, car mai no oblidis que la terra llunyana, que dins tot cor guardes fervorosament. A tu, que anheles arribi el dia de novament veure la teva llar de minyó, t'és fàcil entendre l'amor a la terra, per ella desitges tot el que és bo. A tu, que receles davant aixa terra, que son cor t'obria tan sols a l'arribar, no li neguis ara tan tendra mirada, dolçament acull-la en ton cor llunyà. En l'hora d'entendre l'esperit, la noblesa, la dansa, cultura, sa llengua parlar, que sense deixar-ne l'amor d'infantesa, també es pot ser un bon català. Maria Rosa Viñas, any 1988.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Benvinguts a Mondart, l'espai on la qualitat i la creativitat es donen la mà. Descobreix la nostra selecció única de joguines de fusta, jocs sensorials i manualitats per totes les edats. Necessites un regal especial, articles per a nadons o accessoris per a la platja? Troba productes exclusius que no veuràs a cap altra botiga. Mondart, t'esperem al Catedral 70 Tordera. Vine i deixa't sorprendre.
2: Aquest estiu, respira natura i menja amb calma a l'era de Cal Nano.
3: Cuina tradicional en una masia rural catalana envoltada de natura i tranquil·litat.
2: Un entorn únic per compartir bons àpats, bons moments i gaudir de l'aire lliure. Cal Nano, veïnat de Sant Pere 29. Reserva al 93 764 53 82.
4: La Xerranca, un espai per afavorir i facilitar el joc. Oferim conciliació familiar on els més petits poden tenir les seves pròpies vivències, experiències i aprenentatge a través del joc. I tallers de dansa creativa on treballen les emocions a través del moviment, taller de zumba kits i taller de pintura amb diferents tècniques, servei d'acollida i menjador i disponibilitat de lloguer de sales per aniversaris, entre altres. La Xerranca, al carrer Doctor Trueta 10 de Tordera i el telèfon 633-05-0016.
5: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: El teu cotxe no es conforma amb qualsevol cosa. El teu cotxe vol que vagis a Autocest. Servei de carburant Cepsa, supermercat de Passo, rentat a pressió i autorrentat, reparació i manteniment de vehicles. Autocest, a la carretera nacional 2, quilòmetre 680,9, Tordera. Bona festa major.
7: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-39-39-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
8: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
9: Carpi Pizza, 30 anys sent la pizzeria del poble. Acosta't i demana els nostres 2x1 amb mitjanes i familiars. Al carrer Joan Maragall 23 de Tordera. Telèfon 93 764 32 49.
10: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
11: o a dentalcompany.es.
10: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
12: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses. L'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35, o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
13: El descans que et mereixes el trobaràs a Ocen, l'exposició més gran de Tordera per al teu confort. Matalassos, sofàs, canapés abatibles, butaques de relax, somiers, coixins... Tot el que necessites pel teu descans als millors preus. El Camí Ral 180 de Tordera. Ocen Descans. I fes que els teus somnis, somnis siguin. Bona festa major.
6: càpsules informatives. En un minut, un univers.
14: Dimecres 19, de 6 a un quart de 8, al Parc de la Sardana, hi haurà el pregó infantil amb una gincama a càrrec del pobillatge tordarenc, amb la col·laboració de diferents entitats del municipi. Seguidament, de 8:15 fins a 9:15 del vespre, hi haurà el Holy Fest, amb la venda de pols de colors una hora abans de l'inici de l'activitat, també al Parc de la Sardana.
15: Restrena el teu cotxe amb Metal Allats. Confia en l'experiència de Metal Allats a l'hora de reparar planxa, pintura, mecànica i electricitat del teu vehicle i recull-lo com si fos nou. Treballem per totes les asseguradores. Metal Allats, planxisteria i pintura per l'automòbil, al camí Ral 181 de Tordera. Telèfon 93 764 03 94.
16: Tordera.

I ara aquesta poesia porta el títol L'inexplicable. Aquesta poesia va sobre aquesta paraula. Tòpic de poetes. Lletra de totes les cançons. La raó de les roses vermelles. El somni dels somiadors. Dolç caramel mentre el somies. Del tot salat si has despertat. Àcid quan el desitges. El més amarg si ha marxat. Ell són les paraules buides. Els silencis que diuen molt més. També aquelles mirades cegues que ja no esperen veure més. És entre fràgil i transparent, tot i que fort i lliure. És un vidre innocent encadenat a un somriure. Jugant amb ell, marxaran els dies. Et fugiran entre les mans, buscant petons, cercant carícies, oblidaràs el pas dels anys. Masses els que el volen escriure, sense saber-lo ni explicar. Ben mirat, no hi ha més paraula que la impossible de trobar. És qui ha omplert aquest paper, aquell mot inexplicable, aquell que només podia ser l'etern amor inolvidable. I potser no són més que paraules buides i sense sentit, o frases fetes que intenten no dir res del que he dit. I va ser un primer premi a les Escoles Folladosa l'any 2008. I va ser escrit per Júlia Manresa als 16 anys.

Què podria ser? Què podria ser? Vaig pensar un dia de matinada, un gran mariner o una bonica fada? Caldria repensar-s'ho. Val més no fer feinada. Però també podria ser un bon mosso d'esquadra. Podria tenir banyes, o ser un cavaller infernal, també un gosset de llanes i un home especial. La meva carrera serà de bulldog, vigilant, amb un collar de punxes i un os de tant en tant. M'agradaria ser un bruixot d'aquells poderosos que tenen un anell d'or i et poden convertir en ossos. Desitjaria ser heroïna d'una aventura sense fi per anar a nedant a la Xina damunt d'un gran dofí. Ja ha arribat la nit, no tinc massa cosa pensada. Faré alguna cosa de profit. Fins demà, a la matinada.

0: I ara us faré arribar la tercera... Bueno, bé, no, la tercera no. Una de les tres poesies que he escrit. No, no en tinc més perquè és que no me surt.
1: Bé, això has d'esperar les temporades.
0: Sí, no me surt.
1: Tens inspiració.
0: I aquesta és... em vaig fer una per a aquell amic que vam... poeta... Antonio Requena. Vaig fer una per al meu pare, i llavors aquesta del meu germà petit, que hi tinc una nota aquí posada que diu: el contingut d'aquesta poesia està basada en fets reals i en sentiments viscuts.
1: Molt bé.
0: Està dedicada al meu germà petit, que neix quan la mare ja tenia més de 40 anys. Ara això és normal, tenir fills a aquestes edats.
1: I tant.
0: Però abans no. I és el que vaig sentir i és el que vaig escriure. I diu així: fill de la tardor, germà petit, vingueres al món quan ningú ho esperava, quan et movies dins el ventre de la mare i jo la veia ella ja gran, amb el rostre afligit, i perquè me l'estimava, i ja que jo n'era casada, li deia Déu com en una pregària, com en un crit: Senyor, a la mare la podíeu haver fet àvia i aquest fill haver-me'l donat a mi. Fill de la tardor, germà petit, tu que vingueres al món quan ningú t'esperava, quina joia, quina alegria! De tots els germans n'eres la joguina. La mare ens mirava cofoia, no li pesaven els anys que tenia. El teu cos menudet a tots ens omplia, que em vares ser de ben acollit. I convertit en el rei de la casa, enmig d'aquell goig anaves creixent. Però quan et vaig veure jovenet encara, assegut al llit de mort del pare, atensant l'orella al seu pit, buscant el batec d'aquell cor, quan l'alè de la boca ja li havia fugit, llavors vaig preguntar-me: el fill de la tardor, el germà petit, el rei de la casa, tot just començant a viure, quants éssers estimats veuries morir? Serà per això que quan tan sols tu en movies dins el ventre de la mare, ja tant t'estimava que fins i tot et volia per mi?

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Càpsules informatives. En un minut, un univers. Dijous 20 d'agost a les 9 del matí a la plaça de l'Església hi haurà la pujada al campanar i la visita a l'Església de Tordera. A càrrec del Cercle d'Història Tordera hi cal fer la inscripció al correu joancarlesbarrera@gmail.com abans del dia 20 d'agost. Durant tot el dia, de 10 a 2 i de 5 a 9, hi haurà la donació de sang darrere de l'Església de Tordera. També de 6 a 2 quarts a 11 a la plaça de la Concòrdia hi haurà l'artesania, la fresca. A les 7 a la plaça, concert infantil amb l'hora del pati i a 8:45 a la pista de l'Amistat exhibició del twirling del Club Twirling Vila Tordera. I per acabar el dia a 10:45 a la plaça de l'Ajuntament hi haurà les habaneres amb el grup Peix Fregit i a la mitja part amb el tradicional rom cremat i la presentació dels candidats i candidates del Poviatge Torderenc que també podreu votar allà mateix.
2: Has entrat alguna vegada en el laberint dels tràmits administratius? Formularis, impostos, gestions sense fi... No pateixis. A Gestoria Grimaulet coneixem tots els camins per sortir-ne ràpid i sense estrès. Sigui per la teva empresa o per a tu, nosaltres ens ocupem de tot. Gestoria Grimaulet, la teva sortida del laberint burocràtic. Truca'ns al 937 65 03 67 o vine al carrer Mas Martí 35 i respira tranquil.
3: Aquest diumenge, si passes pel mercat de Tordera, fes parada a Modes Aljosa. Descobreix la frescor de la moda eivissenca, l'elegància italiana i les últimes tendències per a dona. Vestits, conjunts, peces amb estil per sentir-te única. Vine, emprova't la moda i enamora-te'n. Modes Aljosa, al mercat dominical de Tordera, prop de la ràdio. T'hi esperem.
4: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
5: No, primer has de fer la digestió.
4: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
5: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
6: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
7: Per menjar bé, no cal que vagis a un bon restaurant. Tampoc cal que estiguis cuinant durant hores. Per menjar bé, pots venir a la rostisseria La Mollera. De dijous a diumenge, de 10 del matí a 4 de la tarda. Vine i emporta't un pollastre a l'as, vedella amb bolets, cargols o el que tu vulguis. Rostisseria La Mollera, al carrer Caterina Albert de Tordera, darrere la benzinera CEPSA. Telèfon 93 743 1142 i WhatsApp al 649 491 982.
8: Perquè la teva salut és el més important. Vine a la farmàcia Lucea Sureda. Som un equip de professionals amb un sol objectiu: cuidar la teva salut. Oferim assessorament personalitzat, els medicaments que necessites i una selecció de productes per al teu benestar. A Farmàcia Lucea sempre ens preocupem per tu i la teva família. Vine i descobreix per què som la teva farmàcia. Farmàcia Lucea Sureda, al carrer Amadeu Vives 20 de Tordera.
9: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
10: Eternitat. Un sospir. Només això separa el temps de viure d'un altre temps incert, d'una esperança. Comença així la meva eternitat.
11: I quan la nau recali a l'últim port, després de tants embats i malpensades, i no li calguin veles ni ben fort, trobarà aigües clares i encalmades. Jo escoltaré els vells cants de les onades i no voldré més nits ni més albades.
10: Llavors, a ulls clucs, gaudint la nova llum, tan bell serà el paisatge i resplendent que tot mon esperit s'omplirà de perfum i sentiré el meu front com acarona el vent. Serà el moment de rebre el nou alè que ja temps ha m'ha fet tastar la fe.
11: i el temps s'haurà aturat dins del meu cor com el rellotge vell del campanar. Si tinc, Senyor, per companyia el vostre amor, ni els seus batecs no trobaré a faltar. Lleugera com les aus, solcaré el cel cercant la llum ben clara d'un estel.
10: Tot l'univers serà la meva estança. Coneixeré els misteris de la nit. Res mancarà, ni sentiré enyorança del meu viure passat, que haurà finit. Serà el camí tan vell, silent i suau, que no voldré res més que el meu cel blau. Això serà per mi, com ho he somiat, el dolç repòs, la pau, l'eternitat. Maria Teresa Reñé i Romaguera, primer premi L'Esplai 2000.

amics. Hi quedaran quatre gats entre els remors del fum i els rumors del carrer. Hi quedaran quatre gats cap al carrer solitari i al passeig de la nit. Hi quedaran quatre gats enfilats per la boira en el retorn de casa. Hi quedaran quatre gats alegres per la nit, caminant el camí, somiant el seu destí. Hi quedaran quatre gats a les llums dels fanals i vorejaran els fangals i arribaran al destí. Hi quedaran quatre gats. Miquel Cabrera i Espósito, any 1988.

0: I ara, del llibre Tordera, paisatges emocionals, de l'Helena Serra i en Quimaro, una poesia que... Aquestes poesies que hi han, totes van acompanyades d'un dibuix d'en Colomer Camarasa. I és el dibuix de l'església agafat i el riu. O sigui, és agafar de l'església des de darrere i a primer pla hi ha el riu. I hi ha unes lletres que diuen el pont de ferro absent. I diu així... Un cel de plom, tardor grisosa, mandra pesada. Tots tancats a casa, esperem tempestes que hauran d'arribar. Els llamps les dibuixen, venen de marina, finestres ben closes, vidres entelats. Toquem la fredor amb el nas. Els arbres tremolen i perden les fulles. El vent les belluga, porugues voleien. Carrers sense gent, un gat que s'amaga. Baixarà la riera? Veurem més riades? Els joves escolten. Tu no ho vares veure. Hi ha un pont que va caure. Pont de ferro mític. Encara existeix. Jo el recordo amb precisió, havent-lo viscut en el relat tan sols d'aquell dia.
1: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.

0: que el Supremo nos diga si los ministros del Gobierno de España se pueden negar a comparecer en la Cámara Territorial de las Cortes Generales y no informar de lo que ha ocurrido en Ceuta, en primer lugar a los ceutíes y en segundo lugar al conjunto de los españoles. El Gobierno no puede decidir en qué Cámara comparece.
1: El Ministeri de Joventut i Infància ha començat a gestionar per via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors d'edat que continuen a Ceuta. El pla preveu l'acollida vinculant i solidària de totes les comunitats autònomes o l'acolliment familiar. L'anunci arriba després que la Comissió Europea digués que el dret europeu avala tornar tots els migrants de Ceuta, inclosos els menors. La ministra d'Inclusió i Migracions, Elma Saiz, ha explicat que l'objectiu és protegir l'interès superior dels menors. Ho ha dit en una entrevista a Radio Nacional.
2: No podemos olvidar es que estamos hablando de niños y niñas que están solos, que están solas, y cualquier medida que se adopte siempre, siempre va a velar por proteger el interés superior del menor.
1: Un altre dels temes del dia, les temperatures han tocat sostre. Al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre s'ha superat els 40 graus. Les màximes han arribat als 41 a Lleida, a Vinebre i a Sant Romà d'Abella. També hi ha un avís actiu per calor nocturna aquesta matinada dijous a les comarques del litoral sud i central. Demà la calor afluixa una mica, sobretot a l'interior, al Pirineu i Prepirineu. Hi ha activat el Pla Inuncat en situació de prealerta per les pluges previstes intenses fins divendres, previsió de xàfecs que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de calamar-se també els dies 20, 21 i 22. Per cert, que hem sabut avui que Barcelona viu un estiu molt més càlid del normal, amb nits 3,3 graus més càlides i dies 4,6 graus més calorosos de l'habitual. Són dades d'avui de l'Observatori Fabra d'entre l'1 de juny i el 19 d'agost. I el nou Barça s'ha presentat davant de l'afició aquesta tarda en el trofeu Joan Gamper amb la novetat de Rodri. El Barça guanya de moment a la Ligue 1 a 2-1.
3: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM. 107.1 FM.

0: Benvinguts, benvinguts a un mar de música.
1: Li fotem una mica, un, dos, tres.
2: No és Miami, ni les Maldives, mediterràniament aquí passem els dies.
0: No, no som a Miami, som a terres catalanes, aquí a Ràdio Tordera, a un mar de música, on trobareu la música per escoltar aquest estiu.
2: Tenim el millor clima, aquí s'hi viu molt bé. Quan la gent s'estima...
0: Quan anireu a la platja, quan esteu a casa, amb l'aire condicionat, perquè aquest estiu pela sense aire. Feu el que feu aquest estiu, ara amb el cotxe, amb el cotxe, amunt i avall, sempre escoltant un mar de música.
2: Ens adormim quan la lluna se'n va, ressuscitem si ens tornem.
0: Música només es fa a l'estiu, per vosaltres, aquí, des de la Ràdio Tordera. Eps, sóc la Teresa.
2: I les Maldives, mediterràniament, aquí passem els dies. I el sol ens posa totes les piles.
0: I comencem regalant petons.

0: maca, aquesta cançó de regal a petons. Us en recordeu? La setmana passada es vaig posar, res, tres em sembla, que van ser cançons de famoses.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Infopodcast Tordera.
1: Benvinguts. Les tres paraules d'avui dimecres 19 d'agost són pregó, demà i salut. Pregó. La nostra dansa serà l'encarregada del pregó de la Festa Major 2026 i el pregó infantil i la gimcana obren la tarda festiva al Parc de la Sardana. Demà, les places per la pujada al campanar de Tordera estan gairebé exaurides per a demà. I també, Tordera acull demà dijous una nova jornada de donació de sang en plena Festa Major.

0: L'actriu Erika Christensen, que en fa 44, i la pionera de la moda Coco Chanel, nascuda un 19 d'agost. Pels comptes enrere, per l'inici de curs escolar a Catalunya, falten 20 dies, i per Sant Bartomeu en falten 5. La previsió del temps a Tordera avui, 19 d'agost, és d'un cel ben clar i sol predominant durant tot el dia, amb temperatures màximes al voltant dels 30 graus i xafogor suau. Demà, dia 20 d'agost, ambient encara més càlid i radiant, sense cap núvol, amb temperatures que pujaran fins als 32 graus. Com a notícia curiosa, un grup d'investigadors ha utilitzat drons equipats amb càmeres tèrmiques per cartografiar les rutes nocturnes secretes que utilitzen els gats domèstics quan surten de casa, descobrint que molts d'ells visiten puntualment els mateixos jardins de veïns cada nit, com si fessin una ronda de vigilància programada. A la dita de l'agost, pel que fa a l'agost, a les 10 el sol crema i a les 12 cou. Pel que fa també a les hortalisses a l'hort, cal recollir tomàquets, albergínies, carbassons, pebrots, cogombres, melons i síndries. I per plantar és el moment idoni d'hortalisses de tardor i hivern, com ara escaroles, espinacs, bledes, colrabes, porros i cols. Avui a la farmàcia de Guàrdia és la farmàcia Lucea, al carrer Amadeu Vives, i la recollida de les escombraries passa per les Ferreres, Can Domènec, Roca Rosa i Sant Pere de Riu, o trucant prèviament al 93 765 3151. El repartiment d'aigua, recordem, a Masmura, els dimecres de 7 a 8 del vespre i els dissabtes de 9 a 2 quarts d'11 del matí al local social. A l'estat del riu no hi ha cabal, està sec, i les efemèrides locals fa 10 anys dèiem que el Consell Comarcal del Maresme rebia 17 milions d'euros en 4 anys per dedicar-los als més vulnerables. Fa 5 anys. La C32 era gratuïta a partir d'aquest 1 de setembre i fa un any Tordera i Torbizcón s'agermanaven en un acte simbòlic dins la Festa Major. Acabem amb una frase cèlebre: la bellesa comença en el moment en el que decideixes ser tu mateixa, de Coco Chanel.
1: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
2: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

Radio Tordera.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Radio Turdera. La emisora que t'escolta.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui dimecres. La nostra dansa serà l'encarregada del pregó de la Festa Major 2026. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, va donar la notícia ahir a la tarda a la conferència de balls festius del segle XX al municipi del Cercle d'Història de Tordera.
2: És un honor enorme i un regal per tots els companys i companyes i també pel món sardanista local. És alhora un privilegi per representar el teixit associatiu en un moment tan especial com el pregó i també és un reconeixement, entenem, al treball fet pel poble i per la cultura local durant aquests 50 anys, aquests primers 50 anys.
1: FECSA Endesa programa talls en el subministrament elèctric a Tordera per aquest dimecres. Afectarà diversos carrers al nucli urbà entre les 8 del matí i la 1 del migdia per treballs de millora a la xarxa. El pregó infantil i la gimcana obren la tarda festiva avui al Parc de la Sardana. L'activitat està organitzada pel pobillatge tordarenc i comptarà amb la col·laboració de diverses entitats del municipi.
2: És un honor enorme i un regal per tots els companys i companyes.
1: El Holy Fest també arriba avui al Parc de la Sardana. Aquesta mateixa tarda es podran adquirir els sobres de pols acolorida a partir de 6:45 al mateix recinte.

0: Plena festa major. La carpa, situada darrere de la plaça de l'Església, estarà en funcionament de 10 del matí fins a les 9 del vespre, de forma ininterrompuda. La plaça de la Concòrdia va omplir-se de ritme i festivitat aquest dilluns. La instructora valora molt positivament les dues sessions de zumba que van fer ballar a grans i petits.
1: Van fer el zumba per adults fins les 9 del vespre, també molta quantitat de gent, molta col·laboració per part de tothom, la gent estava molt disposada a ballar i a passar-s'ho bé, i la veritat és que l'ambient va ser ideal.
0: I el Club Petit Tordera confirma la seva presència a l'hoquei plata i aposta per la base amb Sergio Alonso a la banqueta. Tot i no haver assolit el 100% de la recaptació necessària, el club competirà al grup nord mentre busca nous ingressos o minimitza les despeses durant la temporada. I fem un cop d'ull al temps de forma breu, i avui dimecres que tindrem un temps estable amb temperatures que aniran amb mínimes que han baixat des dels 19 fins als 25 graus i màximes que pujaran fins als 30 o 34 graus. Haurem d'estar pendents d'aquest barem. Avui haurien d'haver màximes de 33. Això sí, temps estable i assolellat el dia d'avui.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'entitat sardanista La Nostra Dansa ha estat la designada per dur a terme el pregó de la Festa Major de Tordera aquest 2026. L'alcaldessa del municipi, Elisabet Mejías, va donar a conèixer la notícia aquest dimarts en el marc de la conferència organitzada pel Cercle d'Història sobre els balls festius del segle XX a l'Esplai de la Gent Gran. L'anunci coincideix amb una data molt especial per a l'associació que enguany celebra el seu 50è aniversari. Des de la Junta de La Nostra Dansa han rebut l'encàrrec amb molta il·lusió i han volgut expressar el seu agraïment per l'oportunitat de representar el teixit associatiu i el món sardanista local en un moment tan destacat.
1: És un honor enorme i un regal per tots els companys i companyes i també pel món sardanista local. És alhora un privilegi per representar el teixit associatiu en un moment tan especial com el pregó i també és un reconeixement, entenem, al treball fet pel poble i per la cultura local durant aquests 50 anys, aquests primers 50 anys.
0: Amb aquesta confirmació, Tordera dona el tret de sortir dels actes més institucionals de la Festa Major, que tindran en l'homenatge als 50 anys de La Nostra Dansa en un dels seus moments més emotius. La companyia FX Endesa Distribución ha informat que aquest dimecres, avui, es duran a terme talls puntuals en el subministrament elèctric en diferents punts del municipi. La interrupció està prevista en l'horari de matí, concretament entre les 8 i les 1 del migdia. Aquestes tasques de manteniment i millora de la xarxa elèctrica afectaran diversos immobles i números dels carrers següents. Del carrer Camiral, del carrer Doctor Trueta, al carrer Més, al carrer Sant Ramon, carrer Santiago Rossinyol i la plaça de la Concòrdia, a la part del pavelló. Per a qualsevol dubte o aclariment relacionat amb les afectacions del servei, la companyia posa a disposició dels usuaris el telèfon d'atenció gratuït 876 0706.

El Parc de la Sardana serà el punt de trobada dels més petits en aquesta jornada de festa major. De 6 de la tarda fins a un quart de 8, aquest espai acollirà la celebració del pregó infantil i una gran gincana organitzada pel Pobillatge Tordarenc. L'esdeveniment està dissenyat perquè els nens i nenes del municipi gaudeixin d'una tarda plena de jocs i tradició. Per dur a terme les diferents proves de la gincana, l'organització ha comptat amb el suport i col·laboració actiu de diverses entitats de Tordera. Aquestes entitats són la Colla Infantil de Diables, la Colla Castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, l'Esplai al Garbell i el grup sardanista Antaviana. Amb aquesta proposta, el Pobillatge Tordarenc i les entitats col·laboradores busquen implicar els infants en la festa i fer-los protagonistes de les tradicions locals en un entorn familiar. I aquesta tarda també arriba el Holy Fest al Parc de la Sardana amb una celebració de la Festa Major que suma

0: Un dels dies més colorits i festius de tota la Festa Major. Una sessió plena de música, també, que tindrà lloc al Parc de la Sardana entre 8:15 i 9:15 del vespre. Per poder participar-hi, la venda dels sobres de colors s'obrirà al mateix parc una hora abans de l'inici de la festa, concretament a 7:15. Els preus de les bosses de pols s'han estructurat amb diferents packs de colors. Per començar, un sobre valdrà 3 euros, 4 en valdran 10, 8, 18 i 16:35. Aquests són els preus d'aquests sobres i l'organització recomana als assistents anar-hi amb roba blanca o vella per gaudir plenament de l'experiència i aconseguir un efecte visual més impressionant durant la festa. La tradicional puja del campanar de Tordera, una cita de Festa Major organitzada pel Cercle d'Història, se celebrarà demà dijous. L'interès dels veïns i veïnes per aquesta proposta ha estat molt elevat i les places disponibles per participar-hi estan pràcticament exaurides. L'activitat ofereix una sessió completa que va més enllà de la simple pujada del campanar. Durant la visita, l'entitat explicarà la història del mateix campanar, el nom de les diferents campanes i els detalls de la seva construcció. A més, la proposta complementarà amb un recorregut per l'interior de l'església, on es descobrirà racons que habitualment són difícils d'accedir-hi.
1: No és només una pujada, sinó que també s'explica doncs, el nom de les campanes, s'explica una mica el campanar, i també va complementat amb una visita a l'església. En aquesta visita a l'església doncs, s'expliquen tota una sèrie de curiositats i es puja fins al cor per veure doncs, aquest lloc que no està tan accessible com quan la gent doncs, va a missa. I també us he de dir que les vistes doncs, des de dalt del campanar doncs val la pena de pujar-hi.
0: Enguany l'organització posa a la venda una samarreta commemorativa amb el lema Jo he pujat al campanar. El preu d'aquesta serà de 7 euros, un import mòdic pensat per cobrir pràcticament els costos de la fabricació.
1: Us he de dir doncs, que aquest any doncs, farem la venda d'una samarreta en el Cercle d'Història amb el logotip i de color blau cel que posarà Jo he pujat al campanar. El preu mòdic de 7 euros, que pràcticament és el preu de cost.
0: Des del Cercle d'Història es destaca que les vistes panoràmiques que s'ofereixen des de la part més alta del campanar fan que l'esforç de la pujada valgui la pena per gaudir d'una perspectiva única del municipi.

0: El Banc de Sang i Teixits torna a fer una crida a la solidaritat dels veïns, veïnes i visitants de Tordera. Demà, dijous 20 d'agost, el municipi acollirà una nova marató de donació de sang en el marc de les activitats de Festa Major. El punt de recollida s'ubicarà, com és habitual, en una carpa instal·lada darrere de la plaça de l'Església. Equipaments i personal mèdic estaran preparats per atendre els donants durant la jornada, des de les 10 del matí fins les 9 del vespre, sense interrupció. Per poder participar-hi és obligatori presentar un document d'identitat oficial amb fotografia, bé DNI, NIE o passaport, i també és imprescindible no anar-hi en dejú. Des de l'organització recorden la importància de donar sang durant l'època d'estiu, un moment de l'any en què les reserves dels hospitals solen baixar a causa dels desplaçaments i les vacances. La Festa Major de Tordera va viure aquest dilluns una tarda rodona dedicada al públic familiar. La plaça de la Concòrdia i l'entorn de l'església es van convertir en el centre de la celebració amb una variada oferta d'activitats que va incloure jocs d'aigua, tallers creatius, pintacares i molt de ritme. La jornada, que va arrencar a les 6 de la tarda darrere de l'església amb una proposta refrescant organitzada pel projecte Samburu i Artesanes de Tordera, on els jocs d'aigua van ajudar a combatre la calor de l'estiu. Poc després, la festa es va traslladar a la plaça de la Concòrdia, amb els tallers de teixits, el servei de pintacares de Tupundú i la millor música per moure el cos. El plat fort va arribar amb les sessions de zumba, primer per als més petits i posteriorment amb la masterclass per adults, que va allargar-se fins les 9 del vespre. Pel que fa a la sessió infantil, la instructora Sofia Alcover explica que l'inici va ser una mica més costós per la calor i la data.
1: El Zumba Kids, Zumba per nens, va costar una mica l'entrada de nens, també és veritat que feia calor, va començar així a ploure una mica, i la veritat és que els alumnes que jo tinc estaven de vacances, llavors, bueno, tampoc vaig poder fer moltes de les coreografies que fem habitualment, ja que només hi havia molt pocs alumnes, i llavors perquè tots gaudissin una mica de la jornada, pues, bueno, vam fer una mica com a la classe el que vaig fer un altre tipus de coreografies.
0: Tot i aquests petits impediments inicials, l'activitat va ser un èxit de participació i diversió, un ambient festiu que es va multiplicar en la segona part de la tarda amb la masterclass per adults, on la plaça es va omplir de germanor i ganes de ballar.
1: Vam fer el zumba per adults fins les 9 del vespre, també molta quantitat de gent, molta col·laboració per part de tothom, la gent estava molt disposada a ballar i a passar-s'ho bé, i la veritat és que l'ambient va ser ideal.
0: D'aquesta manera, el municipi va tornar a demostrar la gran acollida de les propostes participatives i a l'aire lliure en el marc de la Festa Major.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El Club Patí Tordera ha confirmat oficialment que el seu primer equip sortirà a competir al grup nord de l'Hockey Lliga a Plata aquesta pròxima temporada. Ho farà malgrat que la campanya de col·laboració popular i la cerca d'esponsors no han permès recaptar encara la totalitat dels diners que es necessitaven per tancar el pressupost d'enguany. Des del club s'ha pres la decisió de tirar endavant el projecte amb la intenció d'anar aconseguint el finançament restant durant el transcurs de la mateixa temporada o, si no és possible, intentar minimitzar al màxim les despeses de l'equip. En l'àmbit esportiu, el club ja ha començat a definir com serà l'equip que farà front a aquest exigent repte. La primera gran novetat es troba a la banqueta. Després de confirmar-se la baixa de fins ara el tècnic Climent Muñoz, un adéu que ja es preveia des de feia temps, serà el mateix coordinador del club, Sergio Alonso, qui assumirà el càrrec d'entrenador. Pel que fa a la configuració del vestidor, l'entitat ha oficialitzat les sortides de Marc Josep i Arnau Vidal, dues baixes que també es donaven per fetes. Fidel a la seva filosofia i empès també pel context econòmic, el Club Patí Tordera configurarà una plantilla on els jugadors formats a la base seran els grans protagonistes, un projecte arrelat amb jugadors que han crescut defensant l'escut de l'entitat. En aquest sentit, la direcció esportiva ha anunciat la renovació de Marc Vila, que continuarà sent una de les peces del primer equip, i al seu costat faran el salt definitiu des dels equips base fins a quatre joves promeses que tindran l'oportunitat de demostrar el seu talent a l'hoquei plata. Es tracta dels porters Roger Haro i Xavier Gubao, que blindaran la porteria tordarenca, i dels jugadors de pista Arnau Esteve i Enric Gibert. Fem un repàs al cel i avui dimecres, que tindrem un temps estable i assolellat durant tot el dia amb presència de núvols durant la tarda. No s'esperen pluges el dia d'avui i les temperatures que aniran en mínimes que baixaran dels 19 als 25 graus i màximes que aniran i pujaran dels 30 als 34 graus. Haurem d'estar pendents el dia de demà i sobretot el dia de demà passat. Demà la previsió és un cel molt ennuvolat, tot i que no s'espera grans ruixats. Tot i que encara no s'esperen grans ruixats, sí que podrien haver-hi aquestes primeres pluges ja de la setmana i les màximes que arribarien sobretot cap a demà passat, amb un 90% ja de previsió de pluges. Veurem com acabarà aquesta festa major, però de moment aquest cap de setmana i aquest divendres que s'esperen un gran previsió de pluges i, de fet, de grans pluges.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials. Ràdio Tordera.

0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
1: Bé, hem recuperat una cançó del primer disc. Si no sé pas com.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

0: Aquests són els continguts d'aquesta setmana.
1: Quins llibres podríem trobar a la biblioteca de Marilyn Monroe? Així comencem el programa d'avui.